0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
5: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
9: I sona una cançó.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
9: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

Tres estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lleure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa't per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats, com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Cherry Colored Funk, els Cocteau Twins, del disc més reconegut de la seva trajectòria, el Heaven or Las Vegas, de l'any 1990. Un altre artista de referència a l'hora de buscar frontwomen intocables seria la Beth Gibbons, amb aquesta veu viscuda que sembla que s'hagi empassat ampolles de whisky a granel i cartrons de tabac. La seva aportació al moviment del trip-hop i del so de Bristol és senzillament extraordinària. I és que els Portishead eren una altra cosa.

Sour Times. Aquesta música gairebé amb cinemascope d'un dels grups més importants del moviment de Bristol de principis dels 90. En aquest cas, del disc Dummy, publicat el 1994. I cavalcant una altra dècada, arribem a un altre moviment important, el que va sorgir d'un Nova York que no aportava artistes definitius des de la llunyana època del CBGB. Juntament amb els Strokes i The National, la Karen O es va transformar d'un dia per l'altre en una icona del pop independent, especialment gràcies a aquesta cançó.

Encara no, dient-nos que ningú t'estimarà com t'estimo jo. I mira, jo li podria dir el mateix a la Karen, que poca gent se l'estimarà tant com ho faig cada cop que escolto aquesta peça. Bueno, ja arribem al temps d'ara, més que res perquè hem d'acabar el programa, i em ve molt de gust fer-ho amb un d'aquests grups que han oxigenat el panorama nacional. Són els Remei de Cala Fresca, amb aquesta cantant total, desacomplexadament activista i plena de talent. I és que la Chantal Rodríguez, nen, encara que sigui tocant les castanyoles, és incomparable.

I amb aquest Hold On dels Alabama Shakes, amb la Brittany Howard als comandaments de la nau, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informen Alfonso. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez. En parlava Europa Press.
2: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
1: Feijóo també demana confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu i recorda que la salut pública és competència de les comunitats autònomes. Més notícies, Carola Gil.
3: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols. Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
1: Protecció Civil es reafirma en la decisió de no haver enviat un SOS alert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i el Tarragonès de dissabte. La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
4: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
3: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro de Barcelona pot afectar la salut dels viatgers. En ple estiu, les temperatures en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior, Laura Cugat.
5: Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes, principalment de Rodalies i de metro, posa en risc la salut dels viatgers. Ho destaca Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
6: Poden patir marejos, baixades de pressió.
5: Els usuaris ho noten sobretot durant les hores de més calor.
7: En el andén és insoportable. Ja uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
8: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
5: Des de Transports Metropolitans de Barcelona constaten que estan estudiant mesures, com ara millores en la ventilació, però reconeixen que l'estructura de les andanes és molt complexa.
1: Esports, el Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. L'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Balde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi.
3: Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar els últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha reunit a la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa a reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club.
1: També aquest diumenge a primera, Getafe 1, Racing de Santander 0. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15.
3: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell, al camp del Castelló. Els catalans han sumat 2 empats en les dues primeres jornades de Lliga.
0: Fins aquí les notícies.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
11: Ara m'ha agafat per aquí.
10: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Feles de Banyoles.
12: Home, enòleg no sóc, però bueno.
13: Jo sóc de Banyoles?
10: Sí.
13: Tota la vida.
10: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
12: Doncs mira, més li fent cas.
11: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
12: Típic de l'escala.
11: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també, i tampoc.
14: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
11: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
9: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Cada vespre, t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
0: De dilluns a divendres, a 9:15,
9: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més.
0: Ningú t'ho explicarà millor.
15: Està allà al carrer, acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
15: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
16: Cobria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
19: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
0: De dilluns a divendres, a 9:00 PM, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
9: Comencem.

En una època en què la tensió política i social convivia amb l'esperança de canvi i de superació de la foscor del franquisme, la música va ser un instrument de lluita i de catarsi col·lectiva. Entre l'octubre de 1975, un mes abans de la mort agònica del dictador, i el febrer del 1976, en ple inici titubejant de la transició, tres dels artistes més destacats de la nova cançó van omplir el Palau dels Esports de Barcelona amb melodies combatives i crits de llibertat. Amb molt pocs mesos de diferència, Raimon, Lluís Llach i Quico Pi de la Serra van ser els oficiants d'uns recitals d'una importància històrica i simbòlica que anava molt més enllà del seu propi talent artístic.

0: El 27 de setembre de 1975, el règim havia aplicat per última vegada la pena de mort a tres membres del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, el FRAP, i a dos militants d'ETA. El recital de Raimon, al Palau dels Esports, d'un mes després es va organitzar en bona part per vèncer el desànim regnant a causa d'aquelles execucions i la sensació que el règim mai no acabaria. El va organitzar formalment l'empresari Oriol Regàs, membre de la Goig Divin, propietari del restaurant Via Veneto i de la discoteca Boccaccio. El mateix dia que Raimon va omplir el Palau dels Esports, tot sol amb la guitarra, Franco, oficialment refredat, delegava les funcions de cap d'estat en el príncep Joan Carles. La segona fita la va assolir Lluís Llach, oferint tres concerts consecutius al mateix espai les nits del 15, 16 i 17 de gener de 1976, quan el dictador no feia ni dos mesos que era mort. Tot i que hi va haver una amenaça de bomba, els concerts es van poder celebrar. Els cantants eren a la llista negra de les organitzacions d'ultradreta, que en aquell temps cometien atemptats amb la complicitat aparentment passiva de les forces policials. I els concerts, cada vegada més, havien adquirit les formes i el fons d'un míting polític. Hi va haver encara un tercer artista que va omplir el Palau dels Esports en solitari amb pocs mesos de diferència. Va ser Quico Pi de la Serra el 27 de febrer de 1976. Tots tres artistes van oferir uns concerts històrics en què sovint se sentia més la veu col·lectiva que s'alçava des de la graderia que no pas la dels músics a l'escenari. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: La música és evident que mou moltíssimes moviments revolucionaris o socials, més enllà de revolucionaris. Però tan important, clar, nosaltres som catalans, els que ja tenim una edat, ho recordem tots aquests moments, però són tan importants les músiques amb els moviments revolucionaris o només ens ha quedat aquesta sensació?
1: Clar, jo...
0: Amb això... La revolta, com a mínim, eh?
1: Jo, el programa aquest és molt difícil per mi, perquè, clar, jo vull ser testimoni objectiu, però alhora sóc protagonista per molts sectors. Vaig estar el membre del tribunal amb el qual el Joaquim Roglán va fer la tesi doctoral sobre l'Oriol Regàs,
0: sí,
1: la Goig Divin.
0: Va venir aquí un programa, crec que va quedar molt bé.
1: Molt bé, però
0: sí.
1: Vull dir, això, situem-nos de que són personatges que tu els has viscut i els has tocat.
0: Sí, sí.
1: Els tres cantants, o sigui, són amics o més o menys coneguts.
0: Tens una relació, diguéssim.
1: Una relació, fins i tot...
0: d'una certa amistat.
1: Una certa amistat, i després vivies en aquell moment, amb 24 anys, 25 anys, amb el qual et pensaves que el món seria, la transició democràtica seria la cosa més extraordinària, que Suècia quedaria enrere i Dinamarca de la democràcia, de la llibertat, després de dictadures i barbaritats, etc. No? Clar, tot això és el que pensàvem. Ser objectiu amb això és difícil, però sí, jo crec que per la perspectiva del temps, que va ser la música en aquell moment va ser un element capdalt per despertar moltíssimes consciències, no solament a Catalunya i a l'estat espanyol, amb solidaritat aleshores, fins i tot en la llengua, sinó a moltes altres parts del món. Crec que va ser molt i molt important.
0: Però això ha passat amb tots els moviments revolucionaris. Han tingut les seves músiques, que algunes han transcendit molt a altres països, altres no tant, lògicament, però que sempre han animat molt el moviment social.
1: Però han deixat llavor, aquestes músiques després han triomfat més o menys, etc, i la continuació, però han deixat una llavor...
0: Sí, el Bella Ciao, per exemple, per posar així, o la mateixa Marsellesa, que es va utilitzar com a himne revolucionari fora a Barcelona. Recordo les aldarulls del 1843 s'utilitzava la Marsellesa.
1: I si tu has de posar a cada un dels tres cantants coneguts i amics, admirats i apreciats i no sé quantes coses dir d'ells, una cançó, segur que tothom en posaria alguna.
0: Jo diria, i no necessàriament la mateixa,
1: No seria la mateixa, però en posaríem el vent del Raimon, li posaries l'estaca del Lluís Llach i li posaries, en fi, això dels burgesos i la verda i tot això que diu.
0: Si els fills de puta volessin, no veuria mai el sol, no?
1: Totes aquestes coses, bueno, però sí, jo crec que va ser molt important, però sobretot amb gent de l'entorn que els hi feia canviar de visió del món al veure que, clar, que estàvem en un món, com deia el Manolo Vázquez Montalbán molt bé, de que el franquisme i la seva conseqüència feia pudor de peus, i això no podia ser, no podia ser, era una vergonya. I aquesta sensació, quan viatjaves una mica, que llavors viatjar era una cosa gairebé revolucionària, però descobrir món, ho veies, deies, però on visc, no?
0: Qui ens acompanyarà avui en aquest viatge, aquell any 75-76 i aquells moments claus des de, també del punt de vista musical, és el periodista expert en temes musicals, Joaquim Vilarnau, autor del llibre Trencant el silenci, els recitals de la transició, que va ser editat per Mina. Senyor Vilarnau, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
2: Hola, gràcies a vosaltres.
0: Torno una mica a la mateixa pregunta, però ja ha estat amb la qüestió catalana. En aquell moment de canvi, que el dictador estava agonitzant, el franquisme semblava que també agonitzava, encara que va ser més dubtós posteriorment.
2: Agonitzava, però no s'ha acabat de morir mai.
0: Ja, exacte, sempre ha tingut una mala mort, s'ha allargat la cosa. Doncs era clau la música o simplement l'hem recordat com un paisatge sonor d'aquell moment? Realment movia aquelles cançons d'aquella gent?
2: Clar, si em deixes fer un apunt abans amb relació amb això que comentaves de la música i les revolucions, hi ha gent que afirma que la revolució russa no hauria triomfat si no hagués tingut les cançons que tenia, per exemple, no? I recordo també que els sandinistes a Nicaragua tenien tot un seguit de cançons en el qual donaven les instruccions de com es muntava un arma, per què servia cada projectil, és a dir, que servien per, ja que la gent no sabia ni llegir ni escriure,
0: eren pedagògiques,
2: eren els llibres que hi havia en aquells moments. Aquí no era exactament igual, aquí el que passava és que hi havia moltes coses que no es podien dir, i per tant s'havien de dir amb cançons.
0: Metafòricament però que era bastant
2: hi havia obvi, moltes sí. maneres de borrar la censura. Unes eren fer metàfores, l'estaca és una metàfora, sí. Altres eren dir les coses amb... Recordo el Llac i algú més que té un títol en llatí, per exemple, perquè no li deixaven tenir en català, perquè era massa evident. O el Verda i el Merda,
0: sí, del
2: Quico, o
1: sí. moltes, o moltes, la nit del Raimon.
2: La nit és una metàfora sí, sí, del franquisme que va associar del Raimon tota la vida, no? Per tant, durant el franquisme ja els cantants havien hagut de dir coses. Recordo una cançó de La Trinca, aquella que imiten els cantants,
0: el tu ja m'entens,
2: que precisament sí, sí. són aquests tres cantants,
0: sí.
2: i que diu s'havia de dir molt quan no es podia dir res. I és això, els sí. cantants explicaven les coses que no es podien dir, que no podien dir els diaris, però que hi havia la necessitat de que la gent la sabés, no?
0: Fins i tot hi havia paranoia del franquisme, es va arribar a prohibir Sebal Caimán, perquè moment, no sé si es va arribar a prohibir o es va arribar com a mínim a criticar que es cantés Sebal Caimán, perquè deien que era una metàfora de la mort de Franco. Dius, home, són ganes de retorçar el tema. O sigui, la mirada del censor era encara més llunyana que la mirada dels que cantaven allò.
1: Sí, si no recordo malament, és una cançó colombiana, no?
0: Sí, Sebal Caimán, se va per la Barranquilla. Clar. Doncs això, en un moment determinat, si no, no sé si finals dels 50 o principis dels 60, va haver-hi un cert renou perquè es deia que era es referia a Franco, que es podia...
2: Em sembla que una cosa similar va passar amb aquella del Bonet de Sant Pedro, de Rascaiu quan no mueres que eres
0: també,
2: tu.
0: També, exactament. Ah, no. Per això que aquest tipus de coses, però que temo que els cantants no tenien la més remota idea de que allò podia ser metafòric, i era la censura la que ho veia massa retorçat.
2: Jo crec que la censura tenia poc criteri en general, sí. i li passaven coses que eren per nosaltres molt evidents, i després veia coses que no hi eren. Per exemple, una altra cançó, aquella que cantava La Trinca en el disc aquell per nens del General Bum Bum.
0: Sí.
2: Bueno, els hi va costar molt poder cantar aquesta cançó perquè la censura els hi tombava cada vegada i els hi deia, no, ja sé de quin general parlen.
0: I ells no parlaven.
2: I ells van demostrar,
1: el camí de la Revolució de Gràcia del 1870.
2: Sí, és una cançó que es canta aquí des de fa desenes d'anys, sí, i ho documentaven, i diu, i hi ha un escrit boníssim de la censura que els hi contesta, diu, ara entenem el sentiment antimilitar de Catalunya si es canten aquest tipus de cançons.
0: I amb els nens, allò. Anem amb aquests tres recitals. El recital, en aquells moments, o amb un cantautor cantant davant de molta gent, es convertirà en una manera de concentrar gent, fer una mena de manifestació estàtica que supleixi les prohibicions que hi ha al carrer. Quin és l'ambient que hi ha? Com s'organitza, per exemple, el primer, que és el del Raimon, com s'organitza per muntar una mena de manifestació d'aquest tipus, i per què, que és una cosa sorprenent, el franquisme no ho prohibeix?
2: Clar, és una mena de míting, podríem dir, no?
0: Clar, sí,
2: d'alguna manera, més que de manifestació.
0: Sí,
2: era de míting perquè la gent anava allà a sentir algú i que algú li expliqués el que ell volia sentir. Bé, això em sembla que parteix, jo em sembla que ho has dit, les últimes execucions del franquisme, que em sembla que el dia que hi va haver les execucions el Raimon cantava, no sé si a Sabadell, i estaven tots molt desanimats i dir, què hem de fer avui? Ara potser confongués amb una execució, potser és el del Puig Antic o així. I aquell dia van dir, doncs mira, demanarem, al principi demanarem que al final de cada cançó no s'aplaudeixi, no? I perquè estem de dol. I la gent ho va respectar i no va aplaudir cap de les cançons fins al final del concert. I els policies, clar, no podien dir, no, suspenem el concert perquè la gent no està aplaudint.
0: No, clar, no,
2: clar, ja veien que passava alguna cosa estranya, però no...
0: Sí,
2: no...
0: Sí, si no acabaven de lligar.
2: Clar. Aleshores, això, doncs, s'acaben d'executar els últims militants del FRAP, aquí, i el Raimon i l'Annalisa diuen, hem de fer alguna cosa, i se'ls hi acut fer un...
0: Annalisa és la dona del Raimon i també
2: del Raimon, i se'ls acut fer un palau d'esports, ja saben que si el demanen ell, no els autoritzaran, i van a buscar l'Oriol Regàs.
0: Quina relació hi havia entre el Raimon i l'Oriol Regàs? Perquè l'Oriol Regàs, que jo sàpiga, no havia organitzat mai cap festival de música d'aquest tipus. No sé si a Bocaccio havia cantat algú alguna vegada, però en tot cas no devien ser precisament cançons gaire revolucionàries.
2: L'Oriol Regàs tenia un cert interès amb això.
1: Sí, tenia una certa sensibilitat per tot.
2: I havia tingut aquella discogràfica que es deia Bocaccio Records, que havia editat la Maria del Mar Bonet, entre altres.
0: Que editava molt bé, per cert, eren bons, vull dir que eren discos molt ben fets, sonava molt bé.
1: A més, el Regàs, penseu que era un aventurer, quan se'n va de punta a punta a l'Àfrica amb moto, i als anys 60 era un noi, bueno, era un home, després se l'aventurer, vull dir, per ell va ser una aventura que hi creia.
0: Sí, era un home amb empenta, i amb ganes de fer les coses i de trencar motllos, i evidentment que era un home de formació, diguéssim, d'entorn, de dret, però que s'havia transformat, un home amb diners, per tant, amb unes condicions...
2: Era un home ben vist pel franquisme.
0: Però era un home llançat.
2: Era un home ben vist pel franquisme, però en canvi era un home compromès. A la tancada d'intel·lectuals, ella hi va portar, va intentar portar-hi a la de Montserrat, va intentar portar-hi menjar, que em sembla que no li van deixar entrar i el va acabar donant a menjadors socials i coses d'aquestes.
0: Era molt digne.
2: Però era una persona ja compromesa i, per tant, tenia molta interlocució amb aquest tipus de gent.
0: Sí, sí. De vegades ha quedat la seva figura una mica ambigua, perquè, clar, evidentment, per extracció social havia de ser de dretes i de franquista, i resulta que l'home no anava per aquí.
1: I jo crec que la idea del pijo progre neix amb ell.
0: Sí, però ell ho reivindicava i ho feia molt bé, vull dir que no...
1: Però compromès de veritat.
0: Sí, i tant. Va, llavors Raimon se li acut, l'Oriol Regàs, o és l'Oriol Regàs que se li acut parlar amb el Raimon?
2: Jo crec que és el Raimon i l'Annalisa que van a parlar amb l'Oriol Regàs i li demanen, i l'Oriol els diu que endavant, que farà tot el possible, i ell fa les gestions directament amb el governador civil.
0: Qui era, aleshores?
2: Em sembla que era Martín Villa.
0: El Rodolfo. Encara és viu, si no vaig errat, eh? Sí.
2: I en llibertat.
0: I mig perseguit per la justícia argentina, però pels crims del franquisme, però no, viu molt tranquil·lament.
1: Fill d'un funcionari de... Ai, funcionari, no, fill d'un treballador de la Renfe de León, molt, molt humil, amb una beca al franquisme, és bé, en lloc de...
0: Va prosperar.
1: La seva classe social la va trair, diguem-ne, quan va anar a l'altra banda, però sí.
2: Sí, no, un senyor que va pujar amb un cotxe oficial quan tenia 18 anys,
0: i no va baixar.
2: I encara hi va.
0: Sí. Com aconsegueix convèncer a un governador civil? Perquè, clar, el civil del franquisme...
2: Som a l'any 75. I els que són una mica espavilats ja veuen que la cosa s'acaba.
0: I el Rodolfo Martín Villa, sens dubte, ho era.
2: I el Rodolfo Martín Villa... sabia, doncs, va veure que la cosa s'acabava i es volia posicionar.
0: Clar, Franco deia que l'hecho biológico, que es deia en aquella època, estava a punt d'arribar, o sigui, estava a punt de morir-se, perquè si no moria aquell any, moriria el següent, o l'altre tirat tot molt lluny. Per tant, allò canviaria. Amb la mort de Franco...
2: Tot i que semblava que no s'havia de morir mai, i d'aquí el desànim del Raimon i l'Anna.
0: Sí. Aleshores, quan en Regàs va veure Martín Villa i en Regàs li explica que vol llogar el Palau d'Esports perquè aquell cantant valencià que diu aquelles coses tan, tan desagradables pel franquisme faci un recital, sembla lògic pensar que ho prohibiria en Martín Villa, i no.
2: Clar, Martín Villa, ja dic, navegava entre dos aigües. D'una banda, li interessava estar bé amb aquesta gent, però de l'altra també tenia el govern militar el governador militar de Barcelona, que li demanava madura contra el Raimon especialment, i contra aquest tipus de cantants i contra aquest tipus d'oposició, no? I per tant intentava fer el que podia, i anava a dir, bueno, em deixaré cantar però no em canti segons què, ja. Clar, hi havia tot el tema de la censura també, no, i va ser un concert molt censurat, no va poder cantar segons, el Diguem no el va poder cantar, per exemple.
0: O sigui, en Raimon, en Regàs va haver de pactar, perquè suposo en Raimon directament no devia pactar res, va haver de pactar amb el governador o amb qui li van dir el llistat de cançons que podia interpretar.
2: No, el llistat de cançons anava a través de la censura, però clar, el governador civil era una mica el
0: que beneïa o no beneïa el tema.
2: Bé, a veure, clar, la censura, quan parlem de la censura ens sembla que és una sola cosa, i hi ha diverses administracions implicades, no? D'una banda hi havia el que autoritzava els concerts, que era el govern civil de cada província, i d'altra hi havia el que autoritzava les cançons, que era el delegat del Ministeri d'Informació i Turisme.
1: El contingut del recital.
2: El contingut, les cançons que es podien cantar i les que no es podien cantar. Que aquí hi han totes les anècdotes que vulguis, perquè és clar, un tio que estava prohibit a un poble d'una província, resulta que el poble del costat, que era de l'altra província, podia cantar una cançó que estava prohibida en un lloc, a l'altra no estava prohibida. No hi havia un criteri únic, no? Hi havia artistes que se'ls autoritzava que sí, que no hi ha cap problema, que facis el concert que vulguis, però després la censura només els autoritzava una sola cançó.
0: Clar, llavors, clar, repetia 20 vegades o...
2: El Pere Tàpies va sortir una vegada a cantar, i va cantar totes una cançó que a més no era de les més conegudes. El Pere Tàpies, que ja em diràs quina...
0: Sí, que no era especialment revolucionari amb les seves cançons, no? Tenia humor, era un altre...
2: I el que va fer va dir, ara, ja que veig que us ha agradat tant, ara la faré en plan samba, i ara la faré en rock, i ara la... I va anar...
1: Ai, que divertit que era.
2: Tot el d'això.
0: Se'l va anar canviant. Sí, era.
2: I hi havia una altra... Hi ha una altra anècdota molt bona, que és a Tortosa, que només autoritzen a la Marina Rossell i en el Ovidi Montllor, els autoritzen una cançó cadascú només. I van sortir un dels dos, va fer la cançó, va marxar, va sortir l'altre, la va fer, va marxar, i va sortir el primer una altra vegada, i així, i van anar fent, no sé si era una o dues
0: cançons. O sigui, amb dues cançons van fer tot el recital, anaven intercanviant-se.
2: I això l'Artur Gaia, que és el Quico Celio, posteriorment em va explicar, diu, jo me'n recordo molt d'aquest concert, diu, perquè això el vam organitzar amb una entitat de joves de Tortosa, diu, i a banda de tot això, que és veritat, diu, ens va passar una altra cosa, diu, que ens van autoritzar a fer el concert amb dues condicions. Una, que no podíem fer publicitat del concert.
0: Clar, Déu-n'hi-do, també.
2: I la segona, que no podíem cobrar entrada.
0: Ostres.
2: Dic, ostres, i què vau fer? Diu, bueno, la publicitat la vam fer clandestina, il·legal. Això no va ser problema. Dic, i l'entrada? Diu, encara més fàcil. Diu, vam fer entrada només per socis i expedien carnets de soci per un dia.
0: No era una entrada, sinó era soci.
2: Gràcies pels socis i d'això, diu. I fins i tot hi havia policies que es posaven a la cua per veure si el que fèiem eren carnets de soci o veníem entrades.
0: I el que fèieu era carnets de soci, està bé.
2: Va estimular molt la imaginació, la creativitat.
0: I tant. Es veia venir que el recital aquell de Raimon seria un boom? Perquè clar, llogar el Palau d'Esports de Barcelona, no sé quanta gent hi cabia, però hi cabien 2, 3.000, 4.000.
1: Palau d'Esports al carrer Lleida, que la gent no confongui amb Palau de Sant Jordi.
0: És el que hi ha a Montjuïc, perquè ens aclarim, si algú ha anat a fer les proves de conduir a Barcelona, és allà al costat. Durant la Covid hi va haver-hi un gran centre de vacunació al costat.
2: No sé si durant molt temps era el Barcelona Teatre Musical.
0: Sí.
1: Sí. Està bastant atrotinat ara, per dir-ho.
0: Sí, fins i tot el Barça de bàsquet hi va jugar, vull dir que sí.
2: No sé que m'havies portat.
0: No hi ha problema, no ens hem anat. Simplement, el fet de que lloguessin el Palau d'Esports implicava que realment hi havia una expectació, no?
2: A més, el Raimon havia intentat llogar-lo altres vegades i havien dit que el Palau d'Esports no era per fer aquest tipus d'espectacles. I ell després de veia, bueno, hi va la Maria Dolores Pradera, perquè jo no puc anar-hi, no? Bé, el Raimon hi va anar ell sol, amb la guitarra. No hi havia cap altra música a l'escenari. Ell deia que en aquella època no podia pagar-se músics perquè moltes vegades, quan arribava al lloc, resulta que li havien prohibit el concert.
0: Amb la qual cosa havies de pagar igual i no rebia res.
2: Sí, va haver una certa expectació, no sé si tu vas ser-hi.
1: Sí, recordo. Bueno, tot de nanos, bueno, era com un fet col·lectiu que havíem d'anar tots, i va anar tots, i a sortir la gent cridàvem allà, llibre, bueno, dins del Palau d'Esports ja, una emoció extraordinària, perquè, i deien, ves si es mor en aquest moment, i hi havia aquest comentari, ves si ara em feran
0: regidor. No el Raimon, el Franco.
1: I al sortir, la sensació que allà cridant llibertat, aquell ambient, baixaves pel mig del carrer, el trànsit no n'hi havia gaire, perquè era de nit, però la gent s'aturava, saps allò com si era una cosa les emocions extraordinàries, l'esperança era absoluta, a més veies allí tot la gent política, veies tothom, és una cosa impressionant.
0: Sí, clar, sí. El recital es produeix molt pocs dies abans, una vintena,
2: tres setmanes exactes
0: de la mort d'en Franco. Per tant, l'ambient està calent.
2: Sí.
0: Està calent. El 27 de setembre hi ha hagut les execucions i això és el 30 d'octubre, un mes més o menys aproximadament després. No hi havia por? Perquè, clar, en Raimon segur que anava... Por per tots, eh? També pel bàndol franquista.
2: I
0: per la gent que hi havia.
2: El Raimon estava en llistes negres.
0: Clar, és que això...
2: El Raimon, el Llach, el Quico, tots aquests estaven en llistes negres i per tant estaven molt amenaçats. Però el Raimon en aquest concert, a més va fer una jugada mestra, que després el Llach també la va repetir el gener del 76, que va dir, home, això s'acaba, hem de presentar a la gent qui seran els nous governants. I va fer una fila zero amb els polítics que aleshores eren dirigents clandestins de partits que no eren legals.
0: I però que la gent més o menys sabia d'on eren.
2: Sí, des del Miquel Roca fins al...
1: Els identificava, sí. Ja els identificaves.
0: Sí, sí, hi havia gent del SUC, hi havia gent de partits que després no van reeixir gaire, d'altres que van quedar integrats amb altres forces, etcètera, diguéssim. Sí. Tot, o sigui, ara, dir una llista de partits que ara Esquerra Democràtica, que la gent no recorda, però...
2: O el Partit Socialdemòcrata de Catalunya.
0: Per això, que són partits que després no van reeixir gaire perquè van ser absorbits o pel futur PSC o per Convergència Democràtica o Esquerra Republicana en aquells moments estaven en altres tessitures, però que van ser absorbits per partits diferents, però en tot cas eren els dirigents del moment. I van ser presents, també?
2: Sí. Hi va haver una fila zero de no només de polítics, sinó de personalitats. Hi havia gent de la cultura, també. Suposo que algun esportista, també, el dia del Llach, segur que hi eren. I, vaja, sí.
1: El Reixac.
2: El Reixac,
1: sí, crec, no... crec que hi havia el Reixac i crec que l'Orantes, el tenista.
2: Això, el dia del Llach, sí que hi eren el Reixac, l'Orantes i el Marcial.
1: Aquest era també
2: jugador, un altre jugador del Barça,
1: que havia jugat a l'Espanyol i després va passar
2: a l'Espanyol. Sí.

0: de les places.
1: Tal com comentàvem, l'empresari Oriol Regàs havia mogut fils per poder veure's amb el governador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, i obtenir aquest permís pel concert que estem sentint de Raimon al Palau dels Esports. Es va decidir que la data del recital seria el dijous 30 d'octubre de 1975. Martín Villa era molt conscient que el règim agonitzava i intentava nedar entre aquelles dues aigües. Per fer valer una autoritat que cada cop es veia més amenaçada, el dia abans del concert va cridar al seu despatx el mateix Raimon i Annalisa Corti, la dona i mànager del cantant.
2: Ah, ja han arribat. Seguin, si us plau. Els he fet venir per comunicar-los oficialment que els dono el permís per al concert de demà al Palau dels Esports.
3: Bé, em pensava que ja n'havia parlat amb l'Oriol Regàs. Ell és l'empresari que ens ha contractat.
2: Sí, amb ell vaig estar parlant de com està canviant el panorama polític. En sóc molt conscient. De tota manera, estic segur que la meva autorització ha sorprès molta gent.
4: Això és veritat. Molts estaven convençuts que no ens deixaria.
2: Miri, Raimon, jo li dono el permís per al seu recital. Però a canvi, vostè s'ha de fer responsable de tot el que hi pugui passar.
3: Bé, jo em puc fer responsable de cantar les cançons que vostès m'han autoritzat, però res més.
2: Tenen la llista aprovada pel Ministeri d'Informació i Turisme?
4: Esclar, i les cançons no autoritzades són les de sempre. Quan jo vaig néixer, Quatre rius de sang, Sobre la pau...
2: Molt bé, molt bé. Vostè faci el possible perquè no hi hagi incidents. Ha d'entendre que me l'estic jugant molt. Per això l'he fet venir. És la primera vegada que faig venir a un de vostès al meu despatx.
3: Un de nosaltres?
2: Dels cantants, vull dir. Pensi que serà el concert més gran que hagi fet mai un artista sol, en un local tancat a Barcelona. Vostè és el que intervé, però comprengui que en les circumstàncies actuals no ens podem permetre més luxes que els normals.
3: Molt bé, senyor. Això és tot?
2: No. Una última cosa. Aprofitin ara que estan tots junts. Tots aquests que s'autoanomenen oposició democràtica. Perquè en el futur no serà així.
5: Això és En Guàrdia.
1: Estem aquí amb en Joaquim Vilarnau i Josep Maria Soler i Sabater parlant dels tres grans recitals que van donar la pistolada d'obertura de la transició, del moment de recitals de Raimon, de Lluís Llach i de Quico Pi de la Serra. Joaquim Vilarnau, acabem de sentir aquesta conversa de Martín Villa amb Raimon i Annalisa, la seva dona, marcant, diguéssim, fins a on es podia arribar. De tota manera, el recital, tal com hem comentat, va ser un èxit. Es va omplir del tot el Palau dels Esports.
6: Sí, m'imagino que si n'haguessin fet més d'un, també l'haguessin omplert més dies.
1: O sigui que econòmicament li va sortir bé en Raimon i a l'Oriol Regàs, això també és.
6: I van haver guanys, m'imagino que sí.
1: Sí, sí, clar. Per tant, diguéssim, hi havia ganes de tornar a fer coses. Es veia, des d'un punt de vista purament empresarial, realment era un bon moment per fer aquest tipus de recitals, perquè segur que omplies.
6: Sí, però el que no tenia segur és que el poguessis fer.
1: Ja, aquest era el punt.
6: El problema és que podies arribar al dia aquell amb totes les entrades venudes i que t'obliguessin a suspendre'ls.
7: I si no recordo malament, les grades no tenien les divisions dels seients com ara, eh?
1: Diria, sí, tu anaves corrent per seure on podies.
7: Més o menys, en una zona que estaves, però si el teu company estava més a prop, doncs hi cabia més gent.
1: Ja, amb la qual cosa hi havia molta humanitat. A tot això, es mor Franco el 20 de novembre del 75, es produeix el jurament de Juan Carlos, els principis generals del moviment, etc. i la coronació, i el gener, per tant molt mes i mig escàs, hi ha els recitals de Lluís Llach. Per tant, es van preparar abans, que és en aquest període també Rodolfo Martín Villa accedeix a uns recitals que també Llach és una figura maleïda dins d'aquell moment per part del règim. Sabem positivament que aquells concerts poden ser encara més explosius que els de Raimon.
6: Clar, aquí hi ha hagut la mort de Franco, i la mort de Franco ho canvia tot, eh?
7: I apareix l'Àries Navarro.
6: Sí, sí, sí. I després es forma un nou govern i el Martín Villa se'n va a Madrid.
1: O sigui, ja no està ell, ja se va de ministre de l'Interior.
0: Sí, exacte.
7: Sí, de l'Interior, ja.
0: Sí. Em sembla que es deia Governació, no, en aquell moment?
1: No sé si ja no havien canviat el nom encara.
7: Jo diria que no.
1: No, podria ser Governació. Governació és el nom històric del franquisme, Interior ha sigut posterior, però no sé, no recordo, no recordo, la veritat, sí. Sí, aleshores, com és que concedeixen
0: això? Aquí entra en joc el mànager del Lluís Llach, que diu nosaltres també ho hem de fer, que és el Joan Moles, la Núria Batalla.
1: Després del gran èxit de Raimon, clar.
0: Sí, i també volem fer una fila zero i una mica copien el model del Raimon i el fan a la seva manera. I en lloc de fer una tanda d'un sol dia, fan tres dies. De fet, havia de ser una cosa i es va anar allargant perquè van anar venent entrades.
1: O sigui, es va vendre molt ràpid i...
0: Per és tant, molt significatiu la diferència, perquè quan el Raimon hi va, la discogràfica li diu, pues fes-ho tu mateix, i no hi envia ningú, i quan ho fa el Llach diu, sí, no ens interessa molt, i van i ho graven. La mateixa, que era la mateixa discogràfica en aquell moment, saps? Vull dir que el canvi és molt...
1: Perquè han notat que allò del Raimon ha sigut històric, diguéssim, i en canvi i esperen que el recital del Llach també ho sigui.
0: I perquè han notat que en el moment del Raimon, interpreto jo, en el moment del Raimon era significar-se massa pel que estava passant, i en el moment del Llach ja era una cosa...
1: Era significar-se d'una altra manera.
0: Exacte, i ara ser modern, i ara ser demòcrata.
7: Que hi hauria una apertura, i al cap de 4 dies hi hauria allò de l'espíritu del 12 de febrero que deia l'Àries Navarro,
1: de canviar
7: una certa abertura dins del franquisme, dins de les institucions, però la necessitat històrica d'Europa, no sé, bueno, aquelles
1: parafernàlies. Tot i així, la censura no ha acabat, el fet que s'hagi mort Franco, l'estructura franquista continua bastant intacta.
0: La censura oficialment em sembla que continua fins l'any 1978, el que sí que es relaxa molt i es pot pràcticament cantar tot. De tant en tant sí que censuren algunes coses, encara censuren concerts, allò de no autoritzar un concert encara passa alguna vegada. Jo crec que va ser posteriorment això, en el Lluís Llach el van expulsar de les Canàries, li van prohibir fer un concert, i després el va intentar-lo fer a la universitat, perquè els recintes universitaris no estaven
1: sotmesos
0: a censura, sí. I també tampoc el van deixar i el van acabar deportant
1: de les Canàries.
0: De les Canàries, i per tant la censura encara funcionava, no funcionava amb la mateixa intensitat. És més, els últims temps de la censura, la Núria Batalla i el Joan Moles es van fer un tampó igual que el de la censura i ells mateixos s'autoritzaven les cançons.
1: Amb la qual cosa ensenyaven el funcionari de torn, sí. És que això ja està autoritzat.
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, no els van agafar mai, no el van descobrir mai.
0: I era el final de tot, sí. Ja no era d'això.
1: La censura...
0: No eren els anys durs.
1: Clar, la censura havia prohibit temes d'en Raimon, ja sabem que el Martín Villa ho havia dit, però s'havien impedit que alguns temes que
0: havia... El Diguem No es va poder cantar,
1: el Diguem No, i algun més de...
0: Jo suposo que hi devia haver algun altre que no es devia autoritzar, sí.
1: Per exemple, hem sentit abans el Jo vinc d'un silenci.
0: El Jo vinc d'un silenci pràcticament s'estrenava aquell dia.
1: Tots nosaltres aquests temes ens sonen de tota la vida, sí. I en canvi és obvi que hi ha un moment d'estrena.
0: Jo vinc d'un silenci l'havia cantat 3 o 4 vegades en recitals petits, i així massivament el dia que es va estrenar era aquell, i a més va ser el bis del concert, quan la gent demanava el Diguem No va tornar a cantar
1: el Jo vinc d'un silenci.
7: I llavors els sindicats ja treien el cap de forma pública, és a dir, és aquell moment amb el qual es deia, diu, uns ja se n'han anat i els altres no han arribat, saps? Sí. És a dir, és aquell moment d'indeterminació de lleis que hi ha un esclat de llibertat que exactament no se sap cap on anaven les coses.
1: Més que res, entre altres coses, perquè el franquisme no s'atrevia a reprimir de manera tan dura, perquè no sabia tampoc, també s'estaven cobrint les esquenes, no? La sensació de dir, si ara fem una matança al carrer de la gent que ha anat a un recital, sigui de qui sigui, això se'ns girarà, encara se'ns aixecarà la gent i tenim una revolta, o sigui que millor reprimim amb moderació.
0: Recordem el que va passar a Vitòria.
1: Clar, però això...
0: I això també és l'any 76.
1: Sí, una mica posterior.
0: Una mica posterior, sí.
1: Però era, diguéssim, la...
7: Sí, però poc abans hi ha hagut les manifestacions del 7 d'octubre i 13 d'octubre, crec recordar, perdó, de febrer.
1: Febrer, va ser després, el febrer del 76, sí.
7: Del 76. 76, que en fi, que l'Eixample de Barcelona,
1: sí,
7: Passeig de Gràcia, Aragó i això, va estar ocupat absolutament pels manifestants.
1: I
7: la policia actuava de forma
1: relativa. Pagava moltíssim, però
7: en llocs
1: concrets, no disparava, per exemple, això ja era un canvi, eh?
0: Aquestes manifestacions, que tots tenim la imatge aquella del xirinacs a terra, que l'anaven pagant.
1: I el García
7: Faria.
1: Tornem a en Llach i els tres recitals. Llach versus Raimon, en aquell moment, de cara a la gent, hi havia moltes, evidentment, diferències estilístiques, les que vulguis, però respecte a la representació en contra del franquisme, no es distingia gaire amb això?
0: No, això jo crec que és millor que ho contestis tu.
7: No, el que passa que el Raimon havia estat el primer, diguem, el primer de forma pública, no?, i notòria. Això li donava com un prestigi extraordinari.
1: Patriarcal, en aquest sentit, gairebé d'oposició al franquisme dins de la música.
7: El primer, entens? El pioner, de molt atrevit. Aquesta és la circumstància.
0: Llach és de l'any 48, sí. Raimon és de l'any 40, i amb 8 anys de diferència, i aquests 8 anys es noten, perquè el Raimon va arribar abans i va ser el primer en moltes coses. És el primer que va dir recital...

0: poble.
1: A moltes cançons de l'època es feia referència al silenci. Per Raimon era antic i molt llarg, per allà que el poble havia fet del silenci paraules, etc. Era l'hora de trencar-lo. Els tres concerts de Lluís Llach al Palau dels Esports, el 15, 16 i 17 de gener, van ser una fita als inicis de la transició i també de la carrera del cantautor, després de 8 mesos en què li havien prohibit tocar a l'Estat. El mateix Llach, el text que acompanyava el disc, es va editar en una part d'aquells concerts, s'hi referia com un document cívic. La policia va seguir les actuacions de ben a prop i va redactar aquest informe del primer dels tres concerts.

relació amb l'escrit d'aquest centre, referenciat més amunt, autoritzant recital de cançons a càrrec de Lluís Llach el dia 15 d'aquest mes a les 22:30 hores al Palau Municipal dels Esports de Montjuïc, es participa que l'esmentat recital es va iniciar a les 22:30 hores amb l'assistència de 8.126 espectadors. Durant la celebració del concert i aprofitant la foscor, a les parts més altes de l'edifici col·locaren de forma subreptícia 5 pancartes amb les frases «Amnistia i llibertat», «Llibertats, polítiques nacionals, socialisme autogestional, Convergència Socialista de Catalunya», així com també una bandera republicana que va ser retirada pels 3 funcionaris del Servei de Vigilància de Nit de la Comissaria del Sud i el delegat governatiu. També de forma subreptícia van llançar propaganda de matís polític subversiu. La majoria va quedar trepitjada pel públic i el peu figura que està subscrita pel Comitè Nacional de Catalunya del Partit del Treball d'Espanya i pel Comitè Local de Barcelona de la Jove Guàrdia Roja. L'actuació del cantant fou correcta en tot moment i no va interpretar altres cançons que les aprovades per la Delegació Provincial del Ministeri d'Informació i Turisme. En alguns intervals de l'espectacle es van sentir crits d'amnistia i llibertat. En sortir del concert, una gran quantitat dels assistents es va dirigir cap a la presó provincial, de manera pacífica, sent seguits per forces de policia armada, per impedir alteracions d'ordre públic. Es comunica aquest govern civil per al seu coneixement i efectes, signat per l'inspector regional de serveis.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Joaquim Vilarnau, en Llach, va tenir un èxit aclaparador, més que el de Raimon, simplement perquè en va fer tres de concerts, que em sembla que es van omplir tots tres.
2: Es van omplir tots tres, els dos primers van servir de base pel disc que coneixem com Barcelona Gener del 1976.
1: Un disc clau a la discografia d'en Llach, sens dubte.
2: Sí, sí.
1: Un impacte, aquest i l'Olímpia, són dos discos que tenen un impacte brutal amb la gent de l'època.
3: Jo crec que la gent, el ser gravat, tot això...
1: Clar.
2: Jo crec que és un disc en directe que transmet tota l'emoció del directe. És en,
1: sí, sí.
2: A mi hi ha pocs discos en directe que m'emocionin tant com aquest.
1: Sí, realment està francament bé. Com va viure la gent? Perquè clar, el recital de Raimon, en Franco era viu. S'acabava però era viu. Els recitals d'en Llach, Franco ja mort.
2: Clar.
1: Per tant, les perspectives també són diferents.
2: Uh-huh.
1: Com es va viure?
2: Jo recordo que el Llach em va explicar que en aquells moments era molt important dir el que volíem dir i dir-nos a nosaltres mateixos, perquè mai ens havíem pogut dir això de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
1: Era la frase.
2: De fet, hi ha un enregistrament complet, que no és el que hi ha al disc del concert aquest, que he pogut sentir, i la gent, els crits eren llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Amnistia, llibertat, estatut d'autonomia no sortia. I algun visca Catalunya lliure. Cosa que en el disc, evidentment, no va ser possible que sortís. No, el Llach, en aquest escrit que feia referència, ja diu que hi ha hagut alguns retocs, alguns estètics i altres no tant.
1: El que és curiós també és el comentari de la policia, no? De fer el registre de dient la sensació que dona és que se li escapa de les mans a la policia.
2: Sí, sí.
1: Tota aquesta empenta de la gent no saben com controlar-la.
2: Sí, sí. A més, el recital més històric és el primer, que és el que van els polítics de la fila 1, el que van anar a l'Orantes i el Reixac que comentàvem abans, i el Xirinacs,
1: sí, sí.
2: i el Carlos Barral, i recordo tot de gent. A l'acabar tot van marxar en manifestació fins a davant de la Model, que era per demanar l'alliberament dels presos polítics.
1: Clar, o sigui, estàvem parlant... Clar, és un altre moment. El recital del Raimon, marxar en manifestació, era un suïcidi. El recital d'en Llach és arriscat, però és factible, diguéssim. I han passat dos mesos i mig, vull dir que és molt, molt, molt poca diferència.
3: No, i a més la gent t'explicava, jo no hi era per raons absolutament personals, perquè molt jovenet m'havia acabat de casar.
1: O sigui, hi ha coses a la vida que no
3: estava en un altre lloc,
1: sí.
3: Estava de viatge. Però recordo que al tornar tothom, que t'has perdut això, però, bueno, clar, la il·lusió era absoluta.
4: Per acabar aquesta nit podríem cantar una cançó, cridar una cançó, a veure si la senten fins a Mataró. Merda.

concertista que va omplir el Palau dels Esports va ser Quico Pi de la Serra i va ser el 27 de febrer del 1976 en un concert diferent als anteriors organitzat pel PSUC per recaptar fons pel partit. En aquest cas, amb haver-hi al darrere un sol partit, no hi va haver una fila zero de polítics de totes les tendències. Pocs dies després del recital, el 2 de març de 1976, Joan de Sagarra escrivia en termes molt elogiosos sobre Pi de la Serra a la columna

0: Altra cosa. Entenguem-nos. Amb en Quico me n'aniria a fer pecats. Amb els altres dos, la veritat, no se m'ha acudit, no m'hi veig. Tal vegada perquè el recital d'en Quico va desaparèixer a la fila zero, la dels polítics, tan necessaris com enutjosos, com a mínim per a mi. Quan veig aquest polític o aquell altre a la fila zero, aplaudint dempeus, inevitablement penso que hipòcrita. I no cal dir que el 98% de les vegades m'equivoco. Els altres recitals, els que jo vaig presenciar, em van recordar una miqueta la festa de l'Humanité. Tot era tan ordenat, tot estava tan ben greixat, tot era tan perfecte que, la veritat, no entenc com van poder arribar a tema cap alteració de l'ordre. Si parlem de l'eslògan, en el recital d'en Quico es va trencar una certa monotonia anterior. I la barreja, un cop més, va ser divertidíssima, digna d'un poeta que, com Prévert, té el seu propi inventari. Viola, l'Estatut, el búnquer, Cuba, els cossos repressius, les comissions obreres, el Polisario i un de deliciós i espontani. Visca la mare que et va parir. I tot això amb un swing de mil dimonis i amb un pessic de demagògia i molt d'humor. Un humor, unes vegades molt fi, i unes altres descordat, de barricada popular, ratllant l'insult, ras i curt. I precisament aquestes cançons insult, com Fills de Buda, com Verda, com La matança del porc, van ser les més celebrades. Per què? Suposo que perquè són les que en Quico va comunicar millor, o potser perquè eren les que més es prestaven a una participació musical, insult musical, de la massa. Total, que el recital va ser un èxit i aquí rau el mèrit. Un èxit més difícil, menys preparat que en els anteriors recitals. I estic convençut que molts dels assistents van descobrir que en Quico, que no havia de passar per cap prova de foc, perquè la qualitat i la veterania el dispensen de qualsevol repte ximple, era tot un tipus. Salta pagès, que no està res.
1: Guàrdia. Joaquim Vilarrau, perdó, verda o merda? Què diu exactament en Quico Vilaserra?
2: Jo no ho estava pensant mentre escoltava.
1: Sí,
2: i crec que no diu el que va autoritzar la censura.
1: A la censura diria autoritzar verda, de color.
2: Clar, és el típic, que molts censors, o com a mínim això es pensaven els cantants, no entenien el català, i si posaves la traducció al castellà verde, no té res, no té cap mena de gràcia, no? Jo devia pensar quina poca soltada.
1: I en canvi deia merda, referint-se a tota aquesta qüestió.
2: I més en aquesta versió tan contundent, sí, que no pots estar escoltant aquí.
1: Sí, sí, sí, clar. Merda,
2: i després, merda, amb tota la gent de fons, que segur que no hi havia ningú que digués verda.
1: Verda, evidentment. El tercer recital important d'aquest període és aquest d'en Quico Pidelserra, sí. Però hi ha... encara, mira que han passat poc temps, han tornat a canviar les coses amb aquest període entre el recital del Llac i el recital d'en Quico. L'ambient ja inclús és diferent, és encara més aguerrit, diguéssim.
2: Sí, de fet és el tercer que organitza
1: l'Oriol Regàs.
2: L'Oriol Regàs el va veure al Suc i li diu, ja que has fet aquests altres dos, fes-nos aquests també.
1: I per l'Oriol Regàs i el Suc, quina relació tenien?
2: L'Oriol Regàs parlava amb tothom, jo estava bé amb tothom.
3: Sí.
2: Ell, a les seves memòries, ho matisa una miqueta,
1: en Regàs,
2: però sí, el fet és que el PSUC estava molt agraït amb un senyor que era un empresari.
3: Era un company de viatge. Allò que es deia company de viatge, sense ser militant, a més ell era molt amic del Pere Portabella. Que el Pere Portabella...
1: Sí, era un militant destacat.
3: No era militant. Jo crec que sempre va ser... No sé si va acabar sent-ho de militant, però en aquell moment era un company de viatge, que era un home clau en l'Assemblea de Catalunya, una gran impulsada també i molt fortament pel Suc, i aleshores... És a dir, era aquesta barreja ja hi havia les declaracions de l'Àrees Navarro d'això del 12 de, del 12 de febrer, volia una certa llibertat i
1: sí, etcètera, etcètera. Mà,
3: i això
2: va durar molt poc
3: explicava que la gent s'animés a ser cada vegada, el franquisme tampoc sabia quina decisió prendre, no se sabia qui que s'acabaria imposant,
1: El recital del Quico

0: va tenir, a part d'això de la fila zero, que ja hem dit que no va ser el cas, va tenir també les mateixes característiques d'empenta i de ara una paraula molt d'ara, empoderament de la gent després de dinar-hi.
1: Sí, però hem de considerar que el Quico, que per mi és un artista magnífic i que té una força increïble, sobretot en els directes més que en els discos, jo trobo que els directes li fan més justícia que no pas els discos, no tenia la popularitat ni del Raimon ni del Lluís Llach. Per tant, sí, va anar bé, però no va anar tan bé a nivell
0: dels altres, com els altres.
2: Perquè ja la gent tenia la consciència que darrere hi havia un partit polític i la gent tenia més esperit unitari en aquell moment que no pas d'un partit polític.
0: Que el SUC havia funcionat sobretot en els últims anys com el partit,
2: com el partit,
0: com el moviment de masses
2: era un partit majoritari, sí, en la lluita antifranquista en aquells anys, absolutament.
0: Hem d'anar acabant, però una mica per fer-nos la idea, el resum d'aquests tres grans concerts, van moure les coses o van ser simplement un símbol de que les coses estaven movent, que no és exactament el mateix?
1: Ostres, això és l'ou o la gallina, no?
0: Sí.
1: No ho sé, jo suposo que alguna cosa devien aconseguir, jo ho penso. Les cançons no fan les revolucions, les acompanyen, però potser si no hi haguessin les cançons, les revolucions serien diferents.
0: Joaquim Vilarnau, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquests tres grans concerts que em sembla que formen part de l'imaginari de molta gent d'una certa edat, òbviament, però que ajuden a entendre aquell moment de la transició. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Jordi Maria Soler Sabater, el del Quico hi vas anar o no?
2: No, és que no ho recordo, perquè anaves a tants llocs, però aquest del Quico en concret no
0: ai,
2: no puc
0: ai,
2: deixar.
0: La memòria.
2: Sí, sí.
0: Això és l'enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato, Xavier Martín i Dolors Sanz. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que s'esperen avui a moltes comarques de l'oest i al nord del país. Les tempestes, localitzades sobretot al Pirineu i a Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les crescudes poden ser sobtades. Més notícies, Carola Gil.
2: Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu la Generalitat, llegiu l'Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i d'evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori. El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergències van trobar calcinats en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
1: Ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levine, coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i a sèries com Gilmore Girls. Levine sempre havia sentit interès pel món de la interpretació, però no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar. Segons el seu representant, ha mort mentre dormia a casa seva, a Califòrnia. Avui fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
4: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
5: A mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible. S'ha caigut tot el sostre i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles.
4: Scosse terribile.
5: El poble està totalment devastat.
4: Persones
5: ferides, persones que ens coneixem de sempre. Ha estat realment un moment dramàtic per tothom.
4: Una situació
5: desesperada.
1: El sisme va ser de matinada a 3:15 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata del Tronto.
2: També hi va haver desenes de rèpliques en poques hores. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. 10 anys després, a Amatrice, el poble més afectat, només s'han restaurat el 38% de les propietats danyades i un miler de persones continuen vivint en petits habitatges prefabricats a l'espera de la reconstrucció. Avui hi ha previstos diversos actes de record de les víctimes.
1: Esports, el Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. L'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar el partit, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi.
2: Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar els últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha unit a la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa a reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club.
1: També aquest diumenge a primera, Getafe 1, Racing de Santander 0. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15.
2: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. Els catalans han sumat 2 empats en les dues primeres jornades de Lliga.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la 1:00 PM. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
8: Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Avui ve algú a veure tot això o la gent ja s'ha cansat d'aquest tinglado?
2: Home, esclar, que ve algú. Avui ens visita l'Oriol Salvador.
1: No em sona.
2: No et sona perquè és un savi per conèixer. Practica esgrima antiga.
1: Però qui tria els convidats d'aquest programa?
2: Bueno, deixa estar. La Mercè ens parlarà també de personatges terrorífics de sèries i pel·lícules.
1: La Heidi. A mi sempre m'ha fotut molta por aquella nena.
2: La Heidi?
1: La Heidi no és aigua clara, eh? La Heidi un dia matarà l'àvia.
2: Va, per favor. De llavors també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol al pare Llams.
1: Al pare Llams?
2: Al pare Llams.
1: Saps com es diu pare Llams en anglès?
2: No sé com es diu en anglès. Com es diu?
1: Ah, no ho sé jo, t'ho pregunto tu.
2: Hòstia, que ets burro. Calla, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I visca el Valle!

0: L'invent del parallamps data del 1752.
1: Això sí que ho va inventar un català, eh? Tot el que fa referència al temps i coses del clima, això ho han inventat els catalans.
0: Sí?
1: Sí, el pluviòmetre aquell d'intensitat, allò que aquell de l'altre dia, allò ho va fer un català.
0: Allò ho va fer un català, sí. Però em sap greu dir-te que el parallamps és invent d'un americà.
2: Collons d'americans.
0: I no d'un americà qualsevol, eh? Benjamin Franklin, considerat un dels fundadors dels Estats Units, va col·laborar en la redacció de la seva Constitució.
2: I és molt gros, això, Peyu.
0: Hòstia, és grossíssim. Ja. És com si el pluviòmetre l'hagués inventat en Jordi Pujol.
2: Imagina't.
0: És així.
2: Va, sí.
1: A veure, si tu t'emmerdes a escriure la Constitució dels Estats Units, vull dir, no deu ser fàcil.
2: No, molt difícil. Clar. Ho has de fer tot en anglès, eh?
0: Ah, sí.
2: Vull dir que no és fàcil, eh?
1: No, sí, hòstia. Si t'emmerdes a escriure allò, deixa estar els parellams, o que ho faci un altre, no, el dels parellams.
0: Sí, és veritat. Però sí. El que és curiós de mena, noi, tant te fa la Constitució dels Estats Units com t'inventa el parellams.
1: Si vols estar tot arreu, eh?
0: Benjamin Franklin va començar a estudiar els llamps un dia que, mentre el seu fill feia volar un estel, li va caure un llamp i va socarrimar la joguina. Sí. Va quedar tan impactat que l'endemà va voler reproduir la mateixa escena per si tornava a caure un llamp.
1: T'has d'estimar molt poc el teu fill.
0: Home, l'endemà no li va pas posar el nen, ja. Home, si no, sí que hasta els serveis socials poder que actuïn, si no.
1: Aquest en Franklin és boig.
0: La segona vegada el nen es va quedar a casa i en Benjamin va lligar una clau metàl·lica a la punta del cordill de l'estel. I es va produir la màgia. De la clau metàl·lica en sortien petites guspires, fet que demostrava l'existència de l'electricitat estàtica els dies de tempesta. I que els llamps eren un fenomen meteorològic i no pas una mena de maledicció dels déus, que és el que pensava la gent fins llavors.
2: És veritat, la gent era molt curta aquella època.
0: Ho veus com no t'envies d'anar amb la teva dona, aquella que d'allò... I ha caigut un llamp.
2: Me cago en dena.
0: És culpa teva. Sí. Bueno, en Franklin, després de molta observació i molts estels del nano socarrimat, suposo, va crear el parallamps, que bàsicament és una punxa que amplifica les possibilitats que un llamp vagi a parallar i llavors canalitza l'electricitat fins a terra.
1: Tu, i per què els carden tan amunt?
0: Els llamps?
1: Sí, no,
0: els parallamps. Els llamps van més amunt encara.
1: Sí, esperen de dalt. No, vull dir, sempre que mires un campanar a dalt hi ha el parallamps.
2: Per què? Perquè els llença Déu Nostre Senyor.
0: Clar. No, es veu que com més amunt són, més àrea protegeixes. Saps què vull dir?
2: Sí.
0: O sigui, el radi de protecció és més ampli.
1: Ah, per això l'han cardat a casa meva, n'hi ha un.
0: Ah, que ets molt amunt, tu.
1: Bueno, estic enfilat sobre una pedra, clar.
0: Vas més amunt del campanar a casa teu?
1: Bueno, el tinc més lluny.
2: Estàs enfilat sobre una pedra? Sí. Per favor, comencem bé el programa. Com estàs sobre una pedra a casa teu?
1: Bueno, una roca molt grossa, però a sobre hi tinc la casa.
0: Molt bé.
2: Senyor.
0: Molt bé.
1: I a sobre la casa un parellamps.
0: Molt bé.
1: Així s'estic protegint de tots els veïns?
0: Tu el que més. Sí.
1: Hosti, els hi cobraré alguna
0: cosa. Cobra'ls-hi alguna cosa. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Sabeu que la botiga de parellams més antiga del món és...
1: No, a on? Aquí, és aquí. No, no pot ser.
0: La botiga de parellams més antiga del món
1: no pot ser.
0: És...
2: No, no m'ho crec, Mercè, no m'ho crec.
0: No m'ho crec, no m'ho crec.
3: Ja us ho dic jo, eh? Tot lo de la meteorologia és català.
1: Sí?
3: Sí.
0: La botiga de parellams més antiga del món és a Barcelona.
3: Visca Catalunya!
0: Bravo!
4: Bravo.
0: Es diu Parellams Torrente.
3: Ah,
1: ah, bueno, no m'ho imaginava
2: no,
1: així.
2: No.
1: Jo m'imaginava Parellams Campeny.
2: Torrente.
0: Es va inaugurar l'any 1860 i avui dia continua funcionant.
1: Ah.
0: Una botiga que, a més, conserva les rajoles hidràuliques de l'època i el mateix mobiliari de quan es va inaugurar.
1: Ha de ser maca, aquesta botiga.
3: No, com aquí la Renaixença.
1: Sí, senyor.
0: Sí. Sí. Si mai voleu
1: comprar... Mira quin terra més maco. Sí, sí.
0: Home, i tant. Sens dubte és una peça de museu. Museu. Si necessiteu un parellams, el trobareu al número 21 del carrer Marquès de Barberà, al Raval.
1: Si pas on és, això.
0: Ai, cony, una mica de cultura.
1: El Raval és a la Rambla a la dreta.
2: Sí, no? Com baixant,
1: a
2: la dreta.
1: Baixant
2: sí,
1: cap al mar, direcció al mar.
2: Abans era barri xino, deien.
0: Val, ah, exacte. Val,
1: doncs allà, ja.
3: Allà. Pues allà. Va, jo ja en tinc un.
1: Vull dir, de parellams.
3: De parellams, ja, tinc, ja us ho he dit. Però bueno, per treure-hi el cap val la pena.
1: Vés-hi, vés-hi.
3: Ja hi aniré.
1: Hi anirem. Sí. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Savi per conèixer. Una persona que des de petit li havien cridat l'atenció les espases i els cavallers, com Sant Jordi. S'ha fet gran i ha decidit lluitar amb armes com a hobby, practicant l'esgrima històrica.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Oriol Salvador. Bravo.

0: Bueno, serà l'entrevista.
1: Promet, això, eh?
0: Serà l'entrevista en la que seré més benevolent amb l'entrevista.
2: Sí, perdona, pots apuntar una mica cap a l'altra banda?
0: És que porta una espasa.
2: M'apunta a mi.
3: Apunto el peu, llavors.
0: Porta una espasa l'Oriol, que deu fer... Quan mesura, això? Un metro...
1: Això, un metro vint i pico.
0: Sí, és
1: metro
0: que...
1: Metro vint i pico.
0: Ja va dir, quasi bé, és com la meva xicota, més o menys. Sí.
3: Com la meva filla, concretament. Sí, sí.
0: Escolta, què has esmorzat, Oriol?
3: Hosti, fa una mica de mal dia, eh?
0: Sí? Per què?
3: Perquè, mira, estrellites amb els nens i després un kebab.
2: Hòstia!
3: Bueno, és que clar...
2: Vas molt sort!
1: És raro que s'ha sentit en aquest programa.
4: Ara entenc lo de l'espasa, jo, eh?
1: Estrellites!
2: Molt fort!
0: Jo ho vaig dir, quan preparàvem aquest programa... I, no, aquesta pregunta vols dir, Peyu, aquesta pregunta diu dona, tantes coses, sí. Dona tanta informació. Sí,
3: sí. Normalment no solc menjar un kebab al matí.
0: Ja m'ho penso, no, perquè normal. Si no, no series viu, segurament.
3: Potser.
0: Estrellites i kebab, eh?
3: Sí, sí. Però no a l'hora, eh?
0: No, ja m'ho penso, ja m'ho penso.
3: Dins del kebab, no, les estrellites.
0: A veure, Oriol, has arribat aquí amb aquesta espasa, que sí? Teòricament no fa mal, oi, aquesta espasa?
3: Home, si et caro d'una bona hòstia, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Però no talla fort.
3: No talla, no talla. Aquestes armes d'entrenament no tenen ni fil ni punta.
0: Explica'ns una mica quina és la teva vida amb les espases. Què hi fas amb les espases?
3: Què faig? Bueno, una mica el que has dit tu, jo, com molts nens, m'agradaven molt les espases, els temes de cavallers, sí. I conforme vaig anar fent gran vaig dir, hòstia, això com ho feien servir? I vaig començar a investigar i vaig descobrir que era... Bueno, jo vaig fer d'esgrima esportiva,
0: val,
3: que segurament coneixeu tots.
0: L'esportiva és aquella que van disfressats d'apicultor.
3: Perdó, d'alguna manera.
4: I que tens una mà penjada aquí darrere.
0: Sí, eh?
3: Sí, bueno, nosaltres anem similars, eh? Una mica més protegits, però anem similars, també.
0: Val,
3: eh?
0: Val.
3: I, bueno, vaig començar a mirar després de fer esgrima esportiva, que vaig veure que no m'acabava d'omplir.
0: Per què?
3: Perquè la gent esportiva, com diu el seu nom, és un esport.
0: Sí.
3: Una sèrie de regles molt lligades a això, a una pràctica esportiva. I també que la gent esportiva es fan servir armes clàssiques que es diuen que són del segle XIX.
0: Val.
3: I, clar, els cavallers ja no n'hi havien gaires al segle XIX.
0: Tot el segle XIX no t'interessa.
3: Sí que m'interessa, però m'agradava més el tema medieval.
0: Val, val.
3: Jo estic especialitzat en armament medieval.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: I vaig veure com començava a aparèixer el tema de l'esgrima històrica, o esgrima antiga, i això, i vaig començar a veure, a investigar per internet,
0: sí.
3: I mira...
0: I t'has fet mestre d'armes?
3: Sí.
0: Què vol dir això? Què és ser mestre d'armes?
3: Què és un mestre d'armes? El mestre d'armes és el que antes ensenyava a fer servir les armes a gent... pudent, diguéssim. No era el mateix com mestre d'esgrima.
0: Pudent de poder, vols dir?
3: De poder,
1: sí. Seria calés.
3: Que tenia pasta.
1: Mm-hmm.
3: Sí, sí, sí. Mm-hmm. I bueno, avui en dia això, els mestres d'esgrima, tradicionalment es diu mestres d'armes. Sí,
0: carai.
3: Sí.
0: I quina diferència principal hi ha entre l'esgrima esportiva i aquesta? Perquè vosaltres també lluiteu amb espases.
3: Sí, sí, sí. Nosaltres fem combat.
0: Sí?
3: El que passa és que això, nosaltres, per exemple, no tenim un sistema de llums, d'electricitat, que marquen els tocats, sinó que s'ha de veure i s'ha de reconèixer.
0: Va.
3: Llavors això que les armes no tenen res a veure. Una arma medieval com aquesta que tinc, aquesta espasa a dues mans, funciona completament diferent.
0: Això és una espasa a dues mans?
3: Sí. Normalment, aquí a la península es parlava d'espasa a dues mans. En altres llocs d'Europa se'n parlava del Langschwert, per exemple, en alemany, o Longsword, en anglès,
0: sí.
3: Que literalment és espasa llarga.
0: Val, val, val, val. Quant pesa això, més o menys? Fa metro 28, hem dit?
3: Metro 20 i pico. Aquesta em sembla que és metro 22, si
0: 22.
3: No recordo malament.
0: I pesa?
3: T'hauré de fer la pregunta de rigor. Quant creus que pesa?
0: Ostres, què? 2 quilos?
3: Perquè això ho diu molt la gent així, que ho diu, m'han dit 10 quilos.
0: No, home, no.
3: Aquesta
0: no
3: espasa... Quilo i mig.
0: Quilo i mig.
3: Quilo i mig.
0: I a l'edat mitjana ja pesaven això, ja tenien,
3: sí,
0: la capacitat de fer-ho així,
3: sí, sí, sí,
0: tan,
3: sí,
0: poc,
3: sí,
0: pesat.
3: Exacte, això com diem molts cops, eren antics però eren tontos,
0: sí.
3: Llavors això, clar, això eren armes de precisió, o sigui, eren eines de precisió, eren armes que estan fetes per enfrontar-se a altres persones, cosa que hem fet molt a la història, però bueno, llavors clar, tu volies una arma que fos efectiva amb això,
0: sí.
3: Un trasto pesat que no puguis fer servir, que sigui imblendible, no t'interessa. Són peces de, bueno, d'alta tecnologia, entre cometes, per l'època.
0: I com saps que eren així les espases de l'edat mitjana? I els moviments que feu, per exemple? Perquè vosaltres copieu els moviments que, sí, es feien en aquell moment.
3: Sí, clar. Per desgràcia no tenim una màquina del temps, però per, no, mirar en el passat tenim dos vies. Una, veure les espases de l'època, que trobem, per exemple, en museus, en col·leccions, que en allà sí que es pot mesurar, doncs, dimensions, pesos, característiques, que això... és difícil de dir, no? Però això, un esgrimista quan agafa una espasa ja nota quin equilibri té, quina distribució té, etcètera, etcètera, quines característiques li dona.
0: Tu deus mirar Forjado a Fuego.
3: Vols que et digui la veritat?
0: No t'ho mira.
3: No ho he vist mai.
0: No?
3: Saps per què?
2: S'ha de veure un cop a la vida, això.
0: T'ho has de mirar, això.
3: És que, bueno, està molt bé... Clar, però si tens un ull expert...
0: Ja.
5: És mentida, tot allò?
3: No, és mentida, eh? És de fet, bueno, pel que jo tinc entès, són bons forjadors i tal.
5: Sí.
3: Potser el que prova les armes aquí, que no em senti ara, en Duc Macari...
0: No sé com es diu.
5: No, jo tampoc.
3: Bueno.
0: Hi ha un del públic que va fent que sí. Hi ha un senyor que està enganxat al Forjado a Fuego que diu sí, sí.
3: Potser no és la seva àrea d'expertesa.
0: Va.
3: Bueno, està molt bé per al públic general.
0: Vale,
3: ja està bé que la gent no ho conegui.
0: I com conteu els punts, vosaltres?
3: Val. Nosaltres això, el que volem és això, simular com es feia. No podem saber com ho feia. Nosaltres, a partir dels tractats, dels llibres que van escriure fa 500-600 anys, doncs veiem quines tècniques feien servir. I això, a l'hora de fer combats, per exemple, doncs ens intentem guiar pel que ells et diuen. Normalment, clar, tots no, però la majoria dels atacs van en llocs que serien potencialment letals o incapacitants.
0: Clar, perquè a l'edat mitjana no lluitaven pas per suar i aprimar-se. Lluitaven per matar l'altre.
3: Et faries creus de que també.
0: Ah, sí? També sí, era sí, com sí, un hobby?
3: Sí. De fet, o sigui, una cosa és que si tu et dediques a matar i a matar-te, tard o d'hora...
5: Et mates.
3: Et mates.
5: Sí,
3: llavors, clar, per això t'has de preparar.
0: Clar.
3: Sí, llavors ells s'entrenava... O sigui, la gent que podia, la gent que tenia diners i que s'ho podia permetre, s'entrenava molt.
0: Sí.
3: No només això, amb mestres d'armes que els explicaven les tècniques, sinó sí, hi havia gent que feia exercici...
5: Clar.
3: Inclús això, les conèixer-lo a justes, els tornejos, tot això, no deixaven de ser... Avens entre moltes cometes esportius per la gent de pasta.
0: Sí. En
3: comptes d'anar a jugar a pàdel, doncs te n'anaves així amb els teus col·legues.
5: Sí, no hi havia pàdel.
0: Això no ho podríem portar a dia d'avui a convertir-ho en un espectacle ben parit, diguéssim.
3: Bueno, ja n'hi ha. Hi ha algunes modalitats que sí que ho fan així més tirant a l'espectacle. Quin és el problema? Que, concretament en la cinema històrica, el que intentem és que els moviments siguin això, el més simples, el més directes, que gastis la mínima energia, que el teu contrincant es pugui defensar...
0: Ets, no tiqui, defensar ets tiquismiquis, eh? No, Forjado a Fuego no acaba de trobar.
5: No.
0: L'espectacle
5: és massa comèdia.
0: Ets purista, eh?
5: Però llavors vosaltres, com us enfronteu, aneu a tallar-li el cap a l'altre?
3: Sí, o has tocat-li el pit. Sí.
5: I vinga.
2: I no t'has dedicat mai a assessorar pel·lícules d'època? I jo t'hi veig una sortida.
3: La resposta curta és no.
2: No, vale.
3: La resposta curta és
5: no. Bé,
3: sí que he fet algun microassessorament, però el problema també és que, clar...
5: La pel·lícula vol comèdia, clar. Vol...
3: Es vol espectacle, també. Amb el tema medieval, per exemple, per desgràcia hi ha molts mites que després tu vas a fer-ho i dius no, és que aquí, és que això d'untar-nos de caca potser no seria correcte.
0: Això on te surt, no?
4: Això és una pel·lícula porno. Això és una pel·lícula porno, em sembla.
3: Jo en un rodatge per una cosa que van fer per un poble, no direm el nom, però és de per aquí prop de Vic, vale? Em van venir per untar la caca i vaig dir, no, perdona, això jo no...
0: Això no ho faré.
3: No era caca, però el mite de... I anàvem bruts tot el dia, eren uns brutos.
0: No.
3: Sí, eren brutos, però bueno. No tant.
0: Escolta, i de petit ja et volies dedicar a això?
3: Sí, ja agafava com, suposo com molts, així els pals i estomacava, però bueno, per això agafava els pals, doncs, aquest pal...
0: I t'hagués agradat viure a l'època medieval?
3: No.
0: No?
3: No.
0: Per què?
3: No. Doncs perquè, bueno, primer perquè era una època més violenta que ara, tot i que...
5: Home, no ho sé què dir-te,
0: eh? Sí, ara no estem pas malament del tot, tampoc, no. No, hòstia...
3: Bé, temes de jo que sóc sanitari també.
0: Ah, ets sanitari?
3: Sí, sóc fisioterapeuta.
0: Ah, hòstia. Fisioterapeuta, eh?
4: Hòstia, tens hores? Cardat jo, eh?
5: Hòstia, a mi aquesta cama se m'enrampa.
0: Sí, bueno.
3: Després parlem.
5: Però d'una manera...
0: Però tu vas al fisioterapeuta i en contra d'aquells diplomes i aquells quadros dels músculs i els ossos, tens unes espases a la paret i dius, hòstia...
4: Et trobes bé de seguida.
0: Ah?
4: Entres allà i dius, ja m'ha passat tot.
0: Hòstia, quina acupuntura més rara. Escolta, quin tipus de gent practica esgrima antiga, a banda de tu? Perquè hi ha més gent a Catalunya, no deu ser l'únic.
3: Sí, sí,
0: no,
3: bueno, hi ha diverses sales a Catalunya. Sales és el lloc on fem
0: l'esgrima.
3: Nosaltres som, bueno, estem a Barcelona, Esplugues concretament, i som uns 100-150.
0: Només a Esplugues de Llobregat?
3: Sí, bueno, Barcelona, considerem que és Barcelona.
0: Sí,
3: sí, som uns 100-150 associats, sí, sí.
0: 150 persones?
3: Sí, sí. Que no estem junts tots cada dia.
0: No, home, està clar.
4: No sou una secta.
3: No.
0: I tu deus ser bo amb això, diguéssim. Creus que ets el rival a batre a Catalunya, diguéssim, a nivell d'esgrima?
3: Home, això és molt lleig de dir.
0: Digue-ho, si ho creus.
3: No, a veure, jo tinc un nivell, però ja començo a tenir anys. Això sí que és veritat. No, a veure, modèstia a part, sí que sóc un dels referents, però, bueno, però ara puja gent jove, molt bona, i, bueno, jo em dedico a ensenyar. Sí que faig assalt, sí que faig combat.
5: I què salteu?
0: El banc de Sabadell.
5: No sé, saps? És que m'imagino arribar 150 tios amb unes armadures allà.
0: Quantes espases tens a casa, per cert?
3: Tinc una vintena d'espases.
0: Vintena, eh? També entres a robar,
3: sí.
0: I veus tot allò i dius, hòstia, anem a un altre puesto.
3: Ara, també et dic que si l'has de treure una pistola, ho portes malament.
0: Ja.
2: I s'ha de tenir algun tipus de permís especial per tenir això a casa?
3: No,
5: els teus pares.
2: No, eh?
5: Els teus pares que et deixin...
3: I hi ha alguna gent que ens ha vingut una mica peculiar, que aquests potser sí que els haguéssim hagut de demanar algun tipus de...
2: Home, escolta, és que a veure...
0: Has portat més espases a banda d'aquesta.
3: Sí. Sí,
0: ara un company de l'equip entrarà un parell d'espases més. Ot, sisplau, si ens pots acostar les espases.
5: Guita!
0: Podríem...
3: Mira.
0: Guita, aquesta...
3: A veure.
0: Això què és, això que tens a les mans?
3: A veure, espera, ho deixem per aquí. Mira.
0: Això és una...
3: Jo us ensenyo això.
0: Sí.
3: Vale. Que això és... Bueno, tècnicament hauríem de dir que és un Langsmesser.
0: És un Langsmesser.
4: Jo m'ho he pensat, però no ho he vist. Això,
3: literalment en alemany vol dir ganivet gran.
0: Oh, val.
3: Vale? Perquè és gran.
0: És un, sí, collons, és un ganivet gran.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Forma de ganivet.
0: Sí, vale? Sí.
3: Això possiblement aquí es deia coltell. Aquí parlo d'aquí, parlo de península ibèrica.
0: Andalusia deien coltell?
4: No hi havia pas collons.
0: No.
4: Castella final, jo que no la deien, eh?
0: El coltel.
3: Algo, potser. No. Aquí sí que a Europa es feia servir aquesta arma, que és característica perquè és molt típica de, diguéssim, d'un entorn més civil. No és tant una espasa de cavaller, de noble,
0: sí,
3: sinó és una arma més de la gent del poble, diguéssim.
5: Val.
3: Que és el que podries trobar això pel carrer, en cas d'autodefensa.
0: Podríem reproduir tu i jo algun moviment de l'edat mitjana?
5: Ai.
0: No serà gaire radiofònic, però...
3: Si vols, sí.
0: Quin tipus de moviment es podria fer? Jo vull l'altre.
3: L'espasa dos mans?
0: La més llarga.
3: T'agrada la llarga?
0: Sí, puc triar la llarga.
3: Sí, a mi també m'agrada agafar-la amb les dues mans.
0: Sí. Però què podria fer amb això?
3: Això... Clar, aquí, assentat aquí és complicat, però hi ha moltes posicions...
0: No, ja m'aixecaré.
3: T'aixecaràs?
0: Sí, m'aixecaré.
3: Ah, mira, doncs aquí, primer és agafar l'espasa amb les dues mans,
0: òbviament,
3: que aquest puny és per agafar-la amb les dues mans.
0: Sí.
3: Llavors, la característica és que, una cosa molt... que el dit pot anar fins aquí,
0: sí,
3: pot ficar-se el dit, però també les posicions bàsiques, que en les quals defenso jo a banda i altra, o bé, a dalt, si et fixes... Val? En aquí la característica és que jo em defenso amb la fulla,
0: sí,
3: la fulla està davant però la punta també està davant.
0: Val.
3: Jo estic mantenint una defensa i un atac alhora.
0: Com es diu això? Això es diu...
3: Bueno, no, aquesta nom. Posició sí que té un nom,
0: ah,
3: que potser t'agrada, es diu l'arada.
0: L'arada.
3: L'arada.
0: L'arada.
3: L'arada.
0: Perquè és com l'arada.
3: Fa com la forma de l'arada.
0: Sí.
3: Aquesta. Sí. I aquesta, si tenim l'arada, això és
4: el... Pinxo, el pinxo.
3: És el bou.
0: El bou. El bou i l'arada.
3: Exacte.
0: Està bé.
3: Llavors, aquí la característica és això, és que tant et defensa com estàs apuntant, o des d'aquí pots tirar estocades,
0: sí,
3: o... Si t'aparta...
0: Jo vull anar a la pràctica ja, molta teoria. Vull anar a la pràctica, vull remenar-ho això. Vull
3: doncs
0: remenar.
3: Si vols esbarlar caps...
0: Vinga.
3: Et poses...
0: Oh. Cuidado, no ens caps.
2: La sonografia que pot pensar durant...
0: Ja ha fotut hòstia l'escó de la Renaixença.
3: Perdó. Necessitem aquí, doncs, podem donar un cop en el cap de...
5: A mi no em miris, eh?
3: Oponent.
0: Però no he de tocar la teva espasa? No.
3: Bueno, sí. Bueno,
0: clar, perquè tu et defensaràs.
3: Jo em defensaré.
0: Sí. Vaig anar a provar-ho,
3: Ai, que...
2: Això no acabarà bé, eh?
6: Quin quedarà bé, sí.
5: A veure,
2: sort que no ets cap por.
5: En Peyu agafa l'espasa llarga i grossa. Ha posat el dit al baix.
6: Jo te faig el pou.
2: Diu que si vol donar un cop, que faci...
4: És molt radiofònic, sí. Això que
2: sí.
4: Estem fent.
2: Sí. Sí.
5: Portes...
2: El Peyu fa cara de mala llet.
4: Sí. Sí. En Peyu porta una espasa molt llarga i l'altre li va explicant els moviments que ha de fer. En Peyu
2: fot
4: una
2: cara... I la també és curta.
4: Que veus que no sap què ha de fer. Vale. Vale.
5: Ai, ai, cop d'espasa.
4: Això és el que li feia l'Ulisses.
2: Això no acabarà bé, nois.
5: Puc fer moltes coses, tio.
4: Hòstia, ja,
2: ah,
4: ja, té, ja té, ja té.
2: Ja està,
4: ja té, bravo, sí. Bravo.
2: El Peyu és mort.
6: Bravo.
0: Escolta, Oriol Salvador, com vas de política a Catalunya? Que com domines el tema de...
3: Hòstia, està malament la cosa, eh?
0: Dels presidents que hem tingut a la Generalitat?
3: Sí, eh?
0: La Generalitat és una institució del teu sector, de l'edat mitjana. És, des del 1359 hem tingut 133 presidents. A veure si te'ls saps de memòria. Començarem des de l'actual. Salvador Illa, 133è. 132è.
3: Hòstia, en Pere Aragonès.
0: Correcte, vale. 131è. Molt bé, molt bé.
3: Hòstia, aquí ja estava... Ara Quim Cardes.
0: Ah, aquí. Has estat a punt de dir-ho,
4: eh? Pensava que el deies.
0: Sí.
4: Pensava que el deies.
0: Ara Quim...
3: En Quim, no? Sí, sí. Sí, en Quim Torres.
0: Quim Torres, sí, senyor. 130.
3: En Puigdemont, no?
0: Puigdemont. 129è.
3: Hòstia. Vas qui anava bé, abans d'en Puigdemont?
0: Un que va fer un moviment també d'esgrima. Té nom de cavaller de l'edat mitjana, també.
5: Sí.
3: Ara em quedo en blanc. Sí.
0: El rei...
4: De l'espasa, aquell de l'espasa.
0: El rei
3: Artur Mas.
0: Artur Mas.
5: Ara, molt bé.
4: Estem ajudant, eh?
0: 128è.
3: Cony, el PSC, no?
0: El PSC, quin?
3: Que és, cony, ara aquí m'enganxes amb els pixats a la dent. Aquí.
0: José Montilla era.
4: Déu-n'hi-do,
2: Déu-n'hi-do.
5: A Mas, molt bé.
0: Oriol, gràcies per acostar-nos a aquest món de l'esgrima històrica, d'aquestes espases medievals tan boniques, i res, a seguir lluitant. Fort aplaudiment per l'Oriol.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. Menja sa, caga fort i no temis la mort.
5: Tu, avui no parlàvem del parellams.
4: Encara de rato que no s'ha dit res del parellams.
0: Sí, un moment, nois, un moment. Avui la Mercè ens aproparà al món dels parellams.
5: Uh-huh.
0: Bueno, de quina manera, Mercè?
2: Us acostaré al món dels parellams perquè, a veure, el parellams és un objecte absolutament fascinant que ens protegeix de morir sucarrimats i convertits en una brotxeta de carn, no? Si estàs passant la Meri,
0: sí,
2: per
0: home,
2: exemple.
0: Sí, home, si t'ha un llam a sobre.
2: Exacte.
0: Cuidado,
2: Però també ens transporta directament al món dels monstres.
0: Sí.
2: Sí. El primer que he pensat jo és un monstre que és un monstre, és, mira, entranyable i pertorbador a parts iguals. Us ve algú al cap?
0: No.
2: Més pistes. Vivia en un castell ple de pols, sempre envoltat de ratpenats, amb ullals afilats, i portava una banda així com de mis, però amb uns colors que, atenció, ho he descobert ara, amb uns colors de la bandera espanyola.
0: Ah, sí?
2: Sorto!
4: En Rajoy?
0: No!
2: No sabeu de qui parlo?
0: Jo
2: amb
0: no.
2: Aquest tro?
0: No.
2: Us parlo del comte de Barri Sèsam.
0: Ah!
5: Sí.
2: Que era un tio fosc, no? Que t'apareixia allà d'amagatòtic.
5: Ara no em ve el cap.
0: A mi em va enganxar gran, ja.
2: Hòstia, clar, ets una altra època. És un tio que estava obsessionat en contar-ho tot.
0: Sí.
2: El compte que compta.
0: El compte
2: en anglès,
0: que compta.
2: El the count bon count.
0: Fixa't.
2: És molt fort, perquè jo aquest joc de paraules no l'havia... Jo, quan era petita, que havia de saber jo, no?
0: Sí.
2: El count bon count. Doncs mira, ara ja ho he de...
0: I duia els colors de la bandera espanyola.
2: Sí, tu, de la bandera espanyola.
0: Mira.
2: Me'n vaig portar una gran decepció, però bueno, és igual. És un personatge que ha ajudat a aprendre a comptar un munt de generacions.
0: Sí.
2: Comptava espelmes, comptava passos, comptava gats, galetes, amb el Cookie Monster, i tot el que se li posava al davant. I quan acabava el recompte, sonava el tro.
4: Suposo que allà on estava Barri Sèsam devia estar ple de parellams, no?
2: Espero que sí, perquè si no les assegurances devien ser molt cares. L'altre gran personatge relacionat amb el parellams és, sens dubte, Doctor Frankenstein.
5: Ah, sí, aquest sí.
0: Aquest sí.
2: Un altre personatge de ficció absolutament abocat a la seva obsessió. En comptes d'utilitzar el parallamps per evitar fregir els electrodomèstics, ell el fa servir per conduir tota l'energia del llamp cap a una mena de Lego humà que es muntava,
0: sí,
2: no? Format per trossos de cadàvers que anava robant per tanatoris i cementiris de la comarca.
0: Un fàstic.
2: Tot,
0: sí,
2: era ben marrano.
0: Home.
2: Tot per tornar la vida als morts. Dani, Oriol, no sé qui està tirant els trons, però potser ja podríem parar,
0: sí,
2: no? Eh? Que ens matreu.
0: A més, no és pas el mateix troll de Barrio Sésamo que el de Frankenstein.
2: Exacte, no és el mateix. S'han fet un munt de versions cinematogràfiques de la novel·la de Mary Shelley, unes 70 adaptacions directes. Hòstia. I un centenar de versions al voltant del personatge. Entre les més destacades,
0: sí,
2: tindríem en Frankenstein, el 1931, amb el Boris Karloff fent de monstre.
0: No el conec, aquest.
2: No?
0: Jo crec que fa aquesta temps, ens la va posar l'Esteve Riambau quan estudiava comunicació audiovisual.
2: Clar.
0: Com a referència del cinema i tota la història.
2: És,
0: però és que jo sempre ens posaven cinema a les dues del migdia.
2: Potser us van posar no esfera, tu, eh?
0: No sé què ens van posar, però aquest dormia aquella hora,
4: ja,
0: sempre jo.
4: Ja, home,
2: el 1935 ve la segona part. Atenció. The Bride of Frankenstein, que és la núvia de Frankenstein.
0: Val.
2: I el 1939, la saga aquí ja se'ns comença a complicar una mica, quan s'estrena Son of Frankenstein.
0: El fill.
2: El fill.
0: Oh. Han fet tota la família.
2: Tota la família.
4: Mira, que maco.
2: I abans que algú se li acudís fer la sogra de Frankenstein, per favor, arriba una comèdia. El 1974 s'estrena Young Frankenstein.
0: El
2: jove Frankenstein. Protagonitzada per Gene Wilder,
0: sí,
2: que interpreta un descendent directe del primer doctor Frankenstein, que s'avergonyeix de ser parent d'aquest científic boig i que té una guerra oberta amb el seu propi cognom. Escoltem.
8: Doctor Frankenstein? Frankenstein, em vol prendre el pèl?
9: No, es pronuncia Frankenstein.
8: Llavors també es pronuncia Frederick?
9: No, Frederick.
8: I per què no és Frederick Frankenstein?
9: Perquè no, és Frederick Frankenstein. Vostè deu ser l'Igor.
8: No, es pronuncia Igor.
9: Però a mi em van dir que era Igor.
8: Doncs es van equivocar, sap?
5: Boníssim.
2: Igor, no? Que tenia una gepa metàl·lica que, a mesura que anava passant la pel·lícula, anava canviant de cantó.
5: Sí, sí.
2: Bueno, és divertidíssima. Si no la recordeu o no l'heu vista mai, correu a buscar-la, que no té desperdici.
0: El jove Frankenstein.
2: Jove Frankenstein. I res més, perquè em sembla que ja no tenim temps. No?
0: Doncs no en tenim més.
2: Però sí, per cert,
0: què?
2: Que si no teniu plans aquest cap de setmana, tranquils, que jo us organitzo.
0: Recomanació cultural de la Mercè, aviam.
2: Aquest divendres, dissabte i diumenge ens podem trobar al Berguedà Folk.
0: Ah.
2: Que és que aquest any s'ha traslladat a Gironella.
0: Sí.
2: L'edició d'aquest any vol recuperar el so de la cobla.
0: Mira.
2: I podrem gaudir de concerts, balls tradicionals, tallers de glosa i de ball de bot i un munt d'activitats per grans i per petits.
0: El so de cobla, això és perquè a la Renaixença l'estem tornant a
2: posar. És que era molt nostre.
4: I tant,
0: és així.
4: Estem petant.
0: Ens veiem aquest cap de setmana a Gironella, al Berguedà

0: Què està sonant, Arnau?
1: Estem sentint la Sonata del Llamp, una composició de Toni Chicoria. El coneixes?
0: No em sona.
1: Chicoria era un cirurgià que el 1994 va rebre l'impacte d'un llamp. Va quedar inconscient, però per fortuna seva va sobreviure.
0: Collons, cuidado.
1: Sí, les seqüeles d'aquell impacte van ser sorprenents, perquè a partir d'aquell instant va desenvolupar unes ganes insaciables de consumir música clàssica.
0: Hòstia, ah, sí? Ha de ser raro això,
1: Hòstia, cau un llamp peculiar.
0: Cau un llamp i de cop i volta...
2: Anem tot ple de discos de heavy i de cop i volta...
0: Hòstia, podríem agafar uns quants i cardals allà sota una tormenta, eh? Sí.
1: Però és que això no és tot. Poc després li venien a la ment tot de melodies i harmonies. Va decidir comprar un piano i va començar a aprendre'n de manera autodidacta. Anys més tard va debutar com a pianista justament amb aquesta composició, la Sonata del Llamp.
0: Collons.
2: I a mi m'agradaria això, que em toqués un llamp.
0: I de cop i volta, hòstia.
2: Pianista, tots a veure'm a concert, tocar el piano.
0: Escoltem la Sonata del Llamp i tornem amb una història per passejar el gos.

0: Avui passegem el gos de la Belén de Vic.
1: Ah.
0: Es diu Nano. És un schnauzer de pèl negre que té les celles i el bigoti molt llarg.
2: Has estat a punt de dir de peu negre, eh? Oh, com si fos un pernil, eh?
0: Oi, oh, és que no sé què em dic, no m'arriba la sang al cervell avui.
2: A veure
0: la foto.
2: Aviam com és. Oh!
0: Boníssim!
3: Oh, boníssim!
0: Com veieu, té l'aspecte...
2: Aquest gos no el podem matar avui, eh?
0: No, per favor. No.
2: Mira quina cara de senyor gran.
0: Ei. Sí, té cara de vell.
2: És que s'assembla una mica al meu avi, eh?
0: El del Brumel.
2: Sí.
0: Escolta, doncs, a part de tenir el posat aquest de senyor gran, també té les mateixes dèries d'un vell.
2: Ah.
0: Sembla... Sempre vol estar acompanyat, però si l'atabales gaire, s'enfada i bueno, és que mai està content.
2: Ja
0: es passa tot el dia bordant a tothom amb qui es creua.
1: Això a mi em va passant a mi, això.
2: Va passant, vas bordant la gent.
1: Va passant gran i cada cop estic demanant els manies, saps?
2: Sí. Bueno, és que si la gent gran ja estan de poques manies, imagina't un gos vell.
1: Sí, ja.
2: Li sua tot.
1: Hòstia.
0: En Nano li encanta anar a la platja, revolcar-se a la sorra, nedar al mar, però curiosament... Li té pànic entrar a la banyera. Va. Quina contradicció, no? Sí.
2: Això la meva filla igual, també.
0: Sí. El meu fill també.
2: Sí, és que és així.
0: L'hora de la dutxa és la gran batalla.
2: També els dutxeu massa, la canalla, eh?
1: Sí.
2: Vull dir, bueno. Jo ho tinc comprovat.
0: Jo és que em fa pudor. Què vols que faci?
2: Jo he arribat... Un cop cada 10 dies, ja. Aguanten, eh? Aguanten.
1: Quan són adolescents, Peyu?
2: No tant.
0: No aguanten. Cada mitja hora els has de rentar. Per cert, que també té una altra fòbia força curiosa.
2: Sí?
0: Li fan por els globus aerostàtics.
2: Vaja.
0: Què et sembla?
3: Doncs en Nano està de sort perquè en la passejada d'avui no hi haurà globus aerostàtics. En canvi, sí que hi haurà platja. Ens emportem en Nano a les Illes Bahames. Som a principis del 2017.
2: Avui passegem el gos pel Festival The Fire. Som a No Man's Cay, una illa privada paradisíaca de les Bahames que està farcida de platges de sorra blanca i aigües blau turquesa. És el somni d'un amant de la platja com en Nano, el nostre gosset. I hem vingut a una reunió, la que en Billy McFarland, un ambiciós emprenedor, té amb uns potencials inversors. La reunió és important. Cal que el nostre gos, en Nano, faci silenci perquè els inversors escoltin bé les explicacions d'en Billy. Els està presentant el seu nou projecte, un festival de música molt exclusiu que vol fer en una illa de les Bahames.
1: Ja, això pinta bé, eh?
2: Això pinta bé, de moment.
0: No? El Nano, sí.
2: Sí. Segons explica, es tracta d'una aposta guanyadora. Diu que té contactes, experiència en els negocis i visió empresarial de sobres perquè triomfi. Però hi ha detalls que els inversors haurien de tenir en compte. Falta poc perquè se celebri el suposat festival i encara no s'han construït absolutament res. S'ha de fer un exercici de fe per creure's el que els expliquen. Per convèncer els inversors, en Billy promet beneficis enormes a aquesta gent.
4: Bé, nois, mireu, no vull crear falses esperances, però vull que sapigueu que si confieu en mi us faré encara més fastigosament rics del que ja sou ara.
5: Bravo. D'acord, Billy, d'acord.
0: Sí, anem bé.
5: D'acord, Billy, bé.
2: M'agrada.
5: De veritat, Billy, Bill, tu, no vull sentir res més, eh? M'has convençut, Billy, eh? Sí, em faré inversor.
0: Va. Oh, yeah.
5: Què et sembla? I foto... Què vols que t'hi foti? Un parell de millonots?
2: Perfecte.
0: Un moment.
5: Billy.
0: Moment, calla. Home, abans de parlar de diners, jo vull saber quatre coses, tu. Has organitzat mai un festival de música?
2: No n'ha organitzat mai cap.
4: Festival de música. Però, no patiu, tinc contactes, que vaig fer a la meva anterior empresa, que sí que han organitzat festivals.
5: Perfecte, Billy, veus? Jo crec, eh?
4: Bé.
5: Molt bé, Billy. Ho veieu. No, és que no hem de patir.
4: Posi pasta.
5: Foto que t'hi vol, que aquell 3 milions, no me'ls acabaràs. Va. Què vols, 3 milions?
4: 3 milions.
5: 3 milions, va?
2: Els inversors sí que haurien de patir. L'anterior empresa d'en Billy no era aigua clara. Farien bé de preguntar què hi feien en aquella empresa.
0: Perdona, jo torno a preguntar. Perdona que et pregunti, per aquella empresa que diu el narrador que tenies,
4: sí,
0: no?
4: Sí.
0: Què hi fèieu ben aquella empresa?
4: Ah, aquella empresa és una mica llarg d'explicar. Era una empresa que...
5: Jo crec, Billy!
4: Era una empresa que... era una mica com un banc.
2: Mentida, no era com un banc.
4: A veure, no era un banc. A veure, però ho fèiem veure. O sigui, els nostres clients ens deixava la targeta de crèdit, saps? I en fèiem una rèplica amb un material super elegant i així tenien una targeta molt maca amb la que pagar.
0: Ah,
2: sona estrany, Sona molt estrany, però és tal com ho ha explicat.
1: Sí,
2: a l'anterior empresa, en Billy oferia una còpia de la targeta de crèdit, una targeta elegant, als seus clients. Però més enllà d'això, no feien res més.
0: I ja està, eh? No, no fèieu res més.
5: No fèiem res, res més. La veritat és que no fèiem res més que això.
0: Bona merda, eh? Ja t'ho diré. I per això us pagava?
5: Clar que pagaven. I quedaria sorpresos del que n'és d'idiota la gent rica a vegades.
6: Ho veieu? Ho veieu? No, a veure, Mercè, carai, és un geni, eh?
5: Foli.
6: 4 milions?
5: Prei més.
6: 6? Vinga, 6 milions. Aquí els tens.
5: Va.
2: Com veieu, l'experiència que en Billy té en el món dels negocis es redueix a una empresa que cobrava els seus clients i encara no se sap ben bé per què. De fet, l'empresa va acabar acumulant un munt de denúncies per estafa. Però els seus inversors estan més pendents dels lladrucs d'en Nano que del que els diu en Billy. I se'n passen al gripau. Tots hi acaben posant diners. No són els primers que ho fan. En Billy ja ha convençut a molts inversors. Té uns quants milions de dòlars a la seva disposició i el primer que ha fet amb ells és comprar l'illa on es celebrarà el festival. L'illa de Norman Man's Cay, una illa que li ha costat molt de comprar perquè el propietari no la volia vendre.
5: Estimats inversors, contempleu les fotos del lloc on farem el festival que us convertirà en gent més fastigosament rica del que ja sou!
6: Collons!
0: Hòstia! Oh.
6: És bonica!
0: Molt
6: I jo que maco, eh?
0: Molt maco!
6: Molt maco, això!
0: És bonic, és bonic!
5: A veure...
0: No, és com una mica com Menorca, però sense turistes.
5: Exacte,
0: no?
5: Exacte, Mercè. És una illa privada i ara és nostra. M'ha costat 10 milions de dòlars, però l'esforç ha valgut la pena,
0: molt
5: sí o no?
0: Bé,
5: sí o no?
0: Bé,
5: però quan
0: bé.
5: Us digui de qui era l'antic propietari, us n'adonareu que la gent pagarà fortunes per poder-la visitar.
2: L'antic propietari d'aquella illa era un narcotraficant que ara és a la presó.
5: Amics inversors, l'antic propietari de l'illa era en Pablo Escobar. Oh.
2: Mentida. Era un tal Carlos Rivas. També pertanyia al càrtel de Medellín, però era menys famós. Ara bé, en Billy sap com cridar l'atenció dels inversors.
5: Repeteixo. He comprat una illa que era propietat d'en Pablo Escobar.
2: I jo us repeteixo que és mentida. I hauria d'evitar parlar del tema perquè hi ha una clàusula del contracte que... diu que està prohibit parlar de qui era l'antic propietari de l'illa.
6: Ah,
3: entesos. Tot això està molt bé, la localització, el tempo, bla, bla, bla, bla, el que vulguis. Però tinc un dubte. I els artistes ja sabem qui actuarà al festival?
2: Sí, aquest és un altre tema sensible. És que tampoc està clar qui actuarà al festival.
5: A veure, no tingueu pressa. O sigui, tenim els noms pensats i sabem com contractar-los. Ho farem amb una aplicació que he desenvolupat jo mateix.
0: Ah?
2: L'aplicació de la que parla en Billy es diu Fire i dona nom al festival. Fire Festival. És una aplicació que tècnicament permet que qualsevol persona contracti artistes a través d'internet. Sona tan bé.
1: Sí. Això es veu que ho petarà.
2: Ja és com una agència d'artistes virtual. Si vols que la Shakira, per exemple, canti a la comunió del teu fill,
1: sí.
2: Doncs l'aplicació aquesta, Fire, t'ho permet.
1: Ja.
2: En teoria. I dic en teoria perquè Fire és una altra estafa. L'únic que fa és cobrar per no fer res. El client paga, però a última hora sempre es cancela la reserva. Això sí, la comissió te la cobren igual.
1: Està ben pensat, eh?
2: Està molt ben pensat.
1: Està ben pensat.
2: No, de cara al que la inventa està de puta mare.
1: Està molt bé. Els números surten.
2: Igualment, en Billy ha seduït a la gent que hi havia de posar la pasta. Els lladrucs d'en Nano han atabalat tant els inversors que han signat sense prestar l'atenció necessària. I amb els contractes signats ja no hi ha marxa enrere. A partir de llavors comencen els problemes. Situem-nos al despatx d'en Billy, on en Nano, el nostre Schnauzer, recordeu, l'Schnauzer Vallet, aquell que feia la cara del meu avi, en Nano està mirant atentament per la finestra per si apareix un d'aquells globus aerostàtics que tant odia. Mentrestant, en Billy rep una trucada que fa mala pinta. Ai. I estan dient que la partida pressupostària reservada als artistes està molt allunyada de la realitat.
1: Bueno.
2: Ell calculava destinar un milionot de dòlars a pagar-los, però va molt curt. Ara veu que li faran falta 5 milions més dels que tenia previstos.
1: Bueno, això trucant en Xuriguera...
6: Això t'ho pago.
1: Sí, això en Xuriguera ho pagarà.
6: Això t'ho pago.
2: Per recaptar fons, en Billy inverteix en influencers d'Instagram que li facin una mica de publicitat del festival a les seves xarxes.
1: Això es fa molt ara.
2: Ara es fa molt.
1: Ara es fa molt.
2: Sí. I tens unes ganes d'anar cada cosa que promocionen?
1: Sí, perquè ja veus ben bé que els hi surt del cor, eh?
2: Sí.
0: Sí. Ben naturalot,
1: M'ha convençut,
2: eh? Les influencers diuen que el festival estarà ple de gent guapa, artistes internacionals, cuiners d'alt nivell i luxes de tota mena, com per exemple uns lofts de fusta amb vistes al mar.
6: Què són lofts?
2: Lofts.
0: Un sol espai.
2: Són barraques de fusta.
6: Ah.
5: Ara ho he entès.
2: Són barraques de fusta, sense però res. Amb jacuzzi.
5: Sí.
2: La gent paga per anar a follar. Sí. És així.
5: Això ha passat tota la vida.
2: Això ha passat tota la vida, però ara hi ha més glamour, ja, diguéssim.
5: Val, d'acord.
2: Quan s'imagina dormint en una d'aquelles casetes, en nano es torna ben boig. Gràcies a la publicitat de les influencers, les entrades es comencen a vendre. Els qui les compren se'ls envia una carta que els hi expliquen com arribar al lloc. I aniran en un vol privat des de Miami, carai, com les estrelles de Sis.
7: Carai, sensacional. Carai. Sensacional.
2: És que, és
5: com... jo que sóc de Tarruella, compro, sí, l'entrada i haig d'anar a Miami.
2: Has d'agafar, sí, un vol, sí, primer, ah, fins a Miami.
5: Aquest no me'l pago jo.
2: Aquest te'l pagues tu.
5: Sí, sí. Sí. Va.
2: Allà també se'ls explica que el festival no accepta diners en efectiu ni tampoc en targeta, sinó que per pagar cal carregar una pulsera de mà que s'adjunta a la carta. La pulsera és l'únic mètode de pagament vàlid i recomanen fer l'ingrés quan abans millor, calculant, bueno, posar uns $1,000 per dia de festival.
5: Collo bé.
2: Tu calcula que et gastaràs uns $1,000 al dia.
7: Molt ben pensat.
2: Està molt bé.
7: Posa'ls aquí aquesta pulsera.
2: Els ingressos a les pulseres van arribant i els diners s'utilitzen per pagar els escenaris del festival. Falta ben poc i encara no hi ha cap escenari muntat.
7: Va, ja, també, ja, a vegades, ja, la gent també, sí, té molta pressa. Eh?
2: Tampoc pots muntar gaires dies abans, perquè si plou se't mulla.
7: O si te'l roben.
2: Exacte. En Nano i en Billy estan molt nerviosos i per motius diferents. L'un s'imagina banyant-se a les platges de les Bahames, el gosset, i l'altre veu que es queda sense calés quan encara està tot per fer. I a cada factura que li arriba, la cosa empitjora.
8: Bueno, a veure una cosa.
0: Què?
8: Calma i tranquil·litat. Tenim un problema.
2: Sí.
8: O sigui, han arribat els pressupostos del que costa muntar les casetes de fusta als assistents i resulta que també vam calcular curt.
0: Ah, també, eh? Noi, mira, què, hi ha molta diferència o...?
8: No, una mica.
0: Bueno, com una mica?
8: Una mica.
5: Bueno, si és una mica, no passa res.
8: No passa res.
0: No,
8: no passa
0: una mica,
8: res.
0: No. No passa. Que, una mica rai.
5: No. Vols que te pagui la resta?
8: Sí, sí.
5: T'ho afegeixo.
8: Ho serà un detall, la veritat.
5: T'ho afegeixo, aquesta mica.
8: Sí, ja hem posat els calés de les pulseres, ja estan allà,
5: sí,
8: però no n'hi ha prou. Ens falta una mica. Va. Ens falta concretament, deixa-m'ho mirar, falten 50 milions més.
5: Collons, noi.
8: Sí.
2: Mentida.
5: Ah.
2: Entre escenaris, casetes de luxe, sous dels obrers, càtering, la instal·lació de sanitaris i cuines pels xefs de luxe...
8: D'acord.
2: En falten més.
8: D'acord, narrador cabron. Fan falta 100 milions més dels previstos.
5: Colló.
8: No vull cares tristes, eh?
5: No.
8: Creu, eh? Confieu en mi, alegria aquí, eh?
5: Oh, jo sí, jo hi confio. No, és que fos cara de bona persona. Sí. I tant que sí, cal ser positius.
0: No, mira,
5: què necessites?
0: Jo ja no hi confio, sospitant.

0: que el contracte ho prohibia. Així que, per incompliment de contracte, queda anul·lat i en Billy es queda sense illa.
1: Hòstia.
0: El festival s'haurà de fer a un altre lloc i ell, de pas, ha llançat 10 milions de dòlars de la manera més tonta.
2: Està de mala sort, pobre nano.
0: No, de mala sort no, és idiota.
3: Sí.
4: Billy, tranquil, jo t'apoio, Billy.
2: Gràcies.
0: Per intentar tranquil·litzar els inversors, en Billy organitza una expedició a la nova localització del festival, una altra illa de les Bahames.
4: Molt bé.
0: Un lloc que, més que una platja paradisíaca, sembla la platja de Sant Adrià del Besòs.
5: Estimats socis, benvinguts a Exuma.
4: A on anem?
5: Exuma, què us sembla? Us fa el pes?
3: Què vols que et digui? Jo la trobo justeta, eh?
0: És que no hi ha ni gavines, eh?
3: No,
4: bueno,
3: no s'hi acosten.
4: És allò mort que hi ha allà a terra, eh? és que està plena de merda, aquesta platja.
6: I a més, on coi representa que ha de dormir la gent?
3: Ah.
6: Si encara no s'ha construït res i el festival comença demà.
2: Va, una cosa, la gent dormirà allà darrere, darrere aquells contenidors. Darrere
3: d'on?
2: I l'escenari, veus allà on hi ha aquelles muntanyes de runa? Sí. Doncs aniran allà.
3: Però, i escolta, i les casetes de Luc? I els lofts?
2: Exacte.
4: Al final no n'hi haurà.
3: No hi ha temps.
2: No hi ha temps. La gent dormirà en tendes de campanya. Ah, hòstia, me n'oblidava. Tampoc vindrà en xef. Farem venir food trucks.
4: Bandera, però quin giro. Què és, això és l'acampada jove d'Arbúcies.
2: No patiu, és una experiència. I la gent paga per viure experiències.
3: No,
2: la gent vol experiències.
3: Home, Billy, estafador, que ens ha ensarronat.
6: Tu què
3: t'has
0: pensat? Tot i el desgavell, en Billy ha venut 5.000 entrades. Però en nano no ho veu clar. Es passa els dies previs voltant pel lloc on s'ha de celebrar el festival, rondinant, emprenyat. Li fa fàstic trepitjar aquella sorra tan bruta. Ell volia banyar-se a una platja paradisíaca. Tothom recomana a en Billy ajornar el festival, però ell tira pel dret. Per tant, l'endemà comencen a arribar assistents. Imagineu-vos la cara que fan quan veuen aquell panorama. No hi ha casetes de luxe, ni músics, ni xefs, no hi ha ni lavabos.
2: Puto geni.
0: L'únic que hi ha és un gos amb cara de mala llet que els borda.
3: Bona senyal, és viu.
0: Sí, de moment sí. Per acabar-ho d'adobar, aquell mateix dia una tempesta destrossa les poques coses que s'havien construït. Ara sí, el festival s'ha d'anul·lar.
2: Ha estat de mala sort, pobre nano.
0: Sí. Els assistents en tornen a l'aeroport per tornar a casa, però es troben en que no poden pagar-se un taxi perquè no tenen efectiu ni targeta, només tenen diners a la pulsera, i els taxis els diuen que ells, les pulseres aquelles, si se les vol fotre pel cul, però que ells volen diners de tota la vida.
4: Sí.
0: Els han enredat com els inversors i com a tots els qui han treballat al festival.
3: Això és una aixecada de camisa en totes regles. Sí. Però què se n'ha fet del gos?
0: En nano?
3: Sí.
0: En nano, el nostre schnauzer de Vic,
3: el que li encanta
0: banyar-se a la platja, és

campionat. S'imaginava revolcant-se i nedant per les platges de les Bahames i s'ha emportat un bon fiasco. Val més que en Billy no se'l trobi perquè potser li mossegarà els ous. Esclar que tenint en compte que en Billy li cauen 6 anys de presó i 26 milions de dòlars de multa per l'estafa, fa pinta que tardarà força temps a tornar-lo a veure. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!

0: Són les 6. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en dos partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
3: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
4: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
5: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
6: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones de verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja llistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i la Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de la Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert i no hem caigut.
17: molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre bat en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix, el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola, se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
11: Massamba Dambú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
2: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
3: No són part del village.
11: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
4: Tinc una petita botiga.
11: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
23: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
11: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
24: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada, ¿sabes? Pero yo, mi consejo, focus tu trabajando.
11: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
1: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
25: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
1: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
5: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
9: Trescat Info.
1: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
7: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportiva de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
8: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
1: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doblet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
9: Trescat Info.
1: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grusan Auda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
10: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
1: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
9: L'actualitat esportiva a fons.
1: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:15. I al Mundial d'Hoquei Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina feina perdida van Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
12: Impresionante. En Bèlgica, en l'estadio com estava, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la semifinal mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que ese punto de vista como país es... esto es la hostia.
1: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
9: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la, porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet 2 assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda, amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
13: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
14: Millor que fa una sola piel, sobretot la neteja. La meva parcel·la estava bé.
16: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
17: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener.
15: para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, ara per la situació sanitària després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
18: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
19: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
18: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
19: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
20: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
21: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
20: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
22: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
26: Esté tumbado a la bartola en la playa.
27: En su hamaca, con sus bermudas.
20: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
28: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
20: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
28: no hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat, Felip VI, continua signant des del Palau de Marivent.
20: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
2: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
20: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
2: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
20: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimonials patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
4: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
5: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
6: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
11: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
23: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
24: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
25: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
29: Jo crec que la millor rendibilitat del treballador treballa molt més a gust, descansant, no perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
23: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
1: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
7: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre bat en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
9: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
10: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
9: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
10: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Ben Nasser, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la República, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
9: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Aldalate.
12: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
13: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, del que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
12: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
13: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
12: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
14: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
12: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
15: No només és fer-lo servir per al gosset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit que se diria de ciència ciutadana com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte.

0: recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats dels Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
1: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
2: 3Cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
3: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis: Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i, molt important, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
4: El Barça golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
5: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
4: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
6: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
7: veurem.
4: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
2: 3Cat Info.
4: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge, i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
8: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
9: Es un jugador de l'Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
4: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
7: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut.

0: alguna cosa més.
1: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles, perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
2: Trescat Info.
1: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa Nauda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
1: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim seguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. En tenis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomic Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
2: 3CAT Info.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Última setmana del mes d'agost. Ens llevem amb 19 graus a Girona, 21 graus a Terrassa i 23 a Falset. I sobretot, ens llevem amb l'avís de protecció civil que manté l'alerta per pluges intenses encara per avui, després de les inundacions, algunes d'elles molt potents, que hem vist aquest cap de setmana. Amb imatges que hem vist al Vendrell o a Coma-ruga o en diversos municipis d'aquesta zona, sobretot amb inundacions que, afortunadament, no han tingut greus conseqüències, però sí van deixar 11 persones ferides, una d'elles greu per la caiguda d'un mur. De seguida continuarem parlant de què ens espera i quin és el balanç d'aquestes inundacions, però abans parlem justament de què ens espera pel dia d'avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què hem de preveure avui?
1: Deixes que et rectifiqui.
0: Per descomptat, rectifica.
1: Perquè dilluns vinent encara és agost.
0: Ah, és veritat. Sí. Pensava que anaves a rectificar alguna cosa del temps. Dic, ui, si no he dit res encara.
1: És que m'has dit això de l'última setmana d'agost.
0: Cert.
1: Ens queda un dia.
0: Tens tota la raó. Què ens expliques a part d'això? Com pinta el dilluns?
1: Doncs que avui hem de seguir atents a la meteorologia, perquè un altre cop aquesta tarda poden descarregar tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. Serà un matí més tranquil. De fet, hi ha alguns ruixats que afecten àrees de l'Aran. També al llarg de les properes hores doncs, poden afectar també l'Alta Ribagorça. També cap a la Costa Daurada cau alguna goteta, alguna gotellada en punts de la Costa Daurada, però això anirà més. Al llarg del matí, a partir de la segona part del matí, els ruixats seran més freqüents a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya Central. Durant la tarda s'estendran en aquestes zones i podran afectar, de fet, qualsevol indret del Principat. Localment podran ser intensos. Les més importants de precipitacions les esperem, sobretot, cap a l'Alt Pirineu i cap a l'Aran. Localment poden anar acompanyades d'alguna calamarsada o d'alguna pedregada. Avui encara amb temperatures baixes o més baixes de les normals per l'aigua, fins i tot allà on hi hagi precipitació, però la tendència de cara a demà i demà passat és que torni a imposar-se el sol i pugen les temperatures. Dimecres farà calor, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures, és a dir, una mica de muntanya russa aquesta setmana.
0: L'anirem seguint, aquesta muntanya russa. Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Fins ara.
0: Com dèiem ara, Protecció Civil manté activat el pla per inundacions, el pla per pluges intenses, després d'un cap de setmana amb moltíssima pluja, sobretot a la Costa Daurada.
2: Haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
0: Aquests són alguns dels afectats per les pluges d'aquest dissabte a les comarques de Tarragona, també al Penedès i també les Terres de l'Ebre.
3: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes i mobiliari especialment a la platja.
4: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara a finals d'estiu. Si això ha de ser la tònica aquest temps, doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: És el que deien els alcaldes de Roda de Berà i del Vendrell, dels municipis més afectats, que aquest cap de setmana deien que encara era d'hora per avaluar els danys. Doncs avui hi parlarem. Avui parlarem per saber si ja hi ha una avaluació dels possibles danys i sobretot per concretar una mica aquestes mesures que deien ells que caldrà prendre sobretot de manera estructural per evitar que un cas així tingui conseqüències com aquestes. Insistim que l'episodi de pluges sí que va deixar persones ferides, 11, una d'elles de crítica. A més es van haver d'evacuar més de 400 persones d'un càmping i d'una discoteca. Un dels motius de debat en les últimes 24 hores ha estat per què no es va enviar, en aquest cas, un avís als mòbils, per què no es va enviar un S-alert per temps violent. Protecció Civil defensa que en aquell moment, en el moment en què s'hagués hagut d'enviar, no hi havia prou indicis com per pensar que la cosa aniria així.
5: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: És el que diuen des de Protecció Civil. En fi, tota aquesta qüestió marca les primeres hores d'aquest dilluns, d'aquesta setmana, no ben bé l'última d'agost, perquè com deia el Tomàs Molina, dilluns és agost, però ja m'enteneu què vull dir. En qualsevol cas, tot això, mentre en el terreny polític tot continua passant per Ceuta.
6: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: És Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, demanant que es confinin aquelles persones que són ara mateix a Ceuta, procedents del Marroc, i que tinguin malalties contagioses. El govern espanyol ja ha dit que ho veu absolutament desproporcionat i injustificat, però recordem que el govern de Ceuta és qui té les competències sanitàries. Avui, per cert, el que hi ha és una reunió del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. També avui el ministre Carlos Cuerpo serà un dels nous membres del govern de Pedro Sánchez que desfili per Ceuta després que en els últims dies ho hagin fet pràcticament tots. Tot això en una setmana en què hi haurà una altra desfilada de ministres del govern de Pedro Sánchez, en aquest cas pel Congrés, per donar explicacions de tota aquesta crisi. Demà serà la primera la ministra de Defensa, Margarita Robles. I tot això, com dèiem ara, es va acabant l'estiu a poc a poc, i això vol dir que queden dues setmanes mal comptades perquè comenci el curs escolar. Un curs escolar que, si no canvien molt les coses, començarà amb una vaga. Començarà amb una vaga de professors el pròxim 8 de setembre. Si us recordeu, la setmana passada el periòdico avançava que la Conselleria d'Educació té previst anunciar mesures just la setmana abans que comenci el curs, per tant, la setmana que ve, que passen per més aules d'acollida. Avui parlem amb la Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, per saber si hi ha alguna opció de començar el curs amb, entre cometes, normalitat, o com a mínim de començar el curs sense vaga. També de les últimes hores, una persona ha mort a la Ràpita, al Montsià, i els Mossos ho estan investigant perquè es van trobar l'home ferit per una punyalada la nit de dissabte a diumenge. I els Mossos també estan investigant l'origen d'un projectil que han trobat literalment en una casa al barri de Sants de Barcelona. I tot això sense oblidar Ucraïna. És notícia d'aquesta mateixa nit la mort de dos nens i nou persones ferides en un bombardeig a Rússia, mentre que a Ucraïna tres persones són les que s'han deixat la vida també per un atac rus. Avui, justament, hi ha una nova reunió de l'anomenada Coalició dels Voluntaris, aquesta aliança d'uns 50 països que ajuden econòmicament Ucraïna. Reuneixen a Kiev els líders del Regne Unit, de França i d'Alemanya. I tot això sense oblidar els esports. Evidentment, ja tenim la Lliga del tot arrencada, i havia començat la setmana passada, però no havien debutat, per exemple, el Barça o el Madrid. Ja ara ja ho han fet. A partir de quarts d'11, Àgora Esportiva, amb la Laia Tudela, el Ramon Bes i la Carme Barceló, per parlar de la golejada d'ahir del Barça.
7: Realitzària, continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: 0-5 del Barça i el Camp de l'Elx, dos gols de Fermín, un de Dayemi i dos també de Rafinha.
8: Com jugador, empezar así la temporada va muy bien, porque al final nosotros que somos delanteros nos encanta marcar goles y asistir y eso, y poder empezar la Liga de esta manera al final nos da mucha confianza.
0: Rafinha va jugar de nou per la falta de davanter centre, perquè el Barça continua sense tenir-ne. De moment, formalment no s'ha aparcat encara l'opció de Julián Álvarez, però avui també a l'Àgora analitzarem com queda el cas d'aquest jugador després d'aquesta escena molt estranya que vam veure ahir al Metropolitano.
9: L'home que ara mateix es centra en les càmeres, que és Julián Álvarez, que quan tota la resta de la plantilla se'n va aplaudir a l'afició, diguem-ne, més fidel, ell se'n va cap a l'estidor.
10: Quina imatge. Sí. Julián marxant sol al túnel de vestidors Julián i li llencen ara una samarreta.
9: Era una bufanda.
10: I ell s'immuta.
9: Però
10: sol marxant cap al túnel.
9: La imatge és molt significativa. Tota
0: l'argentí va ser rebut amb xiulets i insults per la seva afició, i al final va haver-hi aquesta imatge que després el club va precisar que havia sigut iniciativa del club, que no va ser iniciativa del jugador marxar tot sol, sinó que va ser el club que així ho va decidir, en teoria, per protegir-lo. Per cert, que al camp de l'Atlètic de Madrid es van sentir insults des de la graderia contra el Barça i contra Catalunya. I també de les últimes hores.

amb altres artistes, com Sebastián Yatra i Miguel Bosé, han fet un concert solidari a Colòmbia per recaptar fons pel terratrèmol del 10 d'agost i ajudar a reconstruir el país. I encara parlant de música, aquesta nit Bad Bunny ha tancat la gira a casa.

0: Dani ha fet el seu últim concert a Puerto Rico, on ha fet un discurs reivindicatiu i també bastant emotiu.
1: Ustedes no necesitan de ningún artista, de ninguna celebridad. Nosotros lo necesitamos a ustedes. Este estadio está lleno hoy por ustedes.
0: Bad Bunny, que ha fet el seu últim concert a Puerto Rico amb convidats especials com Rauw Alejandro en aquesta gira mundial que l'ha portat a 22 estadis d'Amèrica, d'Àsia i d'Europa. Doncs així comença el dilluns, 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta una mica més, Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc.

0: D'aquí a 3 minuts arribarem a 7:45. Pol Foradada, Sílvia Creus, Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Pol, com ho portes, això?
2: Pitjor que ahir, espero que millor que demà.
0: Ben tornat el Pol i alguns quants, que avui tornarem a sentir, perquè avui és dia de retorn, avui comença el retorn. En fi, alguns dels principals titulars del matí, ho dèiem ara, es manté.
1: Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que s'esperen avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades sobretot al Prepirineu, el Pirineu i Ponent poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres o barrancs encara que no portin aigua perquè les crescudes poden ser sobtades.
0: Demanen millores.
4: Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar.
1: Principalment millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions.
0: Més detalls, Montsemir.
5: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, en declaracions a 3Cat Info.
6: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
5: Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge les principals tasques han estat per acabar de netejar carrers i baixos i retirar els cotxes malmesos per l'aigua, sobretot a Coma-ruga, al Vendrell. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
3: Protecció Civil es reafirma en la decisió de no haver enviat un és alert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès dissabte.
4: La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Torna a la feina.
1: El govern avui, després de les vacances d'estiu.
3: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i al cap de setmana es faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera.
0: Laia Framis.
8: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només 2 setmanes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'avança.
4: L'inici del curs polític a Madrid per la crisi migratòria a Ceuta.
1: A partir de demà compareixen fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que n'ha fet el govern espanyol. Una carpeta que s'afegeix a les que ha de resoldre Pedro Sánchez en aquesta recta final de la legislatura.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijó exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
10: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas y proponiendo canciones de verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents com els nous pressupostos o el finançament autonòmic. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reuneix
3: avui el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta.
4: La situació sanitària dels migrants ha provocat un nou xoc les últimes hores entre el govern espanyol i el PP després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar aquells que estiguin afectats per malalties contagioses com la sarna o la tuberculosi.
10: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
1: La ministra de Sanitat li ha recordat que les competències sanitàries són del govern de Ceuta i en tot cas considera la proposta desproporcionada i injustificada pels pocs casos detectats.
0: Un quart i un minut de vuit, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, mort violenta.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home dissabte a la nit a la Ràpita, al Montsià.
4: La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van anar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari.
0: Un projectil.
1: És el que ha trobat a l'interior de casa seva un veí del barri de Sants, a Barcelona. Ho ha denunciat als Mossos, que ara n'investiguen l'origen. Segons ha avançat l'agència EFE, la denúncia s'ha interposat aquest diumenge al matí i ara la policia prova d'esbrinar d'una banda com ha pogut arribar la bala a casa del denunciant i de l'altra si es va arribar a detonar en un tiroteig en algun lloc proper.
0: Detingut.
2: Els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
4: Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
0: Condemna.
1: L'Ajuntament d'Alpicat al Segrià les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi.
2: Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edats, durant la festa major. La policia també investiga una possible agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
4: El consistori ha qualificat aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són successos puntuals i aïllats i ha lamentat que es facin servir amb finalitats partidistes per generar, diuen, una percepció d'inseguretat al municipi.
0: Castració química.
1: Les autoritats britàniques plantegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total dels 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional.
2: Un primer pla pilot per a 10 persones s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà després a la resta de centres. La població total reclusa és de 90.000 persones, a prop del doble de fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet.
0: I continua.
4: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols.
1: Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
2: L'escalada d'atacs arriba en un moment en què Ucraïna alerta també d'un possible reforç de l'esforç militar rus. Volodymyr Zelensky assegura que Vladimir Putin vol recordar 300.000 soldats nous després de les eleccions per continuar la guerra. El president ucraïnès ha reiterat la voluntat del seu país de resistir.
11: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Amenaça.
4: Israel d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori.
1: El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu a les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
2: Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys.
0: Ara mateix són les 7:20 minuts. Recursos humans i intel·ligència artificial.
4: Buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no el primer filtre ja és una realitat i la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada.
0: Gemma Sagrera.
12: Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 quasi no tenen representació. Ho explica Carlos Castellanos. Castillo, director del grup de computació social i responsable de la UPF.
13: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, lo que puede hacer es aumentar que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad en la cual existen unos sesgos.
12: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Oficis artesans.
1: Es posa en marxa un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà i tenen avantatges els alumnes que vinguin de les zones amb risc de despoblament.
0: Maria Rovira.
14: Arrela de l'Argila ofereix una formació intensiva de 5 setmanes amb mestres artesans a una vintena d'alumnes. L'objectiu és poder mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal.
15: Fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny o bé que ja té una idea especialitzada en l'art, perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
14: El projecte s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Busca relleu.
2: La formatgeria Serrat Gros, a Josa de Cadí, a l'Alt Urgell.
0: Joaquim Albalaté.
16: Els seus propietaris, la Mercè i el Raül, es jubilen l'any que ve i volen traspassar la formatgeria, una de les més veteranes del Pirineu.
17: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
18: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens l'hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
16: Un traspàs que durarà més d'un any, sobretot pel benestar de les seves 90 cabres. Per ara, han rebut un centenar de correus d'interessats, alguns dels quals ja els han visitat. Des de Josa de Cadí, Joaquim Albalaté, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'acaba.
1: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada, que tanca la 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat després dels problemes econòmics que van denunciar els organitzadors fa unes setmanes.
0: Prada, Laura Bertran.
19: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
20: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
19: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
21: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que doncs, tirarà endavant amb el suport del govern.
19: Des de Prada, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 24 minuts i un altre que torna. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
22: Bon dia.
0: Com ho portes tu?
22: Molt bé.
0: Sí?
22: Molt bé.
0: Doncs vinga. El Barça s'estrena a la Lliga amb una golejada, deu ser per això, 0-5 al Camp de l'Elx.
22: Exhibició de joc dels blaugranes, doblet de gols de Rafinha, doblet de gols de Fermín, un gol de Adeyemi, Rafinha capità blaugrana.
23: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
22: Alerta vermella. Gavi es va lesionar el genoll. Avui li faran proves per saber la base exacta de la lesió. Hansi Flick és moderadament optimista.
24: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
22: El Barça va jugar amb Rafinha de punta, Adeyemi i Lamine per les bandes, Pedri Olmo i Gordon que va fer dues assistències, van ser suplents, Xavi Aspar va ocupar el lateral esquerre, Balde va quedar fora de la convocatòria, Flick diu que el jugador no està al 100% i que s'ha d'aclarir.
0: I mentrestant, ho dèiem, escridassada de l'afició de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez.
22: El moment en què el jugador va entrar al camp per disputar els últims 20 minuts. L'Atlètic de Madrid va empatar 2 amb el Villarreal i el jugador va deixar el terreny de joc al final del partit cap cot mentre els seus companys saludaven l'afició. Diego Simeone.
25: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
22: El president insisteix que el jugador continuarà al Club Matalassé. També a primera Getafe un Racing 0, a segon empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló, i a la Lliga Francesa doblet de gols de Ferran Torres en el seu debut contra el PSG. Amb el PSG 2-2 contra el Rennes, també debut d'Araujo 2-2 amb el Liverpool al camp del Newcastle, amb un Víctor Muñoz que va forçar el penal que va donar l'empat al Liverpool.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
9: Aquest estiu, crims.
8: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
9: A Catalunya Ràdio.
26: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
9: Posem llum a la foscor.
27: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
9: Què va passar? Qui ho va fer?
28: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
29: No ho sabem.
9: I per què?
29: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
9: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
27: Comencem.
3: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
30: 30.822, 30822 i la sèrie la 28.
3: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: I com sempre aquests dies arribarem a 8:15 amb un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
31: We intend to deliver.
32: Què?
0: Presidenta, bon dia.
33: Allò, és molt bo, no sé.
0: Acostis el micro.
33: Allò,
0: sí? Sí. Presidenta, què n'ha de sortir de la cimera urgent de caps d'estat?
33: Per el Groenland de Trama, amenaçó per la condena sonorgàquica de nosaltres.
34: Sí. Jo no sé què dir.
0: Sí. Aviam, jo pel que he entès, en primer lloc condemna enèrgicament les amenaces de Donald Trump pel que fa a Groenlàndia.
34: Sí, bueno, però més enllà de la condemna, Úrsula, el serveix per res.
33: Frau, Úrsula, jo? Frau, Úrsula, no Úrsula. Oh, noia, Úrsula, pues parla amb mi, que jo no de tu era Úrsula.
34: Què he dit ara?
0: Que jo, de nou, el que he entès, que no li digui Úrsula Seques, que no és amiga teva.
34: Perdoni. Estic d'acord. Doncs, perdoni, frau Úrsula, però quines mesures, frau Úrsula, pensen prendre contra Trump? Vull dir, mesures dràstiques, algú que l'acollonyessi de veritat? Sí. Alguna cosa? Declaració.
33: Es
32: acerca el micro a la boca.
0: Això.
33: Sí.
34: Bueno, no, jo
0: he dit, Freddy, que aquesta senyora... setmana ha dit que quedaran per crear una comissió de treball per Groenlàndia.
34: Molt bé, però això serà per la setmana següent, la comissió de treball.
33: Verano.
34: Per l'estiu.
33: Verano. Sí. Te paga portes de la botana per a la lietapa de zona d'Europa, països.
34: Sí, què diu, Freddy?
0: Que després cada país farà les seves aportacions.
33: Christmas is the common de proposition.
0: I pels vols de Nadal es posaran comú totes les propostes.
34: Està sent lenta aquesta entrevista, senyora.
0: Amb això arribarem a 8:15.

0: Un dilluns que arrenca pendents una vegada més del temps, no de la calor, com hem estat pendents aquestes últimes setmanes, sinó de les possibles pluges, perquè Protecció Civil manté l'alerta per tempestes intenses avui, possiblement a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Tot això després d'un cap de setmana marcat per aquestes inundacions a la Costa Daurada. Protecció Civil es reafirma en la decisió de no enviar un missatge als mòbils ni al Baix Penedès ni al Tarragonès.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Avui en parlarem amb els alcaldes del Vendrell i Roda de Berà, dues de les poblacions més afectades i que fa temps que demanen millores estructurals, bàsicament per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot a les zones inundables on hi ha, per exemple, càmpings. Tot això el dia que el govern de la Generalitat torna a la feina, demà primera reunió després de les vacances, després dels problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents sobre la taula. A Madrid també hi ha represa del curs polític amb la crisi de Ceuta com a protagonista. Aquesta setmana compareixen al Congrés fins a 8 ministres per donar explicacions. Núñez Feijóo vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez.
2: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
0: Tot això amb la Lliga arrencada. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut. Rafinha ha fet un doblet, el primer gol de penal, i Fermín ha marcat dos gols a DIM, s'ha estrenat com a golejador blaugrana. I a les 7:32 minuts, Tomàs Molina, què tenim avui?
3: Comencem setmana amb un nou dia d'inestabilitat i de temperatures, però normals per l'època de l'any. Serà un matí amb alguns ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, i també al llarg del matí els ruixats guanyaran terreny a la façana litoral, sobretot en punts de la Costa Daurada o també de les comarques tarragonines. A la tarda aquests ruixats, aquestes tempestes, seran força més freqüents i localment podran ser intensos en punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, en moltes àrees de la Catalunya central, les comarques de Ponent, i persistiran també els de les Terres de l'Ebre i tota la Costa Daurada. Temperatura sense canvi respecte a les d'ahir, però en els moments de precipitació l'ambient serà una miqueta més fresquet. Demà el dia serà més assolellat ja, amb temperatura en tendència a pujar, una temperatura que dimecres tornarà a ser força alta, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures i es tornaran a normalitzar.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
4: Bon dia. Rodalies, hi ha els retards habituals, però no veiem cap incidència rellevant. Destacar que el tren, que tenia previst arribar a Lleida Pirineus des de Manresa a 8:45, ho farà finalment a les 8:20. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha dues incidències. Un vehicle avariat a l'autopista AP7 que provoca retencions entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona perquè hi ha un sol carril obert a la circulació. A Autovia 2 amb aturades a Castellbisbal, direcció Lleida, per un accident que talla dos carrils. Cues també a la Nacional 2 a Maçanet de la Selva, direcció Girona, i a Barcelona, ronda litoral de Canyelles a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, també sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I ampliem una miqueta més el que dèiem dels esports, Robert Prat.
6: A banda d'aquest 0-5 del Barça al camp de l'Elx, avui li fan proves a Gavi per saber l'abast de la seva lesió al genoll. Flick creu que és menys greu del que el jugador s'esperava. Julián Álvarez es cridaçat pels seus aficionats a l'Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. El club decideix apartar-lo del camp i que no saludi l'afició al final del partit. I a segona, empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló.
0: 4 minuts passen ara de 8:15. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Un altre que torna. Jurado, com estàs?
7: Què tal? Bon dia.
0: Com ho portes tu?
7: Jo diria il·lusió i tristesa parts iguals. Clavades.
0: Repassem les portades i les opinions més destacades de la premsa del dia amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Farem la rutina. Bon dia a tots dos.
7: Molt bon dia.
0: Què tenim avui, va?
7: Doncs avui amb la golejada del Barça a la Lliga com el gran tema del dia. Un Barça que s'estrena amb una maneta titular ara. Un Barça voraz que clava el primer cop, llegim a La Vanguardia.
8: La premsa esportiva va endavant el títol a Mundo Deportivo. Maneta de campió, diu l'Esport.
7: Més allà del del Barça, l'actualitat encara passa per la crisi de Ceuta i per les inundacions del cap de setmana al Baix Penedès i al Tarragonès, entre altres punts.
8: Pel que fa a Ceuta, 8 ministres explicaran aquesta setmana i la vinent al Congrés la situació d'una crisi descontrolada. Ho llegim a La Vanguardia.
7: El periódico Pro explica l'entramat darrere d'aquesta crisi i titula que Rabat va reforçar la xarxa d'influència als Estats Units 4 mesos abans de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
8: Precisament, article d'opinió d'Ivan Redondo a La Vanguardia titulat L'efecte Genovès.
7: Diu que això de Ceuta és un cop híbrid al qual, governi qui governi, cal donar resposta a dins i fora de les fronteres espanyoles.
8: Com a senyal d'unitat institucional indestructible, al contrari, sentencia és un error.
7: I precisament sobre com s'està gestionant tot plegat a Espanya, article de Cid Barrio al periódico amb un títol que ja ho diu tot, president absent.
8: Ha estat, lamenta, 27 dies de vacances, una greu irresponsabilitat política, afegeix.
7: Sosté que el president té dret a descansar, però es pregunta si una crisi com aquesta no hauria de comportar una presència presidencial molt més intensa.
8: I pel que fa als aiguats d'aquest cap de setmana, al sud del país, La Vanguardia explica que els alcaldes reclamen inversió a llarg termini.
7: I el punt avui titula que l'ACA ja havia fet actuacions per reduir l'impacte de la baixada d'aigua al càmping inundat a la Costa Daurada.
0: 6 minuts passen de 2 quarts, continuem repassant la premsa. Ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
9: Bon dia.
0: Sushi transportat al bagul d'una moto, què pot anar malament?
9: Agents de paisà de la policia local de Màlaga van cridar l'alto a una motocicleta que es dirigia a una de les casetes de la fira i van comprovar que portava 27 quilos de sushi al cofre de la moto sense cap sistema de refrigeració per transportar productes alimentaris i sense estar habilitat per aquesta funció. Només hi duia diverses plaques de gel d'aquelles que posem a la nevera portàtil quan anem a la platja. Evidentment van decomissar i destruir el sushi. Ho trobem a Diario Sur.
0: I un alcalde prohibeix les bicicletes al centre de la ciutat després de ser atropellat.
9: Alessandro Rapinese, alcalde de la ciutat italiana de Como, ha vetat la circulació de bicicletes en uns 30 carrers del centre històric de la ciutat després de ser atropellat per una bicicleta elèctrica. La mesura, que entrarà en vigor al setembre i obligarà els ciclistes a baixar i continuar a peu per les zones afectades, ha despertat algunes crítiques. I tot i que l'alcalde es defensa dient que no és una revenja personal, reconeix: la gent actua basant-se en les seves pròpies experiències i jo sé que és ser atropellat per una d'aquestes bèsties, ho explica La Razón.
0: I atenció, perquè tenim informació actualitzada de l'OnlyFans de marmotes. OnlyMarms es deia allò, no?
9: Ah, exacte, recordem-ho. Sí. Vam explicar fa uns dies que uns científics nord-americans que estudien les marmotes, davant la falta de fons, van decidir obrir un compte OnlyFans amb el nom de OnlyMarms per fer divulgació d'aquests animals. Gratuïta, però amb opcions de fer-hi contribucions econòmiques. La idea, pel que sigui, no estava obtenint resultats espectaculars, però ha rebut un impuls a través d'una criptomoneda amb temàtica de marmotes creada per simpatitzants externs del projecte que van decidir donar totes les comissions de la transacció a l'estudi. Han aconseguit 85.000 euros. Ho llegim al Diario Punès.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
10: La premsa nord-americana es fixa en els aranzels de Trump al Canadà i el New York Times dedica un article als productes canadencs que a partir d'ara, de fet a partir de dissabte, que és quan van entrar en vigor, seran més cars per als compradors nord-americans. Entre els exemples, doncs mireu, les boies marines, els morrions per a gossos, les capes, les banderes nacionals, les decoracions nadalenques i les barbes o les selles postisses fetes amb material sintètic. La política econòmica de Trump ara també comença a preocupar dins del seu mateix partit. El New York Times també explica el posicionament d'alguns senadors i governadors republicans sobre les tensions amb el Canadà i els nous aranzels sobre la carn de boví importada que Trump vol instaurar. El diari explica que la majoria volen posar distància perquè molts d'ells, doncs, tenen la mirada posada ja en les eleccions de mig mandat, i recorda el diari com ha baixat la confiança en Trump en les últimes enquestes. La premsa britànica, per la seva banda, es fa ressò del viatge que avui farà el primer ministre a Ucraïna. Andy Barham visitarà Kiev, serà la primera visita de l'estranger des que va prendre possessió al càrrec, i on anunciarà que la Gran Bretanya augmentarà la capacitat d'Ucraïna per fabricar els seus propis míssils de llarg abast.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, 5 dies destaca en portada que el preu de l'habitatge s'ha duplicat després de 12 anys de pujades ininterrompudes. Segons l'índex de preus de l'habitatge de l'INE, totes les comunitats han multiplicat per 2 els preus des de l'any 2014, quan es va registrar el valor més baix. A Catalunya l'augment és del 2,1% i ocupa el tercer lloc del rànquing de pujades pujades. L'encapçala Madrid amb un 2,3 i la segueixen les Balears amb un 2,26. Expansió informa que s'estan venent menys mòbils, però són més cars. Segons aquest diari, el preu mitjà d'un mòbil a Espanya durant el segon trimestre d'any era de 504 euros, un 33% superior al mateix període de l'any anterior. L'alça del preu dels components, especialment de les memòries, explicaria aquest augment. Samsung és la marca més venuda, amb un 36% de les vendes totals, seguida de Xiaomi, amb el 23%, només un punt per sobre d'Apple, que ocupa el tercer lloc amb un 22%. Finalment, El Economista explica que a l'estat espanyol 6,7 milions de persones han cobrat una pensió contributiva durant el primer semestre de l'any. La xifra és un 65% superior a la del primer semestre del 2025. Prop de la meitat dels pensionistes cobren per sota del salari mínim professional, 1.221 euros mensuals en 14 pagues. La pensió contributiva mitjana és de 1.572 euros, mentre que prop de 2 milions de pensionistes superen els 2.000 euros al mes. La previsió del govern és que a final del 2026 el nombre total de beneficiaris augmenti un 5,8%.
12: El nou centre de visites immersiu de Sallés Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Vinga, repassem la premsa esportiva, Robert Prat.
6: El Barça ha començat amb una maneta de campió, destaca el diari Esport, un 0-5 que fa oblidar que l'equip necessita un 9. Una estrena en moda campió, remarca el Mundo Deportivo.

periòdico destaca que és un Barça amb més gols que davanter centre, un equip que rep l'ensurt de la lesió de Gavi amb l'optimisme de Flick. Sembla que està millor del que ell creia. Juan Cruz escriu que es va veure un Barça molt fresc, que genera entusiasme. Un equip que engresca, diu el diari Ara.

0: Per La Vanguardia és un Barça que vola. Pel diari Marca, l'equip és una màquina de fer gols. El País diu que la marca Flick s'imposa a la Lliga amb un Barça que tritura l'Elx, escriu Ramon Besa, amb un Gordon generós, un Rafinha versàtil i amb un Lamin que fa d'espectador. El Mundo Deportivo també parla de Julián Álvarez. Divorci total amb l'Atlètic de Madrid, d'un Julián xiulat al Metropolitano, publica l'Esport. Sergi Pàmies a La Vanguardia diu que els experts en trigonometria de mercat apunten que Julián acabarà jugant al Barça. Una trigonometria que no es preveu fàcil.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: I en aquest repàs a la premsa ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
5: Margaret Qualley, l'actriu de La Substància, es va convertir dijous a Londres en la protagonista indiscutible de la premiere de la seva nova pel·lícula, La Constelació del Perro. Qualley va acaparar totes les mirades amb les sandàlies no sandàlies sense sola de Chanel. M'explico. Les sandàlies només tenien la part del taló. La planta del peu tocava totalment a terra. Qualley semblava molt incòmode caminant per la catifa vermella com si fos Vilma Picapedra, vigilant de no clavar-se res als peus. Entre sabates amb talons vertiginosos i sabates no sabates, no hi ha un terme mitjà. Últim detall, l'actor Jacob Elordi, coprotagonista de la pel·lícula, anava amb un mocassins. Al segle XXI hi ha tendències de moda femenina que directament són una presa de pèl.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
7: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Casa i el
10: Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: 3:15, matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia de nou.
12: Bon dia.
4: Vinga, els aniversaris, qui fa anys avui?
12: Va, comencem amb un dels protagonistes de Harry Potter. En aquest cas parlem de Rupert Green, que el fa, què diria?
4: Ha de ser com...
12: El Ron.
4: Sí, és, ha de ser com l'altre, com el Radcliffe. Però no sé quants són el Radcliffe, diguem. 40?
12: 38.
4: I mira.
12: Vinga.
4: Mira.
12: Seguim ara amb un altre actor, també britànic, Jared Harris. Què en fa?
4: Jared Harris, 32. No, molt amunt, no?
12: No, no, tira amunt, tu.
4: Sí, 50.
12: 65.
4: Ah, mira, que admeto que no el visualitzo ara mateix.
12: Sí, sí, sí, segur. Sí. Segur, i ara faim un Google i ja veurem com el visualitzem, sí, ràpid.
4: Sí.
12: Seguim amb dos escriptors. Pablo Coelho, què en fa?
4: Pablo Coelho, 70?
12: 79.
4: Mira,
12: i acabem amb l'escriptor català Joaquim Carbó, que en fa molts.
4: Home, molts, sí. Ho he vist abans, això ho he vist abans, però no me'n recordo. 90?
12: 94.
4: 94, el Joaquim Carbó. Per molts anys aquí el Joaquim Carbó. A tots, però el Carbó ens fa més il·lusió. El santoral, Marta.
12: Avui és Sant Bartomeu, Santa Emília, Santa Àurea, Santa Sió, Sant Patrici, Sant Tolomeu i Sant Romà.
4: I després dels aniversaris, cada dia aquest estiu el que fem és una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
13: Hola, sóc l'Anna Hernández, llibretera de la llibreria Murmuri de Manresa. I aquest estiu, amb motiu del 90 aniversari de la Revolució Social, us vull recomanar El curt estiu de l'anarquia, La vida i la mort de Bonaventura Durruti, de Hans Magnus Enzensberger, editat per Virus Editorial. L'obra és un clàssic de la literatura llibertària, una novel·la històrica, un relat coral, un homenatge als anells revolucionaris del proletariat de principis del segle XX. Ens convida a seguir les petges de Durruti per endinsar-nos en un dels períodes més fascinants i convulsos del moviment obrer a la península, la Revolució Social del 36. Recomanem aquesta lectura a aquelles persones que els agradi llegir novel·la històrica i amb rerefons social, especialment aquelles que busquin despertar l'esperança i l'entusiasme per un món nou.
4: I a la recomanació del dia, la Cília Comet avui ens proposa la sèrie documental Mr. Scorsese.
14: Imprescindible per a qualsevol amant del cinema i una de les aproximacions més completes fins ara a la vida i obra d'un dels directors cinematogràfics més influents de la història. 5 capítols que ens porten a la seva infantesa al barri novaiorquès de Little Italy i ens descobreixen com arrenca la seva passió pel cinema. També repassa la seva filmografia, mostrant tant els èxits com els fracassos i moments molt íntims amb grans dosis de sinceritat. La trobareu a Apple TV.
4: 3:45 de 8. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
15: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera.
16: Per anar adequant millor les lleres i els passos de...
17: No el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6 per fer aquesta alerta preventiva.
18: La reunió de divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos, als problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu.
19: Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta.
20: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
4: Aquests són els sons de matí, amb les paraules del dia amb el Marc Jurado. Tornar.
21: Algú anar al lloc del qual havia partit, havia marxat, tornar de viatge, tornar de passeig o tornar de vacances. Això és el que fa avui el govern, però també un bon percentatge de catalans. És, doncs, Sant Tornem-hi, així que bon sant a tothom que se senti al·ludit. Aquí començar, però començarem dilluns amb la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja escalfa motors.
4: Forestal.
21: Relatiu o pertanyent als boscos, hi ha guardes forestals, recursos forestals, riquesa forestal o avui delicte forestal. I això perquè els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc de dijous passat a l'Alt Penedès. Està acusat concretament d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
4: Maneta.
21: Paraula més que polisèmica. És una peça o part d'una màquina, d'una eina destinada a posar-hi la mà. També, entre molts altres significats, és un invertebrat del grup dels entosous. També té el sentit figurat, però de fer 5 gols. I sí, així és com ha debutat el Barça a la Lliga. Maneta també se'n diu, per cert, de la busca d'un rellotge. I el Barça, precisament, ha funcionat millor que un rellotge en el seu debut.
4: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 12.
22: Són els anys que fa que el preu de l'habitatge puja de manera ininterrompuda. En aquest període s'ha disparat a gairebé tot l'estat i els habitatges ja valen més del doble que en el moment en què van tocar terra l'any 2014. Des de llavors han superat el punt més alt de la bombolla immobiliària 16 comunitats autònomes, totes menys Navarra, entre les que han doblat l'índex de preus hi ha Madrid, les Balears, Catalunya i Andalusia.
4: 112.
22: Són els anys que va fer dissabte Carme Noguera Falguera, la dona més vella de Catalunya. Va néixer el 22 d'agost de 1914 a Olot i actualment viu en una residència de Taradell amb la seva filla. Diu que una de les claus de la seva longevitat és dormir bé, menjar de tot i no dir mentides. Assegura que no en diu cap des dels 6 anys.
4: 500.000.
22: És el valor estimat en euros que es podrien obtenir pel piano i el micròfon de Freddie Mercury, vocalista i ànima de Queen, i que oferirà al millor postor la casa de subhastes Prop Store els dies 1 i 2 d'octubre. Aquests i altres articles, com ara un os de peluix, formen part de la col·lecció de Reynold Mack, que va treballar amb Queen, i Freddie Mercury va apadrinar un dels seus fills i li va regalar aquest peluix.
4: Anem a les 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un cotxe petit de color blau, té les 4 portes i el capó ben oberts i de fet està aturat enmig d'un carrer d'una urbanització absolutament enfangat.
23: I pel costat, aprofitant un dels espais on ja no hi ha aigua, hi passa una moto. És un dels cotxes, aquest vehicle, que ha quedat inutilitzat pels aiguats aquest cap de setmana, en aquest cas a Coma-ruga, i que en les últimes hores encara esperava ser retirat del mig del carrer.
4: A la segona imatge veiem desenes de persones a la platja del Trampolín, a Ceuta, la majoria assegudes, parlant en grups més aviat petits. Per tot arreu, escampades, hi ha bosses, peces de roba i fins i tot alguna tenda de campanya plantada a la sorra.
23: Una escena que pot fins i tot abocar un camp de refugiats i que reflecteix fins a quin punt la crisi humanitària desencadenada ja fa quasi un mes està encara lluny de resoldre's. Algunes de les preguntes obertes es podrien començar a respondre aquest cap de setmana, aquesta setmana, de fet, amb les compareixences de fins a 8 ministres. Quants dels que van travessar la frontera segueixen a Ceuta o quan són menors d'edat?
4: Tercera imatge del dia que destaquem, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, entrant tot sol al túnel que porta els vestidors del Metropolitano, cap cot, un bidó d'aigua a la mà. Des de la graderia, desenes d'aficionats s'amunteguen per veure'l de prop.
23: Molts d'ells el graven amb el telèfon mòbil, d'altres li fan gestos clarament increpant-lo. És un dels moments del dia tan complicat

0: Avui a Catalunya, en moltes comarques de l'oest i el nord del país.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb fortes ratxes de vent i pedra.
0: Tot això després d'un cap de setmana amb aquestes inundacions a la Costa Daurada que haureu vist i que han portat els alcaldes a demanar millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot en aquelles zones inundables.
2: Com arruga el Vendrell, veïns com en Ramon fa temps que demanen solucions.
3: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplaza, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: El govern torna avui a la feina, després de les vacances d'estiu, amb els problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents al damunt de la taula.
1: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball.
0: I entre aquesta setmana i dilluns que ve compareixen al Congrés dels Diputats 8 ministres, 8, per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi de Ceuta.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també vol forçar la compareixença de Pedro Sánchez. N'ha parlat a Europa Press.
4: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
2: Avui el Ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma.
0: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals a cadascun dels dos bàndols.
1: Al sud de Rússia, dos nens han mort i 9 persones més han resultat ferides. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
0: I els Mossos d'Esquadra, tornant a casa, investiguen la mort violenta d'un home aquest cap de setmana a la Ràpita, al Montsià.
2: La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit d'una punyalada.
0: I el Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el debut a la Lliga.
1: Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana.
5: Tornem a parlar d'inestabilitat avui, aquest matí, amb aquests ruixats que tornen a guanyar terreny a les comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran i que, al llarg també del matí, podran afectar alguns punts de la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre. A partir de migdia, però, aquests ruixats guanyaran terreny i intensitat. Seran freqüents, sobretot, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, localment amb alguna calamarsada o pedra en aquesta zona i també en totes les comarques de Ponent i la Catalunya Central. Persistiran també alguns ruixats de menys intensitat en punts de la Costa Daurada i la Costa de Barcelona i, de fet, durant la tarda vespre podrien arribar també algunes gotellades, algun ruixat a la resta de comarques gironines. Unes temperatures avui que continuaran relativament baixes, normals per l'època de l'any. A partir de demà la situació canvia, es fa més assolellada, amb temperatura en tendència a pujar dimecres. Serà un altre cop un dia calorós, però a partir de llavors, a finals de setmana, sembla que les temperatures tornarien a ser les normals per l'època de l'any.
0: 4 minuts falten ara mateix per arribar a les 8. Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Què ens expliques, Mariluz? Bon dia de nou.
6: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, on hi ha 2 carrils tallats per un accident. A l'AP7, aturats encara entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, perquè hi ha un vehicle avariat que deixa un sol carril obert a la circulació. I a l'àrea de Barcelona, cues a les rondes. La ronda a dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'Hospitalet, sentit Besòs.
0: Gràcies, Mariluz García. I el transport públic, actualitzem-ho també. Què ens explica, Sílvia Andrés? Bon dia de nou.
7: Bon dia. A Rodalies veiem algun retard, però cap demora destacable. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Figueres a les 8:07 ho farà 10 minuts més tard, i també el tren que havia d'arribar a la capital catalana des de Tortosa a les 8:10 ho farà a les 8:27.

0: En 3 minutets de res, arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquests dies el que fem és dedicar una cançó a qui vulgueu. Per arribar a les 8 sentim un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si voleu encara fer-ho, teniu temps aquesta setmana, aquest és el vostre espai, ja ho sabeu. Ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-36-06-09, al 636-36-06-09, i ens dieu a qui li voleu dedicar, quina cançó, i si ens expliqueu per què, doncs molt millor. És el que ha fet el Marc, per exemple.
1: Hola, bones, sóc en Marc i vull dedicar-li la cançó de Fix You, Coldplay, a l'Ariadna, la meva nòvia. When you

0: Molt bon dia, molt bon dilluns, en una setmana en què a poc la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, va tornant després de les vacances d'estiu, aquells que n'hagin fet, clar. Perquè avui comença, d'alguna manera, el curs polític tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya. En el cas de Catalunya, torna el govern de les vacances, demà mantindran la primera de les reunions i amb diversos temes sobre la taula, però segurament un dels més immediats és la vaga del primer dia de curs escolar. Perquè recordem que d'aquí a 15 dies comença el curs i, en principi, per aquell dia hi ha convocada una vaga de docents. Avui parlarem amb l'USTEC per saber si realment hi ha opcions de desconvocar aquesta vaga o d'arribar a algun acord abans. Recordeu que el periòdico deia tot just la setmana passada que la idea del govern era fer una oferta als docents la setmana que ve, per tant, una setmana abans de l'inici del curs. Parlem amb l'USTEC avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. A banda d'això, a Madrid també s'engega el curs polític, evidentment, en aquest cas, tot passa per Ceuta, bàsicament perquè aquesta setmana passaran pel Congrés, entre aquesta setmana i dilluns que ve, fins a 8 ministres del govern de Pedro Sánchez. El Partit Popular voldria que fos el propi Pedro Sánchez que donés explicacions, però de moment el que sí que està previst és que compareguin fins a 8 ministres a partir de demà mateix i fins dilluns de la setmana que ve. Així comença, d'alguna manera, políticament parlant, aquesta setmana. Evidentment, en una setmana en què també ha significat el retorn de l'activitat, diguem-ne, esportiva convencional, la Lliga ja havia començat la setmana passada, però aquest cap de setmana que han deixat enrere ha suposat el primer partit de Lliga del Barça o del Madrid, per exemple. De fet, el Barça ahir va guanyar l'Elx per 0-5 i avui també farem Àgora Esportiva a partir de 11:15 amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i amb la Laia Tudel. Per cert, que durant l'Àgora Esportiva sortejarem entrades per un acte que ens fa molta il·lusió, que serà aquest divendres a partir de les 12, que és la Festa de l'Estiu de Catalunya Ràdio. Per donar la benvinguda, evidentment, a la nova temporada, per fer balanç d'aquestes temporades, d'aquestes setmanes, vaja, de temporada d'estiu, serà en un programa especial que començarà a partir de les 12 amb el Ricard Ostrell i el Garriga, i regalarem entrades perquè ens vingueu a veure. Això, estigueu atents, perquè a l'Àgora Esportiva explicarem què s'ha de fer i ens haureu de trucar. Ja us ho dic ara, però no cal que truqueu ara, perquè això no farà fins a l'Àgora Esportiva, a partir de 11:15. I tot això sense perdre de vista, evidentment, el temps, perquè Protecció Civil manté l'alerta per pluges intenses després de les inundacions que hem vist aquest cap de setmana a la Costa Daurada. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què ens expliques? Què hem de tenir avui?
1: Doncs tempestes, això que deies, sobretot a les comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran. Avui serà un dia, una tarda sobretot, un altre cop d'aquestes nuvolades que creixen amb força i que poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra i també d'algunes ventades que poden ser fortes. Aquest matí ja poden caure també alguns ruixats en àrees de la Costa Daurada. De fet, la nuvolositat anirà guanyant terreny per totes les comarques de Ponent, per les Terres de l'Ebre, pel Camp de Tarragona, i aquests ruixats al llarg de la tarda s'aniran estenent. Primer ho faran en àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran, però també arribaran a punts de la Catalunya central i al llarg de la tarda vespre fins i tot descarregaran en àrees on tota la zona del litoral, les més intenses cap a l'Alt Pirineu i l'Aran i també en punts de la Catalunya central. A partir del vespre aniran desapareixent i demà serà curiosament un dia radicalment diferent. Demà serà el dia més tranquil d'aquesta setmana, amb sol en conjunt, a la tarda amb alguna nuvolada del Pirineu. Avui temperatures una miqueta més baixes, sobretot després de la tempesta. Demà la temperatura sense canvi, potser el dia més calorós aquesta setmana serà la barreja entre dimecres i dijous. Dimecres serà més calorós al litoral, dijous serà més calorós a Ponent.
0: Gràcies, Tomàs. Parlem després. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 8 i 4 minuts. Doncs seguim parlant del temps. Perquè després de les pluges que van deixar aquestes inundacions a la Costa Daurada, que van deixar 11 persones ferides i un de crític, per cert, per la caiguda d'humor, i que van deixar també més de 400 persones evacuades de càmpings, que en principi ja ha pogut tornar tothom, després de tot això, avui Protecció Civil, com dèiem ara mateix, manté l'alerta. La zona susceptible de rebre més l'impacte de les pluges de les pròximes hores d'aquestes tempestes és, en aquest cas, l'oest i el nord del país. Francesc Soler, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Es preveuen tempestes al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent amb molt de vent i possiblement amb pedra.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs encara que no portin aigua, perquè les crescudes poden ser sobtades.
0: Això pel que fa avui, a les pròximes hores. Ho anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio, com evoluciona aquesta jornada i les possibles incidències. En qualsevol cas, el temporal de dissabte encara es deixa notar. Els efectes d'aquell temporal encara es noten. Els càmpings, per exemple, els afectats ahir van poder-hi tornar per recuperar el que van poder.
3: El cotxe de quedado para el desguace, porque estaba en la parte del parking de la entrada por la parte de abajo y todo esto se ha inundado.
0: El càmping Art de Barà, a Roda de Barà, on es van desallotjar 300 persones, es va inundar perquè es va trencar el mur de la riera. Però hi ha altres punts afectats, per exemple, un hotel que es diu Maramar, que està com a ruga.
4: La grúa ha sido imposible, ayer nos dijeron que unas 6 horas de demora, finalmente no llegó. Y hoy tampoco se sabía cuándo, así que desde el taller nos han mandado a un técnico para que estaba recogiendo varias llaves de personas que estamos aquí alojadas en el hotel y poder recoger el vehículo cuando ellos puedan y nosotros poder regresar a nuestros destinos.
0: Perquè aquí una de les complicacions va ser el pàrquing, on van quedar atrapats una trentena de vehicles i les feines, com sentíem, doncs no són breus per treure aquests vehicles del pàrquing d'aquest hotel. En qualsevol cas, tot poquet a poquet es va endreçant i ara el debat és què cal fer a partir d'ara per evitar que una nova tempesta generi incidents com aquest. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb alguns dels alcaldes afectats que de moment han posat molt l'accent en que cal millores estructurals, per exemple, per millorar la sortida de les rieres al mar en aquells trams on hi ha càmpings i que són susceptibles d'inundar-se. Montse Mir.
5: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, en declaracions a 3Cat Info.
6: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
5: Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge les principals tasques han estat per acabar de netejar carrers i baixos i retirar els cotxes malmesos per l'aigua, sobretot a Coma-ruga, al Vendrell. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Aquesta és una de les qüestions de la ressaca d'aquesta tempesta i d'aquestes inundacions de dissabte, però hi ha una altra carpeta. Les alertes al mòbil, el famós SOS Alert, que no es va enviar. No va haver-hi alertes al mòbil per avisar dels aiguats. Des del govern han insistit en aquestes últimes hores que res no indicava que fos necessari enviar aquestes alertes.
2: No, Protecció Civil els referma en la decisió de no haver enviat un SOS Alert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès de dissabte. La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
2: Els alcaldes afectats no han criticat la decisió argumentant la dificultat de fer previsions.
0: Així sí, amb qui parlarem avui, eh? Avui parlarem amb els alcaldes del Vendrell i de Roda de Barà de com està el panorama i també d'aquesta decisió de no enviar l'alerta als mòbils. Insistim, ara ho sentíem, que la versió del govern és que les previsions no feien preveure, mai més ben dit, un aiguat tan intens en tan poc temps. El pla per inundacions estableix que l'ES Alert, ho sentíem ara, s'envia en nivells de risc 5 o 6 en una escala de 6, eh? És a dir, el més greu o el segon més greu. Dissabte, quan estàvem? 4. 4 sobre 6. I diuen, a més, que no és la primera vegada. De fet, diuen des de Protecció Civil que aquest estiu hi ha hagut 9 dies amb aquest nivell d'alerta, 9 dies amb aquest nivell de 4 sobre 6. I això el mateix estiu que hem tingut temperatura rècord. Hem explicat diverses vegades, també les últimes setmanes. No fa pas gaire que l'Observatori Fabra calculava que a Barcelona hem tingut 3 graus més que la mitjana a la nit. 3 graus més que la mitjana nocturna. La diurna, 4 graus i mig més que la mitjana. Això, com fa dies també que alertem, té conseqüències en molts àmbits. Divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb l'Associació de Familiars de Persones que estan ingressades en residències de gent gran.
8: Però és que a les habitacions, justament per això, s'aconsegueixen unes temperatures absolutament insuportables. Hem arribat a mesurar 36, 38, 30 a les 7 del matí. I això té un impacte brutal en les persones, que són la majoria amb pluripatologies.
0: Així ens ho deia aquí en aquest programa la Maria José Carcelén, que presideix la coordinadora Famílies de Residències 5+1, insisteix que en moltes residències no es compleix la normativa, que calen no només inspeccions, sinó sancions en aquestes residències, ens deia ella. I avui tenim també un altre vessant dels efectes de la calor, que afecta aquelles persones que no tenen casa, les anomenades persones sense llar. La Fundació Arrels afirma tenir constància de 4 persones que han mort en el que portem d'estiu.
2: Són una part de les 21 persones sense llar que han mort aquest 2026, 11 vivien al carrer i la resta en recursos d'allotjament. Segons la Fundació, els episodis de calor compliquen encara més la situació de persones sense llar perquè poden agreujar malalties i, a més, durant l'estiu hi ha menys recursos oberts.
9: El que sabem és que moltíssima gent que dorm a carrer té una salut de base molt fràgil, no? A nivell orgànic, a nivell psíquic, a nivell neurològic, i és que no ens cansem de dir, no?, que dormir a carrer escurça la vida.
2: Així ho deia a l'ACN Bob Walker, de l'equip de carrers de l'entitat. La Fundació Arrel subratlla que les morts es produeixen durant tot l'any perquè els factors que deterioren la salut de les persones que viuen al carrer són permanents.
0: I després hi ha un altre àmbit pel que fan aquestes altes temperatures. També l'hem destacat molt aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és l'àmbit laboral. Hi ha hagut sindicats que les últimes setmanes han denunciat que no es prenen prou mesures per esmorteir els efectes de la calor, per exemple, en els treballadors de la neteja, en els treballadors municipals de la neteja. I un altre àmbit molt prioritari és l'agricultura. Aquí s'han anat prenent mesures. De fet, fins i tot s'han activat proves pilot, per exemple, a Terres de Ponent, unes proves pilot que ara l'Institut de Salut Global, que és qui les impulsa, les portarà també a Andalusia, Alba Mor.
10: Aquestes solucions incideixen en el vestuari dels treballadors i en adaptacions a la maquinària per equipar-la amb ventiladors i espais d'ombra. La idea és estendre aquestes estratègies per ajustar-les a les condicions de les diferents finques, segons Sara Williams, de l'Institut de Salut Global.
11: S'aplicar el mismo proceso de cocreació en Almería i Huelva, que són dos altres sitios d'Espanya que dependen mucho de agricultura, però evidentemente les solucions que encontramos aquí no van a ser los mismos o funciona de la misma manera en estos sitios. Entonces es adaptar estas soluciones o intervenciones a otros territorios de España para proteger a los trabajadores.
10: Actualment els assajos es duen a terme a Bell-lloc d'Urgell, al Pla d'Urgell i a Sudanell i Artesa de Lleida, al Segrià.
0: Gràcies, Alba Mor. Tot això està relacionat, evidentment, amb el canvi climàtic. Deixeu-nos dir ben ràpidament que el mes de novembre és quan es fa la pròxima cimera de Nacions Unides sobre el clima, però aquesta setmana ja hi ha, diguem-ne, una prèvia. Se celebra a Mongòlia la Convenció de Nacions Unides de lluita contra la desertificació. I és important perquè un dels punts clau en aquesta cimera és iniciatives, mesures, per intentar millorar la resiliència global davant de la sequera.

0: això, aquesta setmana, ho dèiem també només començar, és la que podríem dir que suposa l'inici del retorn a una part de la normalitat laboral, i això es veu sobretot en l'àmbit polític. Podríem dir que a partir d'avui comença el curs polític, perquè el curs escolar, recordem que li falten 15 dies, que per cert, avui parlarem amb l'Austec de si hi ha opcions reals a desconvocar la vaga prevista per justament el primer dia de classes. I aquesta carpeta, la carpeta educativa, és una de les principals del govern de Salvador Illa, que com dèiem avui torna, demà reuneix, i el cap de setmana que ve farà unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Laia Framis.
1: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només dues setmanes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en aquesta represa del curs polític podríem dir que hi ha tres noms propis més. El primer, tothom el té al cap, és el nom de Carles Puigdemont.
2: La Vanguardia destaca avui que l'expresident es reunirà aquesta setmana amb els dirigents de Junts de la seva màxima confiança per preparar el nou curs polític, que podria ser el del seu retorn a Catalunya. Segons el diari, el partit vol aixecar un tallafocs davant d'Aliança Catalana.
0: Aquest és, com dèiem, un dels noms propis que marcarà no només aquests dies, sinó aquest curs polític a l'evolució de la possible aplicació de la llei d'amnistia en el cas del president Puigdemont, però hi ha altres noms que marcaran aquest curs polític. N'hi ha un que sempre marca els cursos polítics, que és el de la presidenta de la Comunitat de Madrid, el d'Isabel Díaz Ayuso. Sobretot per una cosa. Si heu seguit l'actualitat aquest estiu, hi ha hagut aquesta història de l'Àtic. El govern de la Comunitat de Madrid va anunciar, o va revelar-ho al País, bàsicament, després en va parlar, que comprava un àtic de luxe en una de les zones més cares de Madrid, en teoria, perquè la presidenta pogués treballar-hi, perquè en aquell moment es va dir hi havia obres a la seu de l'executiu. Després, davant de la polèmica, va fer marxa enrere. Bàsicament per una cosa, que és perquè, insistim, el govern de la Comunitat de Madrid va justificar la compra d'aquest àtic de luxe dient no, és per fer feina, és per fer-hi reunions. Però que la llicència d'aquest pis és que només s'hi pot viure, no s'hi pot treballar. Les llicències d'aquests pisos del propi Ajuntament de Madrid. Bé, per què expliquem això? Doncs perquè hi va sortir el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, i va dir això.
3: Pues está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubica allí una oficina. Eso es todo.
0: Patrimoni de la Comunitat de Madrid haurà d'explicar per què va vendre aquesta decisió. Per tant, el líder del Partit Popular admet que les explicacions en això no han estat suficients. En fi, a banda d'això, tenim un tercer nom, i aquest nom, evidentment, propi, no és d'una persona, és d'un lloc, és d'una ciutat, Ceuta. Marcarà l'inici del curs, marcarà aquesta setmana, marcarà la que ve. Avui, Carlos Cuerpo s'afegeix a la llista de ministres de Pedro Sánchez que desfilen per la ciutat, quan dijous farà un mes de l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. Anem en directe a Madrid ara mateix. Pol Abrujats, com estàs? Molt bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Aquesta història avança, per dir-ho d'alguna manera, a l'inici del curs, perquè fins a 8 ministres, 8, compareixeran al Congrés entre aquesta setmana i dilluns que ve, Paula.
4: Sí, arrenca l'últim curs d'aquesta legislatura i comença complicat per a Pedro Sánchez, amb la crisi a Ceuta pendent de resoldre i amb el Partit Popular volcat a desgastar-lo per aquest flanc. Hi ha moltes incògnites encara sobre l'entrada massiva, hi ha moltes preguntes pendents de resoldre, i la primera en donar explicacions serà demà la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés. La seguiran, com tu dius, 7 ministres més, com el d'Exteriors, el de l'Interior, la de Migracions o la de Sanitat. Tots ells desfinaran pel Congrés gairebé un mes després d'aquesta entrada massiva. El PP critica que arriben tard i avisen els ministres, que recordareu s'han negat en el Senat, que no s'hi valen les excuses.
5: Empieza la hora de la verdad. Queremos la verdad completa. Si el CNI alertó de que esta situación se podía llegar a vivir y qué es lo que hicieron, o lo que es peor, qué es lo que no hicieron.
4: El PP també reclamarà a Pedro Sánchez que comparegui al Congrés. Mentrestant, la Moncloa ja prepara un pla de xoc econòmic per a Ceuta. Avui el vicepresident Carlos Cuerpo visita la ciutat. Demà hi ha el primer Consell de Ministres del curs i es començarà a canalitzar ajudes per a Ceuta i també per l'acollida de migrants. És una crisi de moment enquistada. És el gran problema per a Pedro Sánchez, que demà reprèn l'agenda després de les vacances.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
4: Adéu, bon dia.
0: També avui, també és una de les previsions destacades al voltant de la crisi de Ceuta, hi ha aquesta reunió al Ministeri de Sanitat amb diverses comunitats autònomes, de fet amb totes les comunitats autònomes, per coordinar en concret l'enviament de vacunes cap a Ceuta.
2: La reunió es farà per videoconferència. La idea és activar els anomenats mecanismes de solidaritat per enviar vacunes a Ceuta i poder atendre algunes de les persones que continuen a la ciutat. Entre les vacunes més sol·licitades hi ha la triple vírica, la varicel·la, el tètanus o la difteria.
0: Aquesta situació, que és veritat que fa dies que alerten alguns dels metges i infermeres que hi ha a Ceuta, però aquesta situació ha portat el líder del Partit Popular a plantejar confinar aquelles persones que estiguin afectades per aquestes malalties contagioses.
3: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, que fins i tot doncs, des del Partit Popular es va parlar de xifres molt altes de persones afectades per aquestes malalties. La ministra de Sanitat li responia a les xarxes socials dient, primer, que confinar aquestes persones podria ser contraproduent i desmesurat, i segon, responent sobretot amb dades.
2: Segons diu, els casos de tuberculosi són 3, els de varicel·la són 2, i no tenen a veure amb els migrants, i els de gastroenteritis són 55 i no 450, i estan tots controlats. Sobre la sarna, la ministra deia que si aquestes persones disposessin d'una allotjament en condicions i d'aigua potable, la incidència de la malaltia baixaria i recordava que les competències de salut pública estan transferides al govern de Ceuta.
0: Aquests són els principals temes del dia amb els quals comença el dilluns. De seguida repassem els bàsics al matí.
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio.
0: A les 8 i 20 minuts, repassem el que dèiem, eh? Els bàsics del matí amb el Pol Foradà de la Sílvia Creus i la Marta Viana. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I comencem explicant que els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home la nit de dissabte a diumenge a la Ràpita, a la comarca del Montsià.
4: La policia va rebre l'avís d'una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar van trobar un home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari.
0: Encara en aquesta crònica de successos, el Picat, al Segrià, hi ha hagut 2 agressions aquest cap de setmana al municipi. Hi ha un home, de fet, de 40 anys que està detingut.
11: I està acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major. La policia també investiga una possible agressió sexual amb amenaces a una jove per part de 3 nois que durant la matinada de dissabte, diumenge, a la Habana, saltar amb una navalla i li van fer tocaments.
0: Aquests són els casos d'agressions sexuals que hi ha hagut al Picat, al Segrià, i que han portat l'Ajuntament a condemnar-los. Però també de les últimes hores, la policia investiga com va arribar un projectil a dins del pis d'un veí del barri de Sants de Barcelona. Més que res perquè el propi home, el propi veí, diu que no té absolutament ni idea de què pot haver passat.
4: La denúncia la va posar ahir al matí, segons va avançar l'agència EFE. Ara els Mossos intenten esbrinar com va arribar el projectil a casa del denunciant i si es va arribar a detonar des d'un lloc proper.
0: Encara en aquest terreny, els Mossos han detingut un home acusat de provocar un incendi el passat 12 d'agost a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès.
4: Un foc que va cremar 10 hectàrees. El detingut, de 53 anys, se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un cotxe que es va trobar calcinat en una zona boscosa pròxima d'una pista forestal que condueix al Castellot.
0: I tot això mentre es va fent gros un debat a nivell mundial de com es poden buidar les presons, com es pot, d'alguna manera, evitar aquesta sobrepoblació d'alguns centres penitenciaris. El Regne Unit, per exemple, han plantejat una possible idea. Les autoritats plantegen reduir el nombre de presos alliberant delinqüents sexuals que acceptin prendre's fàrmacs inhibidors del desig sexual.
11: Una iniciativa adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Aquests 4.000 són els que tenen penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. És un primer pla pilot per a Dreu, presons, que s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicaria a la resta de centres.
0: Així hem arribat a les 8 i 22 minuts. Al matí de Catalunya Ràdio també expliquem que els nedadors de la Costa Brava reclamen més seguretat davant l'augment a la zona d'embarcacions recreatives.
1: Una nedada organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha visibilitzat la problemàtica aquest diumenge.
0: Anem, doncs, a Palamós. Bert Artigas Fontàs.
12: Els participants han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del Castell fins la cala Senyà de Palamós, en una jornada que ha servit per reclamar una mar més segura. Les entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors, tal com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Iesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
13: Clar, el banyista és, al final, és el més vulnerable del mar, diguéssim. Al final, qui té més força són les embarcacions.
12: La problemàtica s'ha agreujat en els últims anys, asseguren, coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
0: Nos hi arribarem a 8:45. Parlem d'Ucraïna, per diversos motius. Primer, perquè és el 35è aniversari de la independència del país i, coincidint amb això, els líders del Regne Unit, de França i Alemanya han organitzat una reunió del que es coneix com una coalició de voluntaris. Ja ho sabeu, és aquesta aliança de 50 països, impulsada en molt bona mesura per Emmanuel Macron, per donar suport econòmic i també militar a Kiev contra la invasió russa. Tot això mentre les últimes hores ha continuat l'intercanvi d'atacs.
4: A Rússia han mort 2 nens i hi ha 9 persones que han quedat ferides, mentre que a Ucraïna 3 persones també han mort per un atac rus.
0: També de les últimes hores, Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i fins i tot d'evacuar algunes poblacions de la franja.
11: Això sí, detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori. El govern assegura que aquest cap de setmana n'ha rebut 4. Segons es veuen en algunes imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials força precaris i que no porten adherida cap arma ni cap material explosiu. Per la seva part, un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla.
0: 6:02. Una bona notícia que ens convé, una bona notícia en aquest cas pel món editorial, perquè s'han batut rècords de traducció de llibres escrits en català. L'any passat se'n van traduir 385 originals, és la xifra més alta del segle. Carola Gil.
1: Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Literatura de l'Institut Ramon Llull, Isasco Narretxe, en declaracions a la CN.
14: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
1: Encapçala el podi el castellà amb 128 llibres traduïts, seguit de l'italià i el portuguès. Tot i que es tradueixen tots els gèneres, la literatura infantil i juvenil acumula gairebé la meitat de les traduccions. Carola Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Carola. També parlem de la Universitat Catalana d'Estiu, la Universitat de Prada, que ha tancat 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat, bàsicament després dels problemes econòmics que, ja fa unes setmanes, van denunciar els seus organitzadors. Prada, Laura Bertran.
15: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
16: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
15: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
17: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, tirarà endavant amb el suport del govern.
15: Des de Prada, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i arribarem a 8:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i expliquem també a aquesta hora que es posa en marxa un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i també, de pas, per fer arrelar els joves del territori.
1: Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà i tenen avantatges els alumnes que vinguin de les zones amb risc de despoblament.
0: Girona, Maria Rovira.
18: Arrela de l'Argila ofereix una formació intensiva de 5 setmanes amb mestres artesans a una vintena d'alumnes. L'objectiu és poder mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal.
19: Fent un programa de d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny o bé que ja té una idea especialitzada en l'art, perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
18: El projecte s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altra cara de la moneda d'aquests oficis artesans, evidentment, són les grans plataformes, els gegants econòmics del moment, com Shein. Ja sabeu, l'empresa xinesa de moda ràpida, de moda low cost. Doncs Shein és notícia perquè sortirà a borsa.
20: Ho farà a la borsa de Hong Kong a principis de setembre. A partir d'ara haurà de revelar de manera periòdica doncs, les dades financeres, els plans i les estratègies després d'anys d'opacitat i molt hermetisme d'aquesta empresa.
0: Un detall important, això que deia la Marta, perquè des de fa molts anys, com deia ella, que es denuncia que Shein explica molt poc quines són les estratègies en alguns països, clar, sortir a la borsa d'aquestes coses, que en principi has de ser molt més transparent. En qualsevol cas, quan falten 2 minuts per arribar a 8:45, explicant també que el brot d'Ebola, que es va detectar ja fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua absolutament descontrolat i les xifres són cada cop més dramàtiques. De fet, les xifres parlen de 2.500 persones mortes.
11: De fet, durant l'última setmana hi ha hagut a mitjana un mort cada mitja hora. Les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que, de fet, l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de l'ONG, Gabriel Sánchez Ibarra.
21: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: I aquesta nit hi ha hagut el primer debat presidencial per les eleccions al Brasil, un debat però que s'ha fet sense els dos candidats principals. No hi han anat ni Flavio Bolsonaro, el fill del president condemnat Jair Bolsonaro, ni tampoc hi ha anat l'actual president, Lula da Silva.
20: El debat s'ha acabat fent amb la meitat dels candidats de Silva contraprogramat una entrevista a la televisió que ha començat mitja hora després del debat. En aquesta entrevista el president brasiler ha criticat la degradació de la discussió política i ha lamentat que ara el debat doncs, es fa a les xarxes socials. Tot i això, el president ha fet una crida a la participació ciutadana i ha defensat la importància d'anar a les urnes.
0: Les eleccions al Brasil, que són alguns dels comicis més destacats que tenim les pròximes setmanes, ara que dèiem a la represa del curs polític, doncs avui són molts els diaris que analitzen els comicis que hi ha previstes per als pròxims mesos o les pròximes setmanes. Segurament un dels casos més destacats és França. Recordeu que a França hi ha eleccions presidencials el 2027, en principi, tot i amb l'interrogant encara si s'hi podrà presentar Marine Le Pen o no després de la seva condemna per corrupció. El que dèiem de Brasil també és important perquè això ha vingut després de les polèmiques que ha tingut Lula da Silva amb el president argentí Javier Milei, que s'han dit de tot en aquests últims dies. De fet, el president argentí li va dir directament lladre a Lula da Silva. De seguida repassem altres dels titulars que ens queden per explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio, però abans actualitzem ara mateix la informació més útil, per exemple, la mobilitat d'aquest matí com la tenim. Silvia Andrés, bon dia de nou.
22: Bon dia. La línia R2 Sur hi ha freqüència irregular del pas dels trens i les demores poden arribar als 10 minuts. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Girona des de Barcelona a les 8:57 ho farà 40 minuts més tard. També el tren que havia d'arribar a Portbou des de Sants circula a 40 minuts de retard i pel que fa a l'aeroport del Prat opera amb normalitat. Tot i això, destacar que el vol de Ryanair cap a Birmingham, que havia de sortir a les 8, ho farà finalment a 9:45.
0: Cop d'ull a les carreteres també amb l'equip viari, la Mariluz García. Mariluz, molt bon dia.
23: Hola, bon dia. Doncs a l'AP7 encara continuen les complicacions entre Constantí i Tarragona direcció Barcelona i és que resulta que un camió ha perdut la cisterna que anava carregada de nitrogen líquid amb uns 2.000 litres, però no ha tingut fuita. Hi ha un sol carril obert a la circulació. 4 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, on hi ha un carril tallat encara per una topada sense ferits. I a Barcelona, la ronda Adal entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres, i la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, també sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
23: Fins ara.
24: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Bon dia de nou.
25: Molt bon dia.
0: Tempestes per avui, eh?
2: Correcte, aquesta tarda hem de tornar a seguir amb interès i amb atenció aquesta possibilitat de tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent. Hi ha avisos al Servei Meteorològic de Catalunya que afecten especialment punts de la Noguera, el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, Cerdanya, però també tota l'àrea de la Catalunya Central, l'Aran, amb tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o pedra al llarg de la tarda vespre d'avui, i també ruixats que ja aquest matí poden afectar alguns punts de la Costa Daurada i que durant la tarda doncs es podran donar també més aviat en forma de gotellades en qualsevol punt de la façana litoral. Avui temperatures sense canvis, potser després de la tempesta es noti un refrescament ambiental. De cara a demà, canvi radical de temps. Demà serà el dia més tranquil de la setmana, marcat en general pel sol, potser amb alguna nuvolada, en principi sense precipitacions, i amb temperatura amb tendència a recuperar el que hagi perdut avui. I després la setmana continuarà variable. De fet, entre dimecres i dijous serà el dia de més calor de la setmana, però, curiosament, també reapareixeran les tempestes. I després, a finals de setmana, les temperatures tornen a normalitzar-se per l'època de l'any. Per tant, aquesta calor que hi hagi dimecres, dijous, durarà només aquest parell de dies.
0: Gràcies, Tomàs. Abraçada.
2: Bon dia.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen 3 minuts de 2:15. Encara algun titular més que volem explicar-vos?

0: un altre titular que ens porta a Bogotà, a Colòmbia.
1: Hi ha hagut concert solidari de Karol G, Sebastián Yatra, Maluma i Miguel Bosé per recaptar fons pel terratrèmol del 10 d'agost i ajudar a la reconstrucció del país. En total han aconseguit recaptar més de 3 milions i mig de dòlars.

0: Puerto Rico ha fet amb un discurs reivindicatiu i emotiu per a tots els puertorriquenys després de la gira on ha fet 22 estadis d'Amèrica, Àsia i Europa.
1: Que este pueblo lo salvan ustedes. Este caos, este desastre es creado a propósito para tratar de jugar con nuestras emociones, para tratar de que nos rindamos, de que nos vayamos y puedan seguir vendiendo la isla parte por parte. Y cumplir su misión de un Puerto Rico sin puertorriqueño.
2: És el que deia Bad Bunny en aquest concert amb el qual ha tancat, com deia el Pol, la seva gira mundial.

0: banda d'això, avui que és dilluns hem de parlar de novetats a les sèries.
1: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
2: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable, están para joder a la que se casa y punto.
3: La sèrie és Toda la verdad de mis mentiras a Netflix, Matèria oscura a Apple TV i la pel·lícula Susurra en tu nombre també a Netflix, entre les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, totes basades en novel·les d'èxit.
0: Més detalls d'aquestes estrenes, Clàudia Roses.
4: Aquest divendres Netflix estrena Toda la verdad de mis mentiras, basada en la novel·la d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín celebren el comiat de soltera de la Blanca en una ruta en caravana que es va complicant. La protagonitzen Daniel Ibáñez i Itziar Manero. També divendres a Apple TV aterra la segona temporada de Matèria oscura, amb Jason Dessen fugint d'amenaces per tornar a la seva realitat. Pel que fa a les pel·lícules, Netflix estrena divendres Susurra en tu nombre, sobre un inspector que torna a topar amb l'assassí en sèrie a qui havia detingut anys enrere. I Prime Video presenta dimecres Sunrise de l'últim amanecer, on l'amor destapa secrets familiars de Mallorca. Clàudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clàudia. 2:15 de 9. Anem als esports, va.

0: Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Això va bé, bon dia.
0: El Barça s'estrena a la Lliga, això va bé, amb una golejada 0-5 al camp de l'Elx.
1: Exhibició de joc dels blaugranes, doblet de gols de Rafinha i de Fermín i un golet de Adeyemi. Rafinha, capità blaugrana.
2: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
1: El Barça que va jugar amb Rafinha de punta, Adeyemi i Lamine per les bandes, Pedri, Olmo i Gordon, que va fer dues assistències de gol, van ser suplents, Xavi Espar va ocupar lateral esquerra, Balde va quedar fora de la convocatòria, Flick diu que el jugador no està al 100% i que s'ha d'aclarir.

0: I mentrestant tenim una certa alarma per la lesió de Gavi, bàsicament perquè és el mateix genoll en què va tenir una anterior lesió, sí, sí. Bastant greu, eh?
1: Molt greu. El genoll de Gavi ocupa i ens preocupa, es va lesionar en aquest genoll, va haver deixat el camp poc abans del descans. Avui li faran proves per saber la base exacta d'aquesta lesió. Ens quedem, de moment, amb el missatge optimista de Hansi Flick.
2: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.

0: I atenció amb això, també, perquè l'escridassada de l'afició de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez va ser déu-n'hi-do. De fet, hi va haver doble xiulada. Aquesta que sentim és el moment en què es va fer la presentació jugador per jugador, quan Julián va entrar per jugar els últims 5 minuts del partit. Nova escridassada esbroncada de l'afició de l'Atlètic de Madrid, i al final del partit, que l'Atlètic de Madrid, per cert, va empatar 2 amb el Villarreal, el jugador va deixar el terreny de joc cap cot mentre els seus companys saludaven l'afició. Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid.
1: Me comentava la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente, y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: El president del club insisteix que el jugador continuarà al club matalasser. A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. A la Lliga Francesa, doblet de gols de Ferran Torres en el seu debut amb el PSG. 2-2 contra el Rennes, també debut d'Araujo. 2-2 amb el Liverpool al camp del Newcastle, amb un Víctor Muñoz que va forçar el penal que va donar l'empat al Liverpool. Avui tenim finals de la Supercopa Catalana d'handbol a Calella, la femenina Granollers-Lleida a 1/4, la masculina Barça-Granollers a 8:45. El Mundial d'Hoquei Herba, classificació de la selecció espanyola per les semis, opcions remotes de ser a semifinals per l'equip femení. I des d'avui, atenció, una mitja marató, 21 quilòmetres, es pot córrer en 56 minuts i 51 segons. Rècord mundial de l'etíop Yomif Kehalch.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
9: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
10: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
11: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
12: El rentaplats.
11: Jo a les cuines no hi entro mai.
12: I tens un restaurant?
11: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
13: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Amb Enric Calpena.
15: Quan Àtila i els uns van irrompre...
16: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
14: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà. L'esport no fa vacances a l'estiu.
17: Tampoc a Catalunya Ràdio.
14: Cada dia a les 7, tot costa.
17: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
14: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous,
14: viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
18: Un món on tothom està de vacances.
19: En creure un món.
18: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
14: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
17: L'altre barri, amb Blai Mercè.
14: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu Veritat o Mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
17: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
20: Va, nois, que se'ns fa tard.
17: A la 1 del migdia.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
17: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Cada dia a les 7, tot costa.
17: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista Milagros Pérez Oliva, l'exdiputada Assumpta Escarp, el periodista Oriol Marc, cap de Política de Nació, i l'advocat i professora Montserrat Nebrera. Com esteu? Molt bon dia.
19: Bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Es comença a notar que l'estiu es va acabant, eh?
22: Sí. Ara ja sí.
21: És una setmana tonta, eh?
0: Sí, sí. No sé, jo pensava que era l'anterior i aquesta ho és una mica més, eh?
21: Sí.
0: Una
21: sensació estranya.
19: I a més no l'acabes de disfrutar perquè saps que s'acaba.
21: Exacte. I t'adones de lo ràpid que passa tot.
0: Passa tot molt de pressa. Tot molt de pressa. En fi, 8:45, comencem l'àgora. I un dels temes que volíem abordar és el curs, el polític i l'escolar, perquè diguem-ne que conflueixen les dues coses. Avui, d'alguna manera, es torna a activar el curs polític. D'aquí 15 dies comença el curs escolar. Si no canvia res, el curs arrencarà amb una vaga dels professors, dilluns 8 de setembre. Davant d'aquesta nova convocatòria de vaga, en principi, l'altre dia el periòdico deia que es prepara una possible oferta per la setmana que ve. En qualsevol cas, volem saludar a aquesta hora la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Senyora Segura, molt bon dia.
23: Hola, molt bon dia.
0: Hi ha alguna cosa que permeti pensar que el 8 de setembre no hi haurà vaga?
23: De moment no hi ha cap indici de que puguem fer canvis en aquest full de ruta, la veritat. Des del 13 de juliol que no ens reunim amb el Departament d'Educació, que no ens reunim tampoc amb cap agent negociador i que, per tant, doncs, no hi ha avenços en aquest sentit que puguin fer desconvocar la vaga del dia 8.
0: No hi ha hagut ni un contacte, eh? O sigui, reunions, però res tampoc, eh? No han parlat, missatges...
23: No, cap, res de res, cap contacte, tot i que en aquesta reunió nosaltres, com a USTEC, vam traslladar la necessitat de que mantinguéssim el contacte, de tornar-nos a reunir i d'anar abordant totes les qüestions que tenim a sobre la taula, perquè és important. No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs, mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: En qualsevol cas, la setmana passada em sembla que era el periòdico deia que hi ha una compareixença prevista de la consellera per la setmana que ve, per tant una setmana abans que comenci el curs, on es podria anunciar diverses mesures, com per exemple un augment de les aules d'acollida. Entenc que d'això no en sabem res.
23: A veure, tot el que es va anunciar no és cap novetat. Part del desplegament dels acords arribats al mes de març i al mes de maig. Ja es reconeix aquest plegament, no? Aquesta ampliació d'aules d'acollida. Les aules d'acollida doncs, són un element molt necessari per l'acollida d'aquest alumnat doncs, que arriba de fora, que no parla la nostra llengua i que, per tant, necessita una atenció, diguéssim, molt específica, no? En els primers anys de la seva escolarització. Això era una de les demandes que hem lluitat i que, per tant, doncs, celebrem que hi haguin avenços en aquesta banda. I també el desplegament del personal sanitari, no? De la infermera escolar, que hi ha hagut una lluita des de la plataforma per infermeres escolars amb el suport dels sindicats que hi hem estat al darrere, que hi ha hagut una lluita molt llarga i que per fi doncs, es contempla aquest desplegament. Això són fets doncs, que són positius, però això no solucionarà el problema que tenim general. El que necessitem són ara decisions estructurals perquè tot aquest personal, tots aquests recursos es vagin desplegant encara més i, a més, siguin estructurals, es quedin i no desapareguin al cap d'un temps. Hem de parlar de l'escola inclusiva, hem de parlar de ràtios, hem de parlar doncs, d'aquestes plantilles estructurals, hem de parlar del català. que el català, ja sabeu que cada dos per tres tenim un anunci dels tribunals no, espanyols que tornen a atacar doncs, el model d'escola catalana. En general, ens hem de seure a negociar i parlar del blindatge de l'escola pública i tot el que es cal per solucionar totes les mancances que té el nostre sistema educatiu.
1: En qualsevol cas, de tot això que m'ha dit, el moll de l'os són les ràtios, podríem dir-ne? És a dir, si d'aquí a 15 dies... Digui.
23: No, el moll de l'os és poder calendaritzar, no? Poder parlar de totes aquestes qüestions, perquè, per exemple, amb el tema inclusiva, sí, a l'acord, doncs es contemplen doncs, ja un inici, no? El desplegament de 6.500 dotacions són les més garantides, però hem de parlar no només d'això, sinó de com pleguem aquestes dotacions, quines funcions han de tenir aquestes dotacions, de quina manera aquestes dotacions, no, tota aquesta tilla enriquida amb tot el personal necessari, que encara no serà suficient perquè necessitem molt més, de quina manera s'han de coordinar i han de poder treballar per realment atendre l'alumnat com l'alumnat necessita. No és només... Mira, us envio les dotacions i ja està, no? És que la qüestió té una profunditat més elevada, però la ràtio és també important. Tenim una complexitat molt elevada, que a Catalunya està de més complexitat, i aquí requereix doncs, que les ràtios siguin més baixes. Tant també és una qüestió cabdal, però qüestions cabdal també són... El tema del català, el tema del, i el tema de les infraestructures també. No? Estem passant una calor terrible, ja ho veieu, tenim unes onades de calor cada vegada més elevades i en els centres educatius s'ha arribat als 40 graus. Això no pot ser de cap manera. Per tant, hem d'abordar aquesta qüestió no només acondicionant els centres, sinó amb un pla d'actuació en cas de que s'arribin a unes temperatures extremes. Un centre educatiu no pot continuar obert si estan a 40-42 graus. D'acord? Llavors, hi ha moltes qüestions sobre la taula a abordar, no només aquestes. Així que nosaltres interpel·lem al govern ja de la Generalitat doncs, a situar l'educació com un eix central i que ens asseiem a negociar perquè estem en una crisi sense precedents i això no pot, no es pot permetre un silenci com el que hem patit fins ara.
1: Només una cosa, que al final totes aquestes coses que vostè em deia, tots aquests punts que vostè em deia, vaja, vist des de fora, es fa molt difícil pensar llavors que es pugui desconvocar la vaga, perquè es fa molt difícil pensar que tot això es pugui resoldre en 15 dies o puguin arribar a acords en 15 dies.
23: Per això mateix era important doncs, haver mantingut un contacte aquest estiu, no? S'ha passat tot aquest temps per poder-ne anar parlant, per poder veure si podíem avançar en certes qüestions que donguessin doncs, una mica, que permetessin desconvocar aquesta vaga. La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després, no? Si arribem doncs, aquestes negociacions. La veritat és que hi ha una convocada, el que reflecteix és un malestar evident del col·lectiu i que, per tant, això s'ha d'abordar. Així que potser no evitarem la vaga del dia 8, però sí que podria ser, no? Podríem, si comencem a treballar, evitar el que pugui venir després, perquè, evidentment, la vaga del dia 8 al final només és un anunci del que podria passar, almenys com a mínim, aquest primer trimestre.
1: Per tant, aquesta primera vaga ja la donem pràcticament per descomptada. Es tracta d'evitar tenir un curs com l'anterior.
23: Correcte, exacte. Sí. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar ara tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies, com tu has dit, solucionarem ara res, no?

0: acció urgentment.
1: I en aquesta negociació, quina autocrítica fan els sindicats com el seu? Ho dic perquè no sé si inicialment han pensat potser van posar massa l'accent en la part salarial i massa poc amb aquests punts que ara comentava.
0: És que nosaltres evidentment que fem autocrítica perquè segurament durant la negociació, tot i que vam intentar doncs, mantenir el col·lectiu en tot moment informat de tot el que passava, nosaltres retransmetíem les meses des d'un fòrum que fins i tot els mitjans d'educació ho podien seguir. I segurament doncs, vam prendre algunes decisions doncs, que no van convèncer. No, doncs bé, nosaltres fem, igualment ens vam comprometre amb el col·lectiu a no signar un acord si el col·lectiu no el veia suficient i vam complir la nostra paraula. Vull dir, ara treballem doncs, per continuar mantenint la pressió per fer passes endavant que realment doncs, les necessitats en l'educació existeixen i això és necessari. Llavors, nosaltres en tot cas sí que volem defensar que vam estar parlant d'escola inclusiva en tot moment i almenys com a USTEC a la negociació la vam defensar de la mateixa manera que vam defensar els salaris. El que passa és que pel que sigui, a nivell de premsa, doncs va transcendir molt més la dificultat d'aconseguir millores salarials perquè realment va ser més dificultós, no? Va ser una negociació més entrebancs que no pas la negociació referent doncs, als recursos i ha quedat la idea de que semblava que parlàvem només de salaris. No és veritat. Nosaltres, com a USTEC, vam traslladar una proposta, no? Tota una proposta elaborada sobre quins recursos es necessiten en els centres i quines funcions han de tenir i de quina manera s'han de desplegar. Fins i tot un pla de xoc de 10 mesures, no? De 10 recursos, de 10 mesures per construir l'escola inclusiva i això ho vam presentar com a USTEC elaborat amb un dossier. Vull dir que això no ho va fer cap altre sindicat. Ho vam fer nosaltres, l'administració ho sap, o sigui que el tema de la inclusiva estava en el nostre, diguéssim, un objectiu prioritari. Ara, és veritat que el salari com a tal ens va costar més de negociar perquè la voluntat de l'administració doncs, era molt poca en aquest sentit. Sempre passa, les qüestions salarials sempre són més costoses. Segurament és per això que, diguéssim, sobretot a nivell mediàtic, doncs va agafar més pes. Però la inclusiva és primordial i és el punt, diguéssim, principal ara mateix que està sobre la taula.
1: La Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC. Senyora Segura, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tingui molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: Adéu-siau a la Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, que com ens deia ara mateix, aquesta vaga del primer dia de curs és molt difícilment desconvocable. El que es tracta, ha dit, és d'evitar que n'hi hagi més després. Per tant, ja tenim la primera carpeta del curs polític i escolar, Oriol.
2: No sé si és gaire nova. Bàsicament, perquè crec que és després de segurament el caos de Rodalies que hi va haver després de l'accident mortal d'un maquinista, crec que la carpeta de l'educació ha estat la més complexa de gestionar per part del govern. És una de les qüestions que ha amargat la vida de Salvador Illa i Esther Niubó com a consellera d'Educació i no fa pinta que en aquest curs en el curt termini es pugui solucionar. Quan tu comences un curs amb una vaga vol dir que almenys en el primer trimestre si hi ha negociacions saps que aquestes negociacions seran...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
1: Moltes gràcies.
0: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per
1: no,
0: uns
1: 78.
0: Temes... 78 per uns temes.
1: I el 74, el 78 m'arrelo a Esplugues,
0: sí.
1: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'Agrupament Sant Jordi.
0: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
1: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
0: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
1: Bueno, la meva part de voluntariat, Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
0: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? Està
1: no,
0: a la parròquia?
1: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar-se al Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions i intentàvem que l'agrupament funcionés perquè era una manera... En l'agrupament, en els agrupaments, es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills. És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes, és un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela a Esplugues, per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra part espiritual, i la tercera seria l'agrupament. I una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
0: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues, vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres?
1: Del Joan Torres.
0: Ai, del Joan Torres, perdona, del Joan Torres.
1: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi

0: Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez, no em voldria deixar ningú.
1: L'estimada Elisabet Millà...
0: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
1: No és membre de l'equip.
0: No és membre de l'equip, no. Una altra cosa que m'arrela les plugues és agermanament solidari a la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és agermanament solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera. El Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. Agermanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. Quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams, i de la Índia ja no parles d'aquella manera, a través de tercers, parles a través d'un amic. Això vam aprendre a l'Àfrica quan vam anar a Madagascar amb en Jordi en una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament, perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
1: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
0: Moltes.
1: Portes amb tu moltes,
0: moltes coses. La primera ensenyança de germanament solidari... Teníem tres potes. És que sempre hem funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar el seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No. No a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que hi reben preus diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la de l'Ajuntament i dels diners que recollíem en campanyes, anaven directament a projectes concrets, petits. Per exemple, un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar de germanament solidari, després de també uns 20 anys... Va ser un projecte que becàvem uns estudis a Sant Joan de Déu. Tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any becàvem...
1: Una de les estudiants.
0: Sí, que eren 2 anys d'estudi. I no us presenteu, eren 2.000 euros, eh? 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava a tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent d'allà traia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros. Treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes que si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infratot. Allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles, d'abusos, dintre l'escola nacional. Però, bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat, i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, què tal, com t'encuentres? I em diu, tu quieres saber com m'encuentres? És simplement... Eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
1: Diu, tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
0: Per preguntar.
1: Eh? Em pots escoltar? Doncs sí.
0: Agafo el telèfon, truco la meva sogra, que era la jefa del Viver, i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hi ha que llevar-te a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, eh? Perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
1: Perquè aprenem de tothom, sempre.
0: I vaig dir, ostres, Pedrín, quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora, jo he d'agafar el metro, eh? Clar. Llavors no ho preguntis.
1: Només diem, millor dir hola i passi bé.
0: Adéu!
1: Perquè si em preguntes...
0: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Jenny del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Jenny, tothom coneix a la Jenny, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Patri va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria. Clar, no, té, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és el seu, la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si ja es quedaven ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Jenny va ser sopant a casa, que és quan fas... Amb això hem tingut molta sort, amb això de Germanament Solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del tercer món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues, i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del tercer món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, eh? Però bueno.
1: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
0: El que més m'agrada? Les persones.
1: Parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equips de persones.
0: Equip de persones, les persones, sí.
1: T'agrada molt treballar amb equip i amb
0: sí,
1: persones.
0: Sí, m'agrada molt. Em costa, perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret. Però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He pogut, no, he col·laborat amb equips. M'ha agradat.
1: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
0: Però mentrestant sí, també estava Germanament Solidari.
1: Sí, sí. Però ara actualment, eh? Ara
0: és l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, el viver de plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé, intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la chica de los recados, i ja m'agrada. Jo a la feina soc la chica de los recados.
1: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
0: Sí. M'agrada la gent.
1: Ara dius, treballes amb un viver.
0: Sí, viver de plantes.
1: I estàs a la muntanya.
0: A Sant Just d'Esbert.
1: A Collserola.
0: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues, perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, l'Esteve Pi i molta més gent, eh? El Florença. És aquest compromís que hem après de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests tenien molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donguéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim tres, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no fem d'altaveu, les notícies les traiem de la Vila Web, del Nacional, del diari, de la Directa, i sempre intentem parlar d'aquesta gent que els hi ha tocat viure i el procés, i que d'alguna manera estan patint la repressió d'una gent que no ens vol entendre, però perquè no ens estima.
1: I perquè no volen treballar en equip i no volen dialogar i no volen fer el que tu has dit abans, que l'important és estimar-nos.
0: Sí, jo crec, segurament, fermament, que el que m'arrela més als llocs són les persones.
1: Hi ha una cosa que sempre m'he preguntat, i ara te la comento a tu, no cal que me la responguis. Però aquí tenim un grup Esplugues, clarament independentista, una associació que és l'Assemblea Nacional Catalana, i els que heu liderat aquestes trobades amb perseverança i constància heu sigut vosaltres, tu i el Jordi, amb altres persones que us han fet aixucluc.
0: Més, no, i la Teresa, i l'Iscla, i l'Esteve, i el Florença, sí, però, i la Pili, i el
1: sí,
0: Lluís.
1: Sí, també, però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
0: Potser perquè tenim espai a casa, i potser per la manera de ser de tots dos, és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador
1: és el lloc de pas i
0: allà està.
1: Allà està.
0: I ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això, però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè tenim un equip al darrere, perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè sabem que hi ha una gent que pot venir i que sabem una gent que respon a això i que t'escriu per aquí. I penso en la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut quan jo era cap de Noies Guies i ella era de responsable. La Montserrat Sant Martí és la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia, quan jo la vaig conèixer, sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats. I era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies, i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè, com a professora d'esports, aquí no hi era. I ella se'n va a Madrid. Però és que molts diumenges anàvem per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons. I és una persona, no és anònima, Esplugues. Juntament amb el seu marit són els fundadors del vòlei. I s'estan a Madrid, i tornen aquí, i s'instal·len a Esplugues. I al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic, ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem, i penso, i ella a partir d'aquell moment ve cada dimarts, i llegeix un poema, o ens ensenya una cançó de les seves, ens l'envia, la que cantava, una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran pedagoga a Barcelona. Mestra de mestres, la Neus. Mestra de mestres, responsable de les guies, durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem, diguem-ne, no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i ja l'estem pagant molt car.
1: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això, tornar a l'origen, una història que finalitza però que torna a l'origen.
0: No seria...
1: Ens trobem les persones
0: perquè en un moment determinat vam tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessaris aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, En l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80.
1: És que
0: ens van dir, ara ja ara ja ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern la gent se'n va anar a casa i es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions, i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi. Però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
1: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80. Era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals. I estem igual o pitjor?
0: No, mai. Pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent, jo crec honestament, que si es va fer un 1 d'octubre és perquè hi havia un pòsit. No ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure en això ara i tornar a remuntar. Però pitjor no, simplement, com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic, quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol. Es tanquen...
1: L'espiral.
0: A dintre. Per aquí prendre consciència del que està passant, veure quines forces tenim, com ens conscienciem i tornem a sortir. Nosaltres estem massa en l'etapa caracol individual. Ara el que hem de fer és el pas, l'etapa caragol en grup, i això farà un canvi.
1: Però ens estan traient les nostres llibertats i els nostres drets i ens fan creure que, clar, com que estem en una democràcia i hem de complir els drets i...
0: Però escolta'm, en l'any 75 també ens ho feien creure.
1: Sí. Però bueno, han passat molts anys, eh? Han passat 40
0: i pico d'anys. Perquè ho hem fet malament.
1: Molt malament.
0: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
1: I això no és democràcia.
0: Això no és democràcia. Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
1: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular, eh?
0: No estic parlant d'això. De tot.
1: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
0: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
1: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
0: És que encara no hem arribat al centre.
1: Encara no hem arribat.
0: No. Però encara estem massa bé. Encara no hem tocat fondo. Ni a nivell de l'Església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la guerra d'Ucrània, quan encenia el gas, pensava, quants morts són? Que jo encengui el gas, quants morts són? Estic disposada a no encendre el gas? Com cuinaré? Llavors la memòria em deia, no, que el teu ve d'Argèlia. No són tants morts com els altres, eh? Veus com em conformo? Tampoc no sabria com cuinar si no tingués gas. Però... a la força hauré de renunciar d'anar tant en cotxe. Jo he baixat en cotxe. Jo estic molt acostumada a caminar, perquè no he pujat i baixat a peu. Escolta, me'n tinc 72. A casa meva era un piset de l'Eixample de 68 metres quadrats. Clar que tenia veïns a dalt, a baix i tal, però a casa meva teníem un braser, eh? Jo al col·legi anava amb mitjons curts, eh? Fins als 14 anys, i les faldilles per sobre genoll, eh? I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem. Clar que no tornarem. Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser, però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. almenys de ser sola, podem ser 5. Una vegada aquests 5, 6, 7, 8, a dintre, que tinguem clara una esperança, que no ho podem arreglar tot, però potser podem arreglar només una sola cosa, sortir d'aquest caracol.
1: Ara tu parlaves de coses molt essencials i bàsiques pel dia a dia, que és l'aigua o el gas. Però sí que ens hem de fer un plantejament del consumisme que tenim, que ens canviem de mòbil cada 2x3, de tablet, d'ordinador, ens comprem moltes coses, tenim un sabater que no tenim prou armari per tantes sabates ni per tanta roba. I això sí que ens hem de fer un pensament de consum, perquè no pot ser, perquè no sabem el preu econòmic que estem pagant, no solament nosaltres, sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom. No solament en nosaltres.
0: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100, no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdó, gasto pel que tinc.
1: I no cal que em demanis que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polsades, perquè quan jo em vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió. Claro.
0: Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no. Ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners. Venen, compren diners, i a tu te'ls venen i els compren. I ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
1: Lluïsa,
0: manem.
1: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses i ja, malauradament, no les tenim amb nosaltres, la Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. I jo ara a mi m'agradaria fer-te unes preguntes i seria sempre en record de la Neus Oró. I et faré unes quantes preguntes i així ja donarem per finalitzada
0: aquest rotllo.
1: Aquesta xerradeta que hem tingut tu i jo, val? Quina olor t'agrada més?
0: Segur el mar, l'olor del mar.
1: Una planta que t'agradi molt, una flor.
0: Potser una flor senzilla, la violeta, la silena. Les flors senzilles, una rosa petita. Sí, les flors senzilles.
1: Si tinguéssim que triar una planta autòctona de muntanya, quina triaríem? Una herba, eh? Que no és una herba del camp,
0: jo diré la d'infantesa que m'agradava molt, que era la cirerer d'Arbós, un cirerer d'Arbós, perquè amb els meus pares anàvem a Vallvidrera a collir les cirereres d'Arbós, i m'agradava molt, però no sé si... Ara vaig a dir, no sé si és autòctona, em sembla que no, però bueno, com a autòctona hauria de ser el romaní, la farigola... Sí. Jo m'estaria bé a la farigola.
1: Perquè una altra cosa que tu col·labores és amb l'Espluga Viva, amb el Centre Excursionista, quan es fan... algun any ho has fet, quan es fa Sant Joan, que es fa allò de les herbes remeieres, que es fan aquells remets, t'han vingut a buscar...
0: Si m'ho demanen, sí, perquè per nosaltres ho tenim al Viver. A veure, sí. I al voltant del Viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure... Una flor que em va fer descobrir a l'Iscle Pla de Llorenç és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de 68 metres quadrats, un balconet, un gerani i un perico.
1: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
0: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades... Et diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor. Te la deixarà mirar.
1: Una fruita, pel seu gust o per la seva textura?
0: Pel gust. Pel gust. El sabor, sí.
1: Sí?
0: Sí, pel gust.
1: Un color...
0: Hauria de dir el blau, perquè sempre poso més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants, posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
1: El blau, molt bé. De fet, aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
0: Molt blava, sí, el blau.
1: un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
0: Tots, en podria fer molts. Sí.
1: Ni que siguis somiant, no cal que hi hagis
0: estat. No, no he somiat mai en un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagants o nosaltres, van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs, si anem amb un viatge, serà sempre per anar a trobar un amic.
1: Sí que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
0: O que m'espera l'amic, o que espera que hi vagi a fer una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i que hi vagi a fer alguna cosa, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
1: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
0: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar.
1: No,
0: el que hi hagi.
1: No aniríem.
0: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. Ja s'ha vist que m'agrada parlar,
1: llargues,
0: no?
1: Llargues.
0: Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc... Bueno, si tu el tries hi aniré i m'hi passaré bé. Però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu. M'explico? On me convidis estaré bé.
1: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa, què t'agradaria que et fes per dinar?
0: Tot el que em fan m'agrada.
1: Tot t'agrada?
0: No, tot no m'agrada, però tot el que em fan, sí.
1: El que et fan, sí.
0: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del xinxant.
1: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
0: Però si me'l fas, me'l menjo.
1: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí. Però si no, no m'agrada la pela.
0: És dura.
1: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
0: El meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan veig que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no ho puc dir en veu alta, perquè és el meu net.
1: Si haguessis de triar un fet històric a qui Esplugues, que tu recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera. El cas de l'Adri, per tu és un abans i un després, per Esplugues?
0: No. No és un abans i després.
1: No, no ha significat no res per la gent.
0: No.
1: Per algunes persones.
0: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
1: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills, eh?
0: Amic de molta gent. Era un noi del poble, un noi que patia una cosa que no havia de patir, i al darrere hi havia tota una família que patia. I s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i després... Perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Caufec.
1: El tramvia també.
0: Que l'hem perdut. Sí, i el tramvia també el van perdre. Sí. Però el Caufec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com em convoquin. Però, en canvi, el Caufec va ser una implicació bastant més important. Mm-hmm. Vam aprendre també molt, el Caufec. Amb l'Eulàlia.
1: Les rues que es feien.
0: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent. Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, eh? És que el Caufec... L'Adri també va ser una mica barri-centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri-centre, era molt dels amics. En canvi, el Caufec no. El Caufec va portar molta gent de molts llocs. I el tramvia també.
1: I encara se'n parla. Perquè dic, soc d'Esplugues, i em diuen, del Caufec.
0: Va ser una gran...
1: Gent molt més jove que jo, eh?
0: Però és que va ser una gran... Ho van portar-ho molt bé, aquells joves, eh? Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
1: Molt valents.
0: Va ser molt valenta, l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, i gràcies al Caufec.
1: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Caufec.
0: També és una de les lluites, eh? Per mi sí que va ser un d'abans i després el Caufec. Perquè el Caufec havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions, demanant pisos per joves, perquè no els, pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Caufec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, Esplugues, abans i després.
1: Segur.
0: No ho sé.
1: Una de les no lluites, però que va marcar Esplugues, és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
0: I això no ho vaig viure.
1: I això ningú va lluitar, ni molt poc, molt poca cosa, i molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys, d'aristòcrates d'aquí, de la ciutat.
0: Això t'ho expliquen.
1: Exacte,
0: això t'ho expliquen,
1: però ens l'havíem
0: trobat. Aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà, la Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part del que he llegit.
1: Molt bé.
0: Però clar, són aquestes batalles, i després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol, gent d'Esplugues que no volia el símbol, per això jo no hi vivia. Jo
1: crec que tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol, com aquella va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava aquella turbina i aquella fresa, picava a terra, i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum, i picava cada 2 dies o 2 dies i mig, perquè picava a terra, aleshores la fresa baixava, i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan hi havia pujat i tret la terra, els 2 dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic i tornava a picar la terra, bum, i tornava a estar 2 dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet, ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
0: Sí, però per exemple, però el símbol no fa mal d'ulls, i el barco sí.
1: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
0: M'explico?
1: Sí,
0: jo...
1: perfectament, t'expliques perfectament.
0: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així, és que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
1: Et faig la darrera pregunta.
0: Digui.
1: I ja acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
0: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
1: Doncs prenc nota.
0: Totes dos són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les. Tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, però tant una com l'altra, sí.
1: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus, i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten enlloc, però que són importants, perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
0: Si això serveix per algú o per algú...
1: No ho sabem pas.
0: No, benvingut, vull dir, no... L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluís.
1: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem.
0: Hem
1: estat força estona.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
0: Segur.
1: Gràcies.
0: A tu.
1: Per
0: gràcies per pensar en mi
1: aquesta estona.
0: Gràcies per pensar en
1: una
0: mi.
1: Una abraçada.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem de l'Associació de Veïns del Barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Sidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era sí. Un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, eh?
1: Dintre
0: per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer sí. Mateix, Àngel Guimarà, sí. Però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també, eh?
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble, eh? Lo que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, la regla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de 2 plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona cada que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen sí. A aprendre... No,
0: els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem 2 dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, fem sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem a l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota,
1: això mateix. Que són molt grans. Llavors fem el, és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, perquè ho fan els veïns del Mossensito.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. O sigui, alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i com es deia antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No, no es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors,
0: les flors carrer,
1: reunions, i també, vinga reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
1: el
0: veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les olles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també ho fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, pues fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de l'associació de veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem... Primer, si anem per dades, primer, sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el
0: concurs panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit. Veixent, inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Vicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la Plana.
0: A la Plaça Gandhi, sí.
1: Sí. Bueno, demanant amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè a local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix. I bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any. Per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè ja prou feina és fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda justa molt, eh? Sí. Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omplava del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte
1: amb tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues

0: Entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista? ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
4: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
5: És gràcies!

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment. He dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: podem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
1: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
0: Correcte.
1: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé, i a més des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
0: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé segur.
1: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies Esther per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de Cultura Popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Són les dues del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.
3: El Club del Country.
4: Bring home the teardrops and let's have a ball.
3: Un programa que ha fet història.
4: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
3: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Bring home the teardrops and let's have...
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins.
2: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar nois i noies del projecte Aprenem Compartint, que fan ESO, és a dir, que tenen entre 12 i 16 anys. Ens hem reunit per commemorar el Dia de la Llengua Materna, que se celebra el 21 de febrer. I tenim entre nosaltres el Mohammad, que és originari del Pakistan, i la Virineia, de Moldàvia. I ara vosaltres us voleu presentar vosaltres mateixos?
3: Hola, em dic Youssef, tinc 12 anys, vaig néixer aquí però la meva família és originària del Marroc.
2: Molt bé, i tu?
4: Jo sóc la Firdaus, he nascut aquí i la meva família és del Marroc.
2: I tu?
5: Jo sóc l'Àlex i el meu país és de Polònia però vaig néixer aquí.
2: I quantes llengües parleu? O quines? Més que quantes, quines llengües parleu?
3: Parlo el català, el castellà, l'àrab, l'anglès una mica i francès.
2: I tu?
4: Jo parlo el castellà, el català, l'anglès, l'àrab i ja està.
5: Jo el castellà, el català, el polonès, el romà i el rus i l'anglès.
2: El romà?
5: No, alemany, perdó.
2: Molt bé, vos sí que parleu llengües.
6: Clar que sí, en urdu seria Assalamu alaikum, mera nam Rahame, or me Pakistan com, or me Tiran Sal com.
2: Tu quines llengües parles?
6: Jo parlo quatre. Parlo urdu, punjabi, el català i el castellà.
2: I són molt semblants a l'urdu i al panjabi?
6: L'urdu i el panjabi sí, són bastant semblants. Són com el castellà i el català.
2: Per exemple, com diries hola en urdu i en panjabi?
6: En urdu i en panjabi és el mateix, és assalamu alaikum.
2: D'on et sents tu?
4: Jo em sento moldava perquè pues, he viscut allà 10 anys, he nascut allà, m'agraden les tradicions i pues, aquest rotllo no de Moldàvia i pues, les persones, com es comporten i tal, i, pues, em sento moldava. Encara no em sento espanyola ni catalana ni res, però encara no. En el futur no ho sé, però ara mateix em sento moldava.
2: Tu d'on et sents?
6: Jo diria que abans, quan havia vingut aquí nou, em sentia molt més d'allà, ho trobava a faltar. Però quan van anar passant els anys, em vaig anar acostumant i ara mateix em sento molt d'aquí. Perquè parlo aquesta llengua, vaig a l'escola amb els meus amics, visco aquí i m'agrada molt.
2: I quan veu arribar, bueno, a l'entrar a l'escola, us van valorar que parléssiu tantes llengües o no us ho van preguntar?
3: No, no ens van valorar i tampoc ens van preguntar.
2: No ho saben a l'escola o a l'institut que tu parles tantes llengües?
4: No, saben que parlo l'àrab, però no es valora.
2: Tu tens ocasió de parlar alguna de les llengües que parles a l'institut o a l'escola? Bueno, a l'institut, ara que ja vas a l'institut.
5: Sí, amb un amic que es diu Oleg. Uh-huh. Ja està.
2: I on ho parleu?
5: A l'escola, en polonès.
4: Sí.
2: Però no durant la classe.
5: No, en el pati. Al pati.
2: Ja, ja. I doncs mira, ara la presentació que heu fet la voleu fer en alguna d'aquestes llengües que parleu o només una part de la presentació allò d'on és la vostra família o em dic tal o com vulgueu.
3: Vale.
2: Amb quina llengua ho faràs?
3: Àrab. En Smith i Yusuf han dit Naslam, en els he dit fer Espanya o el que la diari amb el Magreb.
2: I tu amb quina llengua ho faràs?
7: En àrab. Salam, ismi Firdaus, خلقتني هنا في اسبانيا و ولا الى ديالي المغرب
5: نازي فامشي اليكس اي مويا فاميلي اي اس بولسكي استا
2: كيرا بولونيس
5: بولونيس سي
2: molt bé. I mira, la vostra família, entre ells, parlen alguna d'aquestes llengües?
3: Sí, bueno, els meus pares parlen l'àrab, una mica francès i l'espanyol.
2: I quan parlen entre ells a casa, a quina llengua parlen?
3: L'àrab.
2: A casa teva passa el mateix?
7: Bueno, sí. A casa parlen l'àrab, el castellà i el català.
2: I quan parlen entre ells habitualment, quina llengua parlen?
7: Bueno, la meva mare amb la seva família parlen un altre tipus d'àrab i el meu pare, pues, l'àrab marroquí.
2: Ah, que és l'àrab que s'ensenya a les escoles, diguéssim, i així, no? I l'àrab que parla la teva mare amb la família és molt diferent de l'àrab acadèmic?
7: Sí, molt.
2: No, o sigui, no s'entendrien si parlessin entre ells dos, cadascú amb el seu àrab.
7: Sí, una mica, però la veritat és que no.
2: I la teva família, entre ells, quina llengua parlen?
5: Polac, polonès i alemany.
6: Jo estic acostumat a parlar l'urdu i el penjabi amb els meus pares, però amb els meus germans, bueno, germanes, parlo una miqueta més el castellà.
2: I amb els teus pares, tant parleu urdu com panjabi?
6: Sí, parlo una miqueta més el punjabi perquè m'agrada una miqueta més. I també estic més acostumat.
2: I el teu pare i la teva mare, entre ells, quina llengua parlen?
6: Entre ells només parlen l'urdu o el panjabi.
2: I tant parlen una com l'altra?
6: Sí.
2: Bueno, per exemple, aquí hi ha moltes persones que parlen l'àrab i teniu l'ocasió de parlar-lo amb altra gent o amb amics o als llocs on aneu a jugar o amb activitats que feu?
3: Sí, hi ha algunes vegades quan estem amb alguns amics tenim la possibilitat d'hablar àrab.
2: I ho feu?
3: Sí.
2: I tu tens ocasió de parlar urdu o panjabi fora de la teva família?
6: Sí, amb els meus amics, perquè tinc uns quants amics que també són d'allà, però a l'institut no. Perquè no hi ha ningú que sigui de Pakistan.
2: I aquests amics, a on els trobes?
6: Aquests amics, jo un el trobo al parc i també va a la mateixa escola que jo. I els altres estan sempre quedem en algun lloc per jugar. Però no viuen gaire lluny de la meva casa.
2: I tu el parles en algun altre lloc?
7: Bueno, ho parlo a l'institut amb companyes i a altres escoles d'àrab.
2: Sí, tu ja ho has dit, no?, que parles el polonès amb un amic. I t'has trobat amb companys o companyes que parlin rus o una mica d'alemany com tu parles?
5: Sí, però no a l'escola, al carrer o al barri o...
2: I estàs content quan ho sents parlar i t'agrada practicar-ho?
5: Sí, perquè així practico més i més i ja, ja està.
2: T'agrada el fet de parlar moltes llengües?
5: Sí.
2: A tu també. I t'agradaria aprendre l'àrab, aprendre'l més o no? Ja en tens prou amb practicar el que saps?
3: Crec que ja en tinc prou, però m'agradaria saber una mica per diferenciar una mica les paraules.
2: I tu saps si aquí a Barcelona es pot aprendre l'urdu o el panjabi? O només es manté perquè les famílies el seguiu parlant?
6: Jo crec que és perquè el mantenim perquè el seguim parlant, perquè jo no crec que hi hagi ningú lloc on es pot aprendre.
2: La teva mare, per exemple, que parla un àrab que no és la llengua oficial del Marroc, saps si la llengua que parla la teva mare també s'escriu?
4: Sí.
2: I hi ha llibres amb aquesta llengua i així?
4: Sí, bueno, en la part que parlen ells, pues sí, a les escoles i instituts.
2: I aquí té ocasió de parlar-la amb algú altre?
4: Sí, amb familiars i amb mi també.
2: O sigui que ella intenta que la llengua no es perdi, no? Que es mantingui, li agrada seguir-la practicant, bueno, se la deu estimar.
4: Sí.
2: I tu també t'hi defenses, amb aquesta llengua?
4: No, bueno, no la parlo, tan sols l'entenc.
2: A casa teva, quins canals de televisió mireu? O si la mires, si mires sèries o programes per ordinador, quin tipus són? O si són en àrab o en espanyol o en català?
4: Veiem canals a la tele, pues és com aquí, quan fas, però és en àrab, i veig pues, Duziam, les notícies, i també pues, així programes on posen... no sé com es diu.
2: Sèries?
4: També. I ja està.
2: I tu mires televisió? O ho mires tot per l'ordinador?
5: Netflix. Jo miro Netflix, però en polac i ja està. O sea, però la sèrie està en Polònia. Està en polonès.
2: En polonès mires les sèries. I què? No n'has vist cap en català o en castellà?
5: En castellà, algunes. La que s'avecina. Ja està.
2: I les sèries poloneses són molt diferents, a part de la llengua?
5: Una mica. És, per exemple, com la que s'avecina, és com en família. En família. Sí. Ja està.
2: Ah. Aquesta hi ha alguna sèrie polonesa que s'hi assembla?
5: Sí.
2: I tu, quins canals veus?
3: Miro algun... Quan em desperto pel matí miro les notícies en espanyol. També quan tinc temps lliure miro canals àrab, com el Duzem, com diu la Firdaus, MBC5 i més canals.
2: I, a veure, si trobeu que cada llengua és una riquesa i que és important, doncs, parlar moltes llengües, no? Perquè això també et facilita, com més en parles, més facilitat sembla que tens per aprendre'n d'altres, no? I també que una llengua és com una manera de pensar, no? Diu molt de la gent que la parla i així. Què us sembla que es podria fer per mantenir una llengua?
4: Bueno, pues estudiar-les, parlar amb amics en aquell idioma, si tens amics d'aquell país, i, bueno, res més.
5: No sé, no m'he enterat.
2: No, això de que si trobes important mantenir una llengua i que és una riquesa i que t'agrada el fet de que en parlis moltes, no? És un valor, vaja. Doncs, què et sembla que es podria fer per mantenir aquestes llengües?
5: Pues, per exemple, com l'aprenem compartint, però en un altre lloc. Però, o sigui, com monitors, però en diferents països per nens que no saben.
8: Yeah, that's

0: Tu tens més germans o germanes?
1: Sí, una germana.
0: És més gran o més petita?
1: És petita.
0: I la teva germana també parla tantes llengües com tu?
1: No, parla l'àrab una mica, està practicant el català i el castellà.
0: I tu l'ajudes a parlar àrab?
1: No l'ajudo perquè no tinc molt temps, però els pares sí que l'ajuden.
0: Tu has tornat a Polònia o hi vas sovint?
2: No vaig sovint perquè estic al centre, però quan estava amb la meva mare, tinc una àvia que està allà i iba a Polònia a vegades.
0: I quins records en tens?
2: Pues la neu. Sempre ja estan. I la meva àvia, ja està.
0: I t'hi comuniques amb la teva àvia?
2: Sí, per WhatsApp, per videollamada, videotrucada.
0: I tu vas sovint al Marroc?
1: Sí, i sempre anava al Marroc. I quan era petit sempre anava. I el que m'agradava és quan estava amb els meus cosins.
0: I ara encara hi vas?
1: No, encara no, per la situació ara que està passant. Clar. És molt difícil.
0: De la pandèmia, no? Sí, sí. I tu hi vas al Marroc?
3: Sí, cada sovint espera. Com se dice verano?
0: A l'estiu.
3: A l'estiu. Pues vaig sovint, però ara per la tema de la Covid pues és difícil.
0: Clar. Tu saps de quina part del Marroc ets?
3: Sí, sóc de Tetuán.
0: Ah, de Tetuán. I tu?
4: De Casablanca.
0: Ah, mira, sou de llocs diferents. I has visitat altres llocs del Marroc o només coneixes Tetuán?
3: Sí. Quan viatjo al Marroc, pues, anem visitant parts.
0: I tu has visitat altres llocs a part de Casablanca?
4: Sí. El Tetuán.
0: Ah, mira, us podeu intercanviar. Saps que hi ha una pel·lícula molt famosa que es diu Casablanca?
4: No l'havia escoltat.
0: Sí, doncs és una pel·lícula ja molt antiga, però que és famosa. I mira, ara a veure si podeu explicar quins projectes de futur teniu. Tu què t'agradaria que passés o què voldries fer d'ara en endavant? Sí, sí.
3: Bueno, pues de major voldria ser criminòloga. I ja està.
0: A veure si ho aconsegueixes, doncs. Sí, criminòloga, estudiar criminologia, estudiar, per exemple, quan hi ha crims, per què es cometen, qui els fa, tot això. Sí, sí, sí. Sí, sí, ja t'agrada a tu també. I tu tens projectes de futur?
2: Jo sí, cuiner o si no... Que faig roba.
0: Sastre,
2: sí.
0: Ah, molt bé. I tu?
1: Jo és que de moment no ho tinc clar. Sempre quan se'm ve una cosa al cap, pues diu, això ho faré de gran, però després se'm ve una altra i dic, això ho faré, i després no ho tinc clar.
0: Bueno, encara teniu molt de temps, eh? Doncs mira, ara ja se'ns acaba el temps del programa. Us acomiadeu. I a veure si us atreviu a acomiadar-vos amb algunes de les llengües que parleu.
2: Català millor, perquè no me'n recordo. Gràcies per tot i adeu.
5: Sí. Vine, ne vedem en altre dia. Espero saber si vos hi forte bona. La revedere.
6: Slema, xucran, xucran, xucran, la colxe.
2: Dziękuję na wszystko. Pa.
0: Amb quina llengua ho has dit ara?
2: En polonès.
1: Mislama, shukran ala hismachuna.
0: Doncs se'ns ha acabat el programa per avui. Moltíssimes gràcies per haver volgut col·laborar en aquest dia de la llengua materna i tant de bo tots els vostres projectes es compleixin. Adéu.
7: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
8: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Ivonne Vera. La Ivonne ja va néixer a Catalunya, però la seva família va venir de l'Equador. És a dir, que és una catalana impregnada de la cultura i els costums propis de l'Equador, que contribueix a enriquir la diversitat de la nostra societat. Hola, Ivonne, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Quants anys tens?
1: Tinc 21 anys.
0: Molt bé. I la teva família fa molt de temps que viuen a Catalunya. Per què van venir?
1: Sí, van venir a l'any 1994. Van tenir l'oportunitat de venir ja que una amiga de la família els hi va proposar la idea, ja que ella ja havia estat aquí a Espanya i a Catalunya i li agradava molt. Llavors li van proposar la idea als meus pares de venir aquí a treballar, perquè a l'Equador estava bastant xungo el tema del treball, hi havia una mica de crisi, llavors no s'ho van pensar i van voler provar, i aquí es van quedar des de llavors.
0: Quan sou a la família?
1: Som quatre, els meus pares i la meva germana.
0: I totes dues heu nascut aquí.
1: Sí.
0: Van venir de seguida a Barcelona?
1: Sí, com ja dic, el 1994 van estar aquí a Barcelona i vam viatjar a alguns jocs d'Espanya, i després el 1998 es van traslladar a Girona per tema feina, i ahir va ser quan vaig néixer jo un any més tard.
0: Mira, i sempre han anat tenint feina.
1: Sí, sempre no hi ha hagut problema en això.
0: Tu ja has estat escolaritzada en català, no? Sempre.
1: Sí, m'agrada molt parlar català.
0: I a casa teva el parleu?
1: No, la veritat és que no. No. Va ser a través de l'escola.
0: Clar, clar. Però, si no... És lògic. I els teus pares el parlen o l'entenen?
1: L'entenen, però no toquen. Parlen.
0: No, però tampoc no en deuen tenir necessitat, no?
1: No, exacte, no. Bueno, en espanyol crec que s'entén tothom.
0: Sí, sí. Bueno, encara a Girona es parla més, no?
1: Sí.
0: Però hi van viure poc temps a Girona.
1: Sí, van estar poquet i després vam tornar aquí. Jo tenia un mes de nascuda i vam tornar a Barcelona. No ens hem mogut.
0: Sí, aquí es parla molt més castellà. I entre la teva germana i tu parleu català?
1: Bueno, a vegades una mica, insisteixo, no? A vegades em surten en frase en català, però no gaire. Sí que potser amb els amics o amb la meva parella sí que parlem més català.
0: Ja, està bé. On vas fer la primària i la secundària, tu?
1: La primària la vaig fer a l'escola al Jurés, i la secundària a l'Ernest Lluch.
0: Et vas sentir fora de lloc pel fet de que a casa teva potser vivies un ambient diferent o això? No.
1: No, perquè sempre, bueno, ja des de petita vaig començar la mateixa escola i sempre he estat amb els mateixos companys.
0: Conserveu molt costums de l'Equador a casa?
1: No gaire. No. La veritat és que com es van acostumar aquí no segueixen les tradicions ni fem res típic de menjar ni res.
0: Bé. I us relacioneu amb altres equatorians aquí?
1: No, bueno, sí, a l'escola sí que tinc alguns amics que són de l'Equador, però de pandilla familiar no.
0: Tu aquell barri vas anar a l'Aprenem Compartint, que és un projecte. Com va ser això?
1: Bueno, al principi no estava molt entusiasmada en participar-hi perquè quan vaig entrar va ser a l'ESO perquè no m'anaven gaire bé els estudis, però bueno, una mica, bueno, quan vaig estar al projecte pues, m'agradava molt anar-hi perquè m'ajudaven, tenia l'ajuda necessària, tenia bona relació amb els companys i els professors, i al final pues, va ser com una petita família.
0: I com ho vas conèixer, tu?
1: Ho vaig conèixer perquè bueno, m'anava malament al col·le, i llavors des dels serveis socials de Sants m'ho van recomanar, a veure si volia fer alguna activitat, i van pensar que l'Aprenem Compartint seria una bona idea per mi.
0: I què vas trobar allà a l'Apreneu compartint?
1: Bueno, l'ajuda que no tenia a casa, i que els meus pares hi havia coses que no en tenien i no podia sortir-me sola. Després també molts llibres, enciclopèdies i passar una bona estona amb tothom.
0: Un ambient propici, no?, per poder estudiar i així.
1: Sí, tothom era molt bons amb mi.
0: Què és el que t'anava malament de l'ESO?
1: Sobretot les matèries de números, la química, física, biologia, aquestes no m'acaben mai d'en sortir.
0: I et van ajudar a entendre-ho?
1: Sí, al final m'ho vaig treure i bueno, també va ser gràcies en pare a ells, ja que estaven dia tras dia amb mi.
0: Tu què plantejaves? El que s'havia explicat a classe i no havies entès? O t'ajudaven a fer deures? O com anava això?
1: Sí, primer a vegades teníem uns mètodes d'estudi i potser fèiem una xerrada abans de fer els deures. Després ens posàvem ja amb el que no entenia o el dubte d'aquell exercici i fèiem una reflexió.
0: Està bé. I et va ajudar a entendre el que no entenies?
1: Sí, al final sí, doncs, mica en mica anava fent i va haver un dia que es va acabar l'etapa de l'ESO.
0: Clar, clar, i vas sortir titulada de l'ESO. Sí. I a més amb ganes de seguir estudiant, no?
1: Sí.
0: I anaves sola de l'institut o anàveu més colla junts? A l'Aprenem?
1: Del meu institut no hi havia cap persona perquè com estava a l'Eixample i era més com un projecte de barri de Sants,
0: sí.
1: Llavors no era gent d'aquí al voltant.
0: Està bé. Però és curiós, no?, que des de l'Eixample et derivessin cap aquí.
1: Sí, potser perquè com...
0: Ho coneixien o no sé.
1: No, l'únic que com vivia estava empadronada aquí al barri
0: clar,
1: de Sants.
0: Clar. És veritat, sí, que estaves empadronada aquí però anaves a l'institut a l'Eixample,
1: sí.
0: Perquè havies fet la primària allà. I com explicaries a les persones que ens escolten què és l'Aprenem Compartint?
1: L'Aprenem Compartint és una eina d'ajuda cap a una persona, no només d'estudis, fan molts més projectes i activitats fora de l'Aprenem, ja que està bé també aprendre coses fora d'un àmbit estudiantil, i ho recomano molt perquè també t'obre les portes de cara a conèixer nova gent, a relacionar-te i sortir una mica del teu confort. També crec que és bo que hi hagi gent que tingui el valor d'ajudar altres persones amb una mica de lo que sí.
0: Clar. Sí, que donen temps d'alguna manera i coneixement, no? Perquè la majoria de persones que ajuden allà l'Aprenem Compartint són voluntaris.
1: Sí, són voluntaris ells tenen la seva feina o estudien equips grau d'universitat, però tenen temps per venir i col·laborar en aquest sentit.
0: I segur que deuen haver rebut formació, no?, per part dels organitzadors de l'Aprenem Compartint.
1: Sí, suposo que abans d'entrar, sé que fan una entrevista a les persones que van ser voluntàries i s'informen una mica.
0: I tu d'alguna manera vas retornar el que havies rebut fent de voluntària també en el projecte, no? En què va consistir el teu voluntariat?
1: Sí, em van proposar, quan s'acaba l'etapa de l'ESO, amb 16 anys et proposen ser voluntari pels nens de primària, llavors m'ho van proposar i vaig decidir que sí. Llavors el que fèiem, t'assignaven una escola perquè hi havia alguns voluntaris, t'assignaven una escola i primer arribes a l'escola i normalment feien l'esbarjo de pati i després pujàvem a alguna classe depenent de l'escola que sigui i bueno, primer preguntàvem que miràvem la gent dels nens a veure què tenien de deures, què havien de fer. Després bueno, ho anàvem mirant i al final cada nen donava una conclusió del que li havia agradat d'aquella tarda l'aprenem compartint.
0: I com valores l'experiència?
1: Pues va ser molt satisfactòria. Jo bueno, estic molt contenta perquè gràcies a això pues, he pogut conèixer gent, m'he pogut relacionar amb nens i això m'ha ajudat a l'hora de pues, participar en altres projectes o treballar en aquest sentit i saber que he pogut ajudar d'alguna manera amb els meus coneixements.
0: Això també gratifica, no? Encara que no tinguis una compensació econòmica, no? El fet d'haver-te sentit útil o que realment ajudaves.
1: Sí, clar, jo crec que no tot és els diners, que també està bé fer una aportació al món i ja que a mi em van ajudar, jo també volia tornar el favor d'aquesta manera, donant la meva opinió i estan allà cada tarda fent de voluntària.
0: Mira, ara posarem la música que has triat.
1: Vale.

0: La qüestió dels deures és un tema bastant controvertit a les escoles, sobretot a primària, que no totes les escoles són partidàries de posar deures. Tu ho trobes útil o penses que hi ha altres maneres d'aprendre?
1: Sí, jo penso que està bé el que fan algunes escoles de no deixar deures, perquè crec que també es pot aprendre d'altres maneres. De fet, el TR de batxillerat el vaig fer posant en pràctica el ser voluntària a les escoles del barri de Sants. Es diu el joc com a eina motivadora de l'aprenentatge, i que estava fent de voluntària, doncs vaig decidir posar algunes tàctiques i jocs a la manera d'estudiar dels nens, perquè crec que és molt més divertit i no estan tota la tarda fent deures i surts de l'escola i has de seguir estudiant i estudiant, i crec que els nens s'atabalen. Llavors crec que sí que hi ha maneres d'aprendre que no siguin només estar al despatx, a la taula sentat fent deures.
0: I te'l van valorar bé, el treball de recerca?
1: Sí, vaig rebre bastanta bona nota.
0: Que bé. No, i a més, com que devies parlar amb molt de coneixement de causa, no? Perquè si ho havies practicat amb els nanos i havies vist els resultats que donava i això, no?
1: Sí, el bo és que tenia el coneixement de lo que era el projecte, i a més també podia utilitzar la pràctica de ser voluntària. Em va anar molt bé.
0: Clar. A quines escoles vas estar aquí, Sants?
1: Aquí a Sants he estat només a Lluís Vives, fent segon de batxillerat.
0: No, però fent de voluntària.
1: Ah, vale. De voluntària he estat... el primer any vaig estar a l'escola Pràctiques. Després he estat al Lluís Vives també, i a una escola que està darrere d'Hostafrancs, ara no em sé el nom.
0: El Miquel Bleach, potser?
1: No, està darrere del parc de la Industrial.
0: Sí.
1: Entre el carrer de Sants i el parc Industrial, però no me'n recordo.
0: Ja. Bueno,
1: sí, van ser 3 anys de voluntària.
0: Sí. I vas trobar molta diferència entre una escola i l'altra?
1: Sí, bueno, sí que hi havia una escola d'aquestes que no deixaven deures, perquè... els nens, pues, el dia següent anaven a aprendre, i per la tarda era com o deixem algun joc així fàcil de resoldre o alguna tàctica, com per exemple, bueno, quan vas a comprar amb la teva mare, pues, què és el que compra, quant val, pues, deixaven deures d'aquest rotllo.
0: Ja molt lligats a la pràctica.
1: Sí.
0: I tu com penses que s'implicaven més els nanos? D'una manera o d'una altra? O totes les maneres són bones?
1: Penso que una mica cada és bo. Si a la classe estan atents i van fent dia tot el que han de fer, després sí que hi ha molts jocs amb molts números, amb moltes lletres, i això també els pot fer servir per aprendre.
0: Tu segueixes vinculada amb el projecte de l'Aprenem Compartint?
1: A dia d'avui no, perquè de fet vaig deixar de ser voluntària perquè havia aconseguit la meva primera feina i no ho podia combinar ja, però bueno, quan necessiten alguna cosa, com visc aquí al costat, no hi ha problema.
0: Que bé. I amb què has treballat?
1: El meu primer treball va ser he estat a un restaurant a Palamós, a la Costa Brava, fent a la cuina, fent una mica de menjar, pues, estan netejant els plats, i en aquest restaurant he estat 3 anys, només vaig durant els mesos d'estiu. I després el meu primer treball oficial aquí a Barcelona, pues, va ser en un supermercat, atenent a la gent, venent. També després d'aquest vaig estar en un altre, i d'una altra cadena diferent. També he estat he sigut comercial de formatges, venent-los per aquí per Barcelona. I a dia d'avui, pues, treball com a tal no, però sí que he estat fent pràctiques a el que estudio i he hagut de treballar com una més.
0: Clar, clar. Tu estudies administració i finances. En què consisteix?
1: Bueno, és un grau que, com bé has dit, es diu administració i finances i toquem tot el tema comptable, que s'hauria de portar una empresa, factures, tots els sistemes que les administratives utilitzen a l'hora de treballar, els documents, l'Excel, tots aquests programes informàtics. I bueno, també l'atenció al públic, al client, una mica de tot. Jo crec que administració i finances et brinda conèixer una mica de tot el que hauríem de saber per estar en una empresa.
0: T'anaven malament els números i has acabat estudiant.
1: Sí, jo crec.
0: Finances. No, al final hi has trobat el gust.
1: Sí, també, bueno, sempre crec que no he sigut molt bona a les llengües i prefereixo fer números abans que llengües.
0: I et sembla que et serà fàcil trobar feina d'això?
1: Sí, jo crec que sí, segons el que em diuen que sí que puc obrir-me en aquest camp.
0: Habitualment se't dirigeixen en català a tu la gent?
1: Doncs no gaire.
0: Yeah.
1: Sí, no parlo jo, pues no. Depèn d'on em mogui també, és difícil, però sí que a vegades m'ha passat que he anat a algun lloc i he parlat en català i no rebo la mateixa contestació.
0: I com ho vius això? Perquè parles un català perfecte, tu, no?
1: Sí, bueno, a mi no em molesta, la veritat, però sí que crec que no és de bon gust saber que has estudiat aquí i que clar, tens tots els coneixements d'aquí, que no se't trati com a una persona més d'aquí.
0: Suposo que encara estem poc acostumats a veure com habitual, no?, persones que tenen altres característiques físiques i així, i que ens sembla que perquè el seu origen és de fora o així que no han de parlar català, no sé per què tenim aquest xip, diguéssim, no?, que si no ens ho treballem, doncs ens sembla que ens han d'entendre més en castellà, i és una tonteria, perquè no és veritat, vaja.
1: Sí, bueno, jo crec que d'aquí a uns anys potser ja no
0: passarà. Anirem canviant. A mesura que anem veient molta gent, no?, que ja té altres característiques físiques i que ja han nascut aquí, no?, però potser encara no és prou habitual, no? Has tornat a l'Equador, tu?
1: Sí, he anat 4 cops de vacances. Normalment anem un mes de vacances i res, per estar amb la família, per fer una mica de turisme, però ja està.
0: Trobes que és molt diferent la manera de viure d'allà?
1: Sí, molt, molt. Bueno, jo perquè estic acostumada a viure aquí, però sé que la vida a l'Equador és difícil, no tenen els mateixos recursos, hi ha gent molt més pobra, i crec que també els hi costa sortir endavant perquè no tenen una ajuda per part dels directius més alts, però bueno.
0: I la qüestió de l'educació tampoc no està tan garantida allà, no?
1: No, crec que tenen una altra manera d'ensenyar, no, un altre sistema. No el conec bé, sí que tinc molts cosins, però com no he fet aquest procés, pues no sé com va el tema. L'únic que sé és que, bueno, sí que som molt endreçats, molt nets, i els agraden en uniforme. No sé, totes les escoles segueixen el mateix patró, però a l'hora de tema d'estudis no sé com va.
0: Doncs res, Mireia, s'ha acabat el temps del programa, ja veus que passa molt de pressa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar i hem conegut a través teu. I tant de bo, doncs, tots els teus projectes es compleixin i segueixis tirant endavant com fins ara.
1: Moltes gràcies, Sunta, i moltes gràcies a tots els oients.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
4: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
11: Esplugues FM.
12: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Davide Iavarone, que va néixer a Itàlia, a la ciutat de Roma. Hola, Davide, com estàs?
1: Hola, Assumpta, bona tarda, molt bé.
0: Bona tarda, m'he entrebancat amb el nom, amb això de que s'accentua a la primera síl·laba.
1: I Davide, però també Davide o David, sí. Em dona igual.
0: És el que ens surt espontàniament. Tu vas néixer i has viscut bona part de la teva vida a Roma, i no sé, en general coneixem de Roma la part monumental i més turística, però com a ciutat per viure-hi, quins aspectes destacaries?
1: Diria que Roma és una gran desconeguda per viure-hi. No té la mateixa fama de Barcelona, però es viu molt bé. Jo vaig viure-hi fins als 30 anys. Vaig arribar a Barcelona quan tenia 29 anys i vaig estudiar allà, fer la universitat, i és una ciutat on es viu molt bé, la veritat. Tot això que estigui fora del circuit del centre, dels monuments, dels turistes, segueix tenint molta... una part molt, molt autèntica.
0: I com era la teva vida allà?
1: Amb cotxe? Això sí, això sí. Has de tenir un cotxe per moure't. I sempre fent... estudiant, perquè, clar, he estudiat tot el temps que vaig estar allà... he acabat la universitat i amb amics, sortint amb la família. I Roma té uns pobles que estan al costat que també tenen platja, així que a l'estiu tothom va cap a la platja. I no, una ciutat, la veritat, que està molt bé.
0: Sí, sí. He vist moltes pel·lícules de Roma, no? I que, bueno, com aquella de la gran bellesa, no?
1: Ah,
0: que,
1: sí, clar. Sí.
0: Que la gent queda extasiada i extenuada, no?
1: Sí, aquesta va ser molt famosa. Sí, sí. També per als italians, eh?
0: Clar.
1: I hi ha gent del nord o del sud d'Itàlia que ens deia... ai, vull tornar a Roma, vull anar a Roma amb tu, perquè, clar, la grande bellezza, no? Vull
0: sí.
1: Viure la nit de Roma com vosaltres. I la veritat que va haver una època que sí que Roma era així,
0: sí.
1: Amb molta festa, sí, estava molt bé.
0: Jo vaig prendre consciència, per exemple, dels turons, no? Que després, quan hi vaig tornar, vaig voler pujar a uns
1: set,
0: quants...
1: per... crec que siguin set,
0: sí,
1: ara
0: sí,
1: no
0: sí,
1: em
0: sí,
1: vull
0: sí.
1: equivocar,
0: sí,
1: però...
0: sí, sembla que sí.
1: Sí,
0: per poder veure Roma des de
1: sí.
0: dalt i
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Sí,
0: sí. Molt maco, realment. I en tens algun record en particular?
1: Ah... una vida sencera. Ara, sí, va haver una època que vaig treballar a la tele,
0: ah, mira.
1: Fent anuncis,
0: sí.
1: I va ser divertida també,
0: ah,
1: perquè clar, hi havia gent que em veia, no?, al carrer,
0: clar,
1: i em veia, perquè sobretot eren... botigues una mica amb fama
0: clar,
1: a Roma,
0: clar.
1: Dins del món romà.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí, sí.
1: Això que va ser el 2009, 2010, més o menys, i va ser una època divertida.
0: Però no et va tentar seguir per aquest camí?
1: Sí i no. Havia de prendre una decisió i vaig decidir una altra cosa, finalment. I de vegades sí que faig alguna cosa, però ara no és la meva prioritat.
0: També tens vincles amb Nàpols, oi?
1: Sí, la família del meu pare. Els avis, els pares del meu pare. Sí, a la província de Nàpols.
0: I has fet vida també a Nàpols?
1: No, vida no. Quan puc, vaig sempre, perquè m'agrada, m'agrada molt, i una vegada a l'any, i... però no, vida de viure-hi, no.
0: No, no. I la teva família, com et sembla que t'ha influït?
1: Ha sigut sempre molt disponible, sempre he pogut fer això que volia, moure'm, venir aquí, i mai em van dir de no provar una cosa, no sé, sempre han estat al meu costat i ajudant-me.
0: Que bé. Quina trajectòria acadèmica vas fer a Roma?
1: Jo vaig estudiar enginyeria, una enginyeria que aquí seria arquitectura, i després, quan vaig acabar amb la carrera, vaig decidir venir aquí.
0: I com és que vas decidir venir cap aquí a Barcelona? Què ho va motivar?
1: Perquè quan estàvem estudiant nosaltres, sempre es veia aquesta època, lloc meravellós que era Espanya per a l'arquitectura, i teníem, sempre hi havia un amic o un germà d'un amic, d'una amiga que havia vingut a Barcelona o a Madrid, sobretot Barcelona i Madrid, i llavors volíem venir aquí per treballar. I clar, el problema va ser que vaig acabar el 2014 la carrera i ja la bombolla havia pinxat i tothom ja havia tornat a Itàlia. Però com tenia aquesta idea, volia provar i vaig venir. I com que li tenia por a l'avió, veníem el vaixell.
0: Mira.
1: Des de Roma fins a Barcelona. I clar, quan arribava a Barcelona no tenia ganes de seguir i anar cap a Madrid, no? Amb un tren. I sempre m'aturava a Barcelona la primera vegada, la segona vegada, i a la tercera ja vaig dir, bé, aquí estic, aquí conec, vaig començar a conèixer gent, amics, contactes de feines, i em vaig quedar.
0: Ja. Que va ser una cosa que va anar fluint, sí, el fet de decidir quedar-te.
1: Clar, ja ara porto 9 anys, des del 2015, febrer del 2015, una mica més de 9 anys aquí.
0: I ara la teva feina està relacionada amb els teus estudis?
1: Relacionada una mica, sí. Vaig començar més amb la part tècnica i després, com es mou molt dins del món immobiliari, vaig moure'm sempre més cap a la part immobiliària i de gestió d'operacions que siguin més completes, de la part de construcció, gestió, intermediació, i ara el que estic fent és estic com consultor per a operacions immobiliàries en general.
0: I què, t'agrada la feina?
1: Sí, la veritat és que sí. No m'agradava molt abans tenir contacte amb els clients finals, i ara que no tinc aquest contacte, només parlo amb col·laboradors, professionals, comercials, directors, i m'agrada i estic content, sí. Sí, sí.
0: I et segueixes formant?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Per exemple, ara porto 3 anys estudiant català, això és una formació per estar aquí, sí, no? I l'any passat vaig fer un màster a la Universitat de Barcelona, el màster immobiliari, que em va agradar moltíssim, i ara hi haurà el TFM, el treball final de màster, i al juny hauré de defensar-lo.
0: Que hi veus en cor, sí.
1: De, I res, també vaig fer un postgrau al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Sí, sí, m'agrada. M'agrada estudiar, m'agrada conèixer coses noves.
0: És la manera de mantenir-se al dia, no?
1: Sí, perquè si no seria tot tan sempre el mateix.
0: Clar.
1: No.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Gràcies.

0: Abans de venir, sabies que era Catalunya i que tenim una llengua pròpia?
1: No sabia. A veure, sabia, pensava que era una comunitat, una regione, no? Com diem nosaltres, però no tant, la veritat. No, amb tanta història i la llengua i... Sí, em vaig quedar... quan em van dir... Però ja vivia aquí. Quan un professor em va dir, estàs a Barcelona? Sí. Ah, clar, llavors has de parlar català allà. I li vaig dir, sí o no, es parla castellà també. Ja, però allà es parla català. Però clar, ja vivia aquí, ja el problema ja estava actiu.
0: Ja. I el màster el vas fer en castellà?
1: El màster en castellà i el postgrau en català. Depèn. També. Jo crec que cadascú amb el públic que té, perquè clar, si tens sí. un públic que va de fora, és més fàcil. A la millor passa una mica com va passar amb nosaltres, no? Des d'Itàlia, que no es sap tothom. La gent té un problema que a mi no m'agrada, és que quan li expliques el tema de la llengua del català, et diuen que, ah, clar, sí, tenen el dialecte, no? Com nosaltres. Sí. I jo li dic, mira, jo no parlo sempre català, de fet jo parlo català molt poc, per a la feina, amb els amics no el necessito, però dic que de dialecte res, és una llengua com nosaltres. És que nosaltres a Itàlia tenim molt el tema de l'italià, la llengua,
0: sí.
1: i tot el que no sigui l'italià és el dialecte, no sempre, eh? Tenim llengües reconegudes, però no hi ha una protecció perquè es mantinguin.
0: Uh-huh. El napolità...
1: Per exemple, sí. Cada italià dirà el dialecte napolità.
0: Uh-huh.
1: I hi ha gent a Nàpols que diuen que la llengua napolitana... Clar, jo tampoc soc filòleg i no sé, no?
0: Es
1: diu, no? És una llengua, sí, crec, sí, el napolità.
0: Sí. I s'ensenya acadèmicament?
1: Diria que no.
0: Ja.
1: No t'ho pot assegurar, però
0: en
1: diria
0: canvi,
1: que no.
0: Hi ha literatura en napolità, no? Perquè tu vas participar a la Tota Veu, el Dia de les Llengües Maternes, no? Amb un poema... en napolità, titulat
1: Si
0: tu sapesse dicere.
1: Sí, una poesia no? de
0: sí, Filippo. Vull dir que hi ha literatura també en napolità.
1: Teatre, òpera,
0: cançons,
1: molta cultura, sí. molta cultura que tothom parla i tothom entén també, crec,
0: sí.
1: però que crec que a nivell d'estudis o d'ensenyança no es dediquen hores, però la veritat és que jo vivint a Roma
0: nosaltres
1: també tant. Cada ciutat, cada regió és una cosa diferent.
0: I tu per què vas triar el poema en napolità?
1: Perquè vaig veure una obra de teatre aquí sí. d'una companyia que m'agrada molt. I era una obra de Filippo
0: sí.
1: que es feia a napolità, català, castellà e italià.
0: Sí.
1: Va semblar una cosa tan meravellosa.
0: Sí. Allà no? a la Perla.
1: Sí, la companyia sí. és la Perla sí. i la van
0: a la
1: fer a la Biblioteca Central de Catalunya.
0: Sí, jo també sí, la vaig veure. Sí, em va agradar molt.
1: La barreja va ser fantàstica per a mi, la veritat.
0: Sí.
1: Llavors, entre això... i que els meus avis i que també la família de la meva mare vivien a un poble entre Roma i Nàpols on el dialecte que es parlava es sembla molt al napolità, tinc una mica de confiança també.
0: Clar. I el poema per què t'atreia?
1: M'agradava les paraules i pensava que per un públic que a la millor no en tenia molt li podien semblar a paraules catalanes també,
0: sí.
1: saps?
0: Sí. I vas sovint a Roma?
1: Sí, sí.
0: Si nota la influència de la Meloni?
1: Oh. Bueno. A Roma, no sé. Roma és una ciutat molt gran, no tan internacional com Barcelona, però que on va molta gent de fora, i jo penso que a Roma la vida és la manera de pensar, és una manera de pensar no tan oberta com tenim aquí a Barcelona, Catalunya, Espanya, i però clar, cada partit polític té una ideologia i unes prioritats, i crec que ara les prioritats són altres.
0: Ja, però potser pesa més la política municipal, no? El ser una ciutat tan gran,
1: sí,
0: i la capital i això.
1: Sí, sí, sí, sí. Roma té molta política, eh? Perquè Roma és la seu de la política italiana.
0: Clar.
1: Com si fos aquí a Madrid,
0: sí,
1: els Miseris,
0: sí, sí.
1: Tot està a Roma. Però crec que la vida, jo veig dels meus amics i tot, segueix com abans. Ja. No sé si les diferències són més grans ara, que vaig sovint, però clar, una vegada al mes o cada dos mesos.
0: Sí, però això, que hi ha ciutats que ja tenen la seva dinàmica, no?
1: Sí.
0: I ja no sé que algú actuï així amb molta agressivitat.
1: Sí, a la millor un alcalde seria diferent, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: l'alcalde
0: sí, sí.
1: Té la possibilitat de canviar, de fer ordenances municipals,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I clar, Roma, més o menys.
0: A Barcelona el turisme ocasiona l'encariment de la vivenda, l'expulsió dels veïns dels barris, i la multitud arriba a ser asfixiant. A Roma es produeix un fenomen similar?
1: Diria que no.
0: No.
1: Diria que per la la dimensió que té Roma, que és molt més gran que Barcelona, hi ha turistes, hi ha molt turistes, però no passa això que passa aquí a Barcelona, que efectivament es nota com de vegades les nans, no sé com explicar això, com que manca espai, no?
0: Sí.
1: Falta espai,
0: sí, sí,
1: per tots, en que tothom volem viure un barri que la millor és el mateix barri on molts turistes vol anar. No sé, aquí sí que és asfixiant, com deies tu.
0: Sí, sí,
1: a Roma
0: sí.
1: No, la veritat és que a Roma pots fer una vida normal i vivint al teu barri de la manera més autèntica possible i no tenir cap problema.
0: Sí, aquí passa amb segons quins espais, no?, que són molt turístics, i així que acabes no sentint-ho teu, no? O bueno, ja no se t'acudeix, per exemple, entrar en un bar de la Rambla o de segons quins llocs,
1: no?
0: Perquè penses que és una turistada, no?, i que et
1: sí.
0: cobraran un preu astronòmic,
1: sí.
0: com cobren els turistes,
1: sí, sí.
0: i que no et sents l'espai teu, no?
1: No.
0: El I sents com, invadit.
1: I com que fa falta més espai i més barris, no?, per als
0: sí.
1: turistes també. Perquè tampoc la Rambla és suficient, ni el Gòtic, ni el Raval, ni el Born, ni la Barceloneta.
0: No, és que clar, Barcelona és petita, diguéssim.
1: Sí, és petita.
0: Sí, sí, sí.
1: El tema
0: sí.
1: és aquest.
0: Sou molts els italians que viviu a Barcelona. Et relaciones amb altres italians aquí?
1: Sí.
0: Sí. Ja els coneixíeu d'abans o te'ls has trobat aquí?
1: No, aquí. És complicat no relacionar-se amb italians, perquè són moltíssims,
0: sí,
1: la veritat.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors sempre tens algú, no?, al costat. I, però sí, tinc, crec, amics d'Itàlia, d'aquí, de França, però italians també, sí, sí. I em relaciono amb italians i bé, són moltíssims, la veritat, sí.
0: Clar. i quins projectes de futur tens?
1: Ara ha d'acabar el màster. M'agradaria treure'm el certificat de seu de català i després, sense cap pressa, veurem amb aquestes dues coses, no? Si vull canviar de vida o no, la veritat, perquè ara amb la meva família, amb els meus amics, amb la meva feina, estic a un punt que estic content.
0: Sí.
1: Però si alguna cosa nova pot sortir d'aquestes novetats dels últims anys, veurem.
0: Mm-hmm. Et sembla que la teva vida aquí o a Roma podia ser molt diferent?
1: Si estigués a Roma, sí. I en comptes de viure aquí?
0: Sí.
1: Sí, diferent sí.
0: Sí.
1: Millor, pitjor, no sé. Diferent sí.
0: Sí.
1: Són dues ciutats bastant diferents, força diferents, Barcelona i Roma, sí. Sí.
0: Per la gent, bàsicament, o no?
1: No, no, tot, la gent, la cultura, la manera de viure, els serveis, el transport públic, hi ha prioritats aquí que no són prioritats a Roma i prioritats a Roma que aquí no passa res.
0: No, costa d'imaginar-s'ho siguin tan pròxims,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Mira que diu el Roger, el tècnic, que se'ns acaba el temps del programa. Moltes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes i per tot el que ens has explicat i que els teus projectes es compleixin.
1: Gràcies, gràcies, adeu.
0: Adeu, fins una altra.
2: Xerrem de Reu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el gust d'entrevistar la Mari Hernández, amb qui ja vaig parlar la setmana passada, però vam tocar temes més aviat personals i del seu lloc d'origen i de la seva família. I com que ella també té molta implicació social, doncs avui tractarem més aquest aspecte. Hola, com estàs?
1: Hola de nou, Assumpta.
0: Doncs bé, l'altre dia vam començar a parlar també de la qüestió de les llengües i del tagalo, i però suposo que tu, que parles un català pulcre, diguéssim, no? Perquè el parles des de petita, però pel teu aspecte físic, les persones amb les que et relaciones o que es relacionen amb tu, ho fan en català habitualment?
1: Al meu entorn pròxim?
0: Sí, tant al teu entorn pròxim com una persona que et veu per primera vegada i que se't dirigeix.
1: Vale. En el meu entorn pròxim depèn, o sigui, també depèn de la persona amb qui estic parlant. Per exemple, tinc un parell d'amics que sí que parlo català sempre amb ells, bueno, sí, amb el Sergi,
0: sí,
1: i amb el Guiu, i els altres en castellà, o com surti,
0: ja.
1: Depèn de
0: les coses. Amb la teva parella no parles català?
1: No. Bueno, a vegades, per WhatsApp, a vegades, t'estimo,
0: sí. Sí,
1: però normalment en castellà. I amb la gent que no conec, per exemple, quan vaig a fer tràmits tal, doncs, o quan compro en una botiga, doncs directament es dirigeixen a mi en castellà. I si contesto en català, a vegades canvien el català, però a vegades ahí segueixen amb el castellà. Però no sé si és perquè no els agrada el català o és perquè no en volen parlar en català, no sé. Hi ha de tot, també.
0: Sí, bé, a vegades amb els catalans també costa, que tu parles en català i fins que no portes 4 o 5 frases en català, l'altra persona no canvia la llengua, saps?
1: O si no, també una cosa que em fa una mica de ràbia és quan parlo en català i es sorprenen: ai, que bé que parles el català, noia, que integrada. A veure, no, parlo igual que tu perquè he estudiat aquí, no sé, clar. és com que em veuen amb aquesta cara i parlant en català que no s'ho imaginen, no s'ho acaben de creure. És com...
0: Bueno, ara ja hi ha moltes persones racialitzades a la nostra societat, però encara costa que es vegi com un fet normal, diguéssim, no?
1: Sí, sí. S'ha de normalitzar més.
0: Sí.
1: I jo crec que és una de les causes és perquè els mitjans de comunicació no sortim parlant català.
0: No.
1: A vegades ens posen allà perquè ens necessiten algú que no sigui blanc per
0: les quotes.
1: Sí, això, la quota de color. Bueno, quota de...
0: Sí, sí, de...
1: Però, bueno, nosaltres som d'aquí també i hauríem d'estar representades als mitjans perquè també afecta els infants, no? Es veuen reflexats als mitjans de comunicació i si només veuen gent que no és com ells, doncs no es veuen valorats.
0: I tu, pel fet d'haver nascut aquí, ja vas tenir la situació legal regularitzada?
1: Jo quan vaig néixer aquí, bueno, em van donar la documentació d'estrangera, del NIE,
0: sí,
1: perquè els meus pares no tenien la nacionalitat. De petita jo sempre preguntava als meus pares: però per què no teniu la nacionalitat espanyola?
0: Clar, tant de temps.
1: Els meus pares deien: no, és que si ho tramitem perdrem la filipina. I això depèn dels tractes que hi ha entre Espanya i el país en concret.
0: Sí, perquè hi ha països que admeten la doble nacionalitat.
1: Sí, Filipines és un d'aquests casos i al final ho van tramitar, sí, per nosaltres, per les filles.
0: Clar.
1: Perquè si no, no...
0: Clar, és que per tot, no? Per treballar, pels estudis, sí, ho necessites.
1: Sí, per viatjar, per les beques... Bueno, les beques, tenint-la al NIE també, però, no sé, per moltes coses també.
0: I llavors els va ser fàcil la tramitació?
1: No és fàcil. Són anys d'espera. No sé, crec que 6 anys, des que ho van tramitar, eren com 6 anys d'espera. I després anar... jurar davant la Constitució i la bandera.
0: Quina impressió.
1: Però clar, ara fan un examen que jo crec que ni un espanyol ho passa. És que no sé, és que
0: es tracta de posar traves, no?
1: Sí, sí, sí. I a més de pagar, clar.
0: Sí, sí, sí, sí. I tu comparteixes espais ara amb altres persones asiàtico-descendents i racialitzades?
1: Sí, tinc... Bueno, fa 3 anys vam muntar. Ens vam conèixer 3 noies, o sigui, jo i 2 noies més, en una activitat de Casa Àsia, una funció de teatre. I vam coincidir i vam dir, ostres, ens passa el mateix, no? Que... pel carrer ens diuen Xina, tal, bueno, coses així, no? Rollito de primavera, coses així que ens diuen per ser dona i per ser racialitzada asiàtica. I vam dir, pues fem alguna cosa, hem de fer alguna cosa per tenir almenys un espai on parlar d'aquestes coses, desfogar-nos i fer accions per visibilitzar que ens passa això i que bueno, no sé, i també parlar amb joves, no? que passen pel mateix tema i clar, que tinguin acompanyament, perquè fins aquell moment ens sentíem com soles i que era una cosa nostra que pensàvem que només ens passava a nosaltres i és molt comú.
0: Clar. I què vau fer llavors?
1: Bueno, primer vam fer activitats puntuals, xerrades, ens convidaven a xerrades antiracistes del barri del Raval, de l'Ateneu també, i vam fent i vam muntar com un grup de teatre, el Teatre Fòrum, que es diu, que és un tipus de teatre que després de fer una petita peça es reflexiona amb els espectadors i es fan com debats i s'intenta solucionar el conflicte de la peça. I tots junts bueno, arribem a una conclusió i, bueno, i què faríem, no, en aquella situació, perquè els espectadors entren dins de la peça de teatre substituint un personatge, aleshores es posen a la pell.
0: Clar.
1: Del personatge. I és una eina molt, molt, molt potent.
0: Segur, sí. Segur. I, o sigui, que ho valoreu positivament, no?, aquesta experiència.
1: Sí, hem arribat a fer tallers de Teatre Fòrum a escoles.
0: Ah,
1: que ens van contactar i ho van fer a nens de l'ESO, a primer i segon, i els nens ho entenen a la primera.
0: Clar, clar.
1: Situacions de racisme, situacions de discriminació... reflexionen més que els adults, o sigui,
0: segur, segur.
1: Ho pillen més ràpid.
0: I després d'aquesta activitat, què més veu fer?
1: Vale, aquesta és una activitat paral·lela i també, bueno, anem fent xerrades, activitats, tallers també sobre la cultura filipina, perquè l'associació no només són filipines, d'origen filipí, també hi ha d'origen xinès i japonès i no sé què més, i bueno, Bangladesh. Hi va haver un temps que hi havia noies companyes de Bangladesh, de l'Índia.
0: L'associació és Catàrsia.
1: Catàrsia, sí.
0: Com és que veu triar aquest nom?
1: Bueno, al principi vam dir Catalunya, no? Cat i Àsia, Catàrsia.
0: Ah, d'acord.
1: Però també ve del nom Catarsis, que és com una explosió, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Quan
0: sí,
1: estem
0: sí.
1: Fartes, és
0: està ben trobat.
1: Sí.
0: I quins objectius té l'associació?
1: Bueno, sempre és una mica complicat definir objectius perquè anem una mica sobre la marxa.
0: Ja, yeah.
1: Ens van contactant gent de diferents entitats socials i anem fent. I com a objectiu és, bueno, pues, lluitar contra el racisme, bàsicament. El racisme no és només la violència física i verbal, sinó que són moltes coses, és estructural. ve des de la colonització. És l'origen del racisme és la colonització, que és quan la gent d'Occident, no, diguem-ne d'Europa, va anar als països del sud i van categoritzar les persones, posant l'home blanc al cim. I és, des de llavors tenim tothom aquest pensament, no, de que el superior és el blanc.
0: Sí.
1: I fins i tot, bueno, no sé si ho veieu, però els països del sud que tenen la pell més morena, doncs sempre intenten ser més blancs.
0: Sí.
1: Es posen productes per ser més blancs. I, bueno, és això, és aquesta mentalitat que s'ha instaurat dins de la societat que volem trencar.
0: Clar.
1: Que és difícil, però bueno. No ho veurem, però bueno, estem començant.
0: Sí, però trobo més important, diguéssim, que us reivindiqueu com el que sou, no? Que vulgueu tendir a ser blancs, vull dir que ja veus que no, que no és cap meravella, diguéssim. No,
1: que donar valor
0: a que tots som iguals.
1: Tothom som persones que no s'ha d'infravaloritzar una cultura que no sigui occidental.
0: I després, bueno, trobo que també té molta relació amb la pobresa, no? Però que m'ha sobtat que dius que també hi ha persones japoneses a l'entitat.
1: Sí, bueno, mig japonesa, una noia.
0: Sí, perquè, bueno, Japó el tenim com a país ric. Clar que a nivell racial, diguéssim, nosaltres no distingim les fesomies, vull dir que, bueno, almenys a mi em poses al davant una persona xinesa o una japonesa o coreana i no distingeixo de quin país són, no? Però així com, per exemple, les dones filipines sí que tenen molta fama, doncs, això de treballar només de com de neteja, no? Que diuen, mira, té una filipina a casa, vull dir que això era molt extens, perquè suposo que hi va haver una època que venien moltes filipines aquí a fer feines domèstiques, no? Com els espanyols que van emigrar a Alemanya, diguéssim, a la postguerra, no?
1: Sí.
0: Però que se'n parla així en pla pejoratiu, però en canvi els japonesos, doncs, sembla que és un país, doncs, més ric.
1: Sí, és diferent.
0: Sí, és
1: perquè
0: diferent.
1: Bueno, també tenen un passat imperialista i
0: sí.
1: També van colonitzar, bueno, entre cometes, Filipines, a l'època de la meva àvia, que m'ho explicava. I bueno,
0: però és com a els àrabs, no? Que si ets un jeque estàs molt ben tractat, no? En canvi,
1: és racisme,
0: si tu ets una persona que treballes a la construcció o que tens pocs recursos econòmics, doncs, bueno, que tinc la sensació que també el racisme està molt vinculat a la pobresa, no?
1: Sí, bueno, són com opressions diferents que es toquen, interseccionen, no? Perquè la meva, potser una japonesa té diners, però també rep racisme.
0: Sí, només sí. Pels seus trets físics.
1: Sí.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat. Quina és?
1: És una cançó que sona a un documental d'Ascendents, on participem Catàrsia, i parla de joves que són d'aquí i tenen, bueno, com la meva història, no? Que tenen família d'altres cultures.

0: aquest documental del que parlava la Mari, Descendents, el recomano a tothom. El podeu trobar en alguna plataforma, no en faré publicitat, però que sí que el documental val molt la pena. A mi sí. Se'm van posar els pèls de punta en segons quines escenes que es descriuen.
1: Sí, gràcies.
0: Trobo que és esgarrifós, no? Que per exemple pel fet només de ser dona i racialitzada, no? Que et puguin oferir, que un home et pugui oferir 20 euros pel carrer, no?
1: Sí, bueno, ens passa a totes les dones, no? Però s'intensifica més quan aquesta cosificació, exotització, no? De lo que és diferent, entre cometes. A mi, no vull fer spoiler, però a mi em va passar i ho dic, ho explico allà al documental, i bueno, em va passar molt de molt jove i em va quedar com, no sé, com sentiment de que he fet malament, no?
0: Clar, 13 anys, no? Tenies, expliques?
1: Sí, crec que sí, anava a l'ESO, sí.
0: I no sé, ho vols explicar?
1: Bueno, millor que vegin el documental.
0: D'acord. Com va sorgir la idea de fer aquest documental?
1: Ens va arribar una petició de col·laboració amb la productora que es diu Sicom TV, que tracten temes socials, fan documentals de temes socials. I bueno, vam dir que sí, primer vam mirar de què anava i vam veure que participava també gent jove d'altres associacions, racialitzats, el moviment afrobanyolí de Banyoles, i bueno, vam dir que vale. I es va centrar en la nostra participació es va centrar en el Teatre Fòrum que he explicat abans, de la peça que tenim ja de fa temps, que es diu 8M, feminisme interseccional. Uh-huh. On critiquem el feminisme hegemònic que només contempla, bueno, la lluita feminista de les dones blanques, bàsicament, perquè no tenen en compte les opressions d'altres dones, no? De com, per exemple, en una escena de la nostra peça de teatre, jo sóc una de les que actuen i faig de la meva mare. Yeah. és una escena que m'emociono molt perquè me recorda la meva mare i porto la bata de la meva mare de neteja, i surten dues senyores feministes, se suposa, no? Que parlen de que és injust que el seu marit porti l'empresa, tal, no sé què, que tots hauríem de ser feministes, però clar, tenen la dona filipina netejant i la tenen allà explotada i sense tenir en compte que també és dona i té els seus drets. I aleshores això és el que critiquem, no? Que el feminisme hauria de ser interseccional, que s'ha de tenir en compte totes les opressions de totes les dones, no només d'una part.
0: Sí, me'n recordo d'això, que la dona filipina, diguéssim, demana la tarda de festa perquè es gradua la seva filla, no? I li diuen que no, que li toca treballar aquella tarda perquè el marit ha d'anar a jugar a pàdel.
1: Clar, sí. I bueno, vam fer una adaptació d'aquesta escena per nens de l'ESO, i ho vam adaptar de manera que la dona filipina demanava temps, o sigui, la tarda lliure per anar a una reunió de l'escola que l'estaven citant, no? Els professors de la filla, i no li deixaven perquè, bueno, que ha de treballar, tal. I això passa molt perquè a les escoles sempre diuen que els pares no participen, que no venen a les reunions, però és que no pot.
0: Clar, és que el prioritari és la feina.
1: Clar,
0: i si la feina no t'ho permet, no?
1: Sí, i altres coses com, no sé.
0: I quin vincle conserves tu amb Filipines?
1: Bueno, tinc molta família allà encara.
0: Clar.
1: Cosins, avis, bueno, àvia, queda una àvia per part del meu pare, i tota la família, i bueno, he visitat poc. Només he estat al poble del meu pare i de la meva mare.
0: Yeah.
1: I m'agradaria anar amb amics i a visitar totes les illes.
2: Clar, perquè mai seria anat... xulo.
1: Sí. O sigui, sempre em pregunten, t'agrada Filipines tal? És que no ho sé, només he estat al poble de la meva mare i el meu pare. Clar. No, no et puc dir.
0: I al poble dels teus pares hi has vist molts canvis?
1: Bon, fa 16 anys que no hi vaig. I canvis, no sé, crec que no.
0: I amb la teva àvia que et va cuidar de petita, i deus conservar un vincle molt especial, no?
1: Sí, per mi és la meva mare. Bueno, clar. Perdó, mama, però... Sí. Però, bueno, és que vaig aprendre a parlar amb ella, vaig aprendre a caminar amb ella, i quan els meus pares em van venir a buscar, ella va venir també. Van arreglar els seus papers perquè vingués també, i, bueno... Yeah. Ara té Alzheimer.
0: Ai, pobreta.
1: Sí, està en una residència aquí.
0: I ha anat venint més ella cap aquí?
1: Està aquí.
0: Ah, la teva està aquí, és aquí?
1: Està aquí,
0: ah.
1: Està aquí. Sí, quan va començar a tenir Alzheimer vam pensar, estaria millor allà, tal, però no, no tenim a ningú que la cuidi. O sigui, yeah. Si has de contractar algú, són molts diners, tampoc estàs segura si l'està cuidant bé perquè no la veus. És, no sé, és molt difícil.
0: És la que tens al perfil del WhatsApp?
1: Sí.
0: M'ho he pensat.
1: Sí, quan era petita, sí.
0: Ja, ja, ja. I quines tradicions mantens de Filipines?
1: Doncs, per exemple, el agafar la mà d'alguna persona gran i posar-ho al front, que és com una senyal de respecte. Però bueno, només li faig a la meva àvia.
0: Clar, perquè si no aquí no t'entendrien, no?
1: Sí, bueno, els meus tiets ho hauria de fer, però no ho faig, no sé.
0: Yeah.
1: I bueno, altres tradicions, doncs, el menjar i el parlar amb respecte als grans.
0: Això és d'agrair. Tant de bo. Hi hagués moltes tradicions com aquestes. Doncs res, ja se'ns acaba el temps del programa. Vale. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistés.
1: Gràcies per convidar-me.
0: És molt interessant. Sí. I esperem que puguem fer coses comuns entre la vostra entitat i la taula intercultural d'aquí del barri.
1: Vale,
0: segur que
1: parlarem.
0: Pot ser molt ric, sí.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la

0: Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: El Club del Country, programa 2016.

Molt benvinguts i benvingudes. Programa 2016 del Club del Country, presentat i dirigit per un servidor, Rafael Corbí, i programa especial número 41, que dediquem a tots els números 1 d'ençà que el 1987 va començar el nostre espai. Estem al mes de desembre del 2011 amb la cançó We Own The Night de l'àlbum Own The Night and The Lady Antebellum. Va ser el segon senzill amb aquest senzill escrita per Charles Kelly i Dave Haywood. Va estar-se un total de dues setmanes al número 1. Va tancar l'any amb les dues darreres setmanes el tema Keep Me In Mind, una altra excel·lent cançó que en aquest cas ens portava Zac Brown Band, quart senzill de l'àlbum You Get What You Give, escrita per Zac Brown amb Wyatt Durrett i Nick Cowan.

D'aquesta manera tanquem el 2011 i obrim el 2012, perquè aquesta cançó va estar-se també les dues primeres setmanes d'aquell any al número 1, amb un total de 4. Va ser substituïda després per una cançó de David Neil, composta al costat de Jonathan Singleton, i que va ser una cançó en la qual hi participava també la Sarah Buxton. Era el primer senzill del seu àlbum The Sound of a Million Dreams. Va ser el seu primer número 1 a les llistes de música country, tant d'un, d'en David Neil, com de la Sarah Buxton.

David Nail, Sarah Buxton, Let It Rain. El tancàvem el mes de gener del 2012 amb aquesta història de la música country amb un altre número 1, però en aquest cas amb una cançó coescrita per l'artista Eric Church al costat de Michael P. Haney i Luke Laird. Una cançó realitzada com a segon senzill del seu àlbum Shift i que escoltem ara mateix. Basset, també, li donem la benvinguda al seu primer número 1 a les llistes de Billboard. Drink in my

Drink in My Hand, Eric Church. Luke Bryan arribava per encetar el mes de febrer d'aquell any el seu número 1, I Don't Want This Night to End, una cançó del seu home Tailgates and Town Lines, del qual va ser el segon senzill. La cançó escrita per el mateix Luke Bryan al costat de Red Atkins, el famós escriptor Dallas Davidson, i Ben Haslip ens en va trobar doncs amb aquesta primera posició i una altra de les cançons de Luke Bryan en arribar fins a aquest número 1. I Don't Want This Night to End, al Club del Cau.

Seguim repassant les cançons d'aquest 2012. El mes de febrer, dues setmanes, el número 1 per aquesta cançó coescrita per Chris Young al costat de Luke Laird. És una cançó anomenada You, que va ser el segon senzill del seu tercer àlbum d'estudi anomenat Neon. I després, dues setmanes també, per tancar el mes de febrer, per al tema All Your Life, la cançó de Brian i Clara Henningsen, enregistrada per The Bang Perry, una cançó que va ser realitzada com a quart senzill del seu àlbum de debut.

Excel·lent la cançó de Van Perry amb Kimberly Perry i Johnny Costello, que ens aportaven abans. També havien estat en Neil i en Ray Perry amb aquesta formació. You're Gonna Fly és una cançó d'en Keith Urban que també va estar-se dues setmanes al número 1 per començar el mes de març d'aquest 2012. Preston Brass, Chris Lucas i Jan Johnston a la composició d'aquesta cançó, que va ser el quart i darrer senzill del exitós àlbum del 2010 de Keith Urban anomenat Get Closer.

El primer número 1 d'aquest any de Kenny Chesney va arribar el 17 de març amb la cançó anomenada Reality, com a 5è i darrer senzill del seu àlbum Hemingway's Whiskey, que també va produir excel·lents números 1. I és que aquest va ser el seu 21è número 1 a les llistes de Billboard. Kenny Chesney va escriure la cançó al costat de Brett James.

una excel·lent cançó d'en Kenny Chesney, seguida d'una no menys interessant cançó que va estar-se una setmana com les tres properes al número 1. Estem parlant d'una cançó que va compondre en Dan Wilson, en Brett Weavers i el cantant Dierks Bentley. Aquest la va cantar amb l'àlbum del mateix nom que la cançó. El tema s'anomenava Home. També va ser una cançó que va servir després, més tard, per la Comissió del Centenari de l'Estat d'Arizona per servir com a himne oficial per als 100 anys, les celebracions dels 100 anys de l'Estat. West.

doncs, de totes les cançons que hem escoltat fins ara, vam haver d'esperar fins a la darrera setmana del mes de març per trobar-hi una veu femenina. Va ser la de Taylor Swift, que arribava al número 1 per una setmana amb la seva cançó anomenada Ours, una peça que es va incloure en l'edició de luxe del seu tercer àlbum d'estudi, aquell anomenat Speak Now. Una cançó dins el format de country pop que ja ens portava, que va compondre ella mateixa, Taylor Swift.

0: But you kiss me when you're drunk.
1: Alone With You, preciosa cançó que ens aportaven Shane McAnally, Craig and Cravit i JT Harding a la composició, com a vuitè senzill de la seva carrera artística, segon senzill del seu album Barefoot Blue Jean Night. Jake Owen ens portava el seu segon número 1. A Woman Like You, una autèntica preciositat de cançó escrita per John Stone, Phil Burton i Johnny Balfour, la van registrar amb l'àlbum Hard to Love and Lee Price.
0: Last night out of the blue, drifting off to the evening news, she said, honey, what would you do if you'd have never met me? I just laughed, said, I don't know.

M'ha encantat aquesta balada com va sortir i anys després la trobo encara una preciositat de cançó. Jesse Alexander, Ronnie Clawson i John Randall van compondre una cançó que Blake Shelton va incloure com a tercer senzill amb el seu àlbum Return River Blue. Aquesta cançó també va arribar al número 1 i és d'una circumstància que és una de les poques d'aquella època que no s'hi va fer un vídeo musical amb aquesta peça. Drink on It, dues setmanes al número 1 a cavall d'abril i maig del 2012.

programa escoltem Banjo, el número 1 de Rascal Flatts, amb una cançó escrita per Neil Thrasher, Wendell Mobley i Tony Martin des del seu 8è àlbum d'estudi, primer senzill de presentació d'aquell Change It.

Anem tancant la paradeta perquè és hora de plegar després d'aquest tema de rescalflats, aquest banjo. Tancarem la paradeta el 19 de maig amb Miranda Lambert i una cançó que va compondre amb la seva parella d'aleshores, Blake Shelton, i anomenada Over You, cançó que va incloure com a segon senzill amb el seu àlbum For The Records. Serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Servei d'acreditació de competències professionals.
4: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
5: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
6: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
3: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
7: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues.

0: cançons d'amor.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: festa d'estiu.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de les xarxes socials, sigui per Facebook,

0: Coneixes les activitats de l'Avent Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avent Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
1: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
0: Cal tenir nocions de cant?
1: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
0: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, n'hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
1: no,
0: a aprendre la lletra?
1: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
0: I la part de la implicació social i de la consciència social.
1: Exacte.
0: Que teniu.
1: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
0: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
1: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
0: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
1: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8:30 a 10, per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
0: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitat

0: activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent-cant amb aquesta clau feminista, femenina.
1: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
0: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
1: I tant,
0: vine,
1: i tant,
0: prova,
1: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
0: És vine, prova i queda't.
1: I queda't.
0: Doncs, fent-can. Gràcies.
1: Gràcies, Carla. A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat.

0: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja, doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mils d'anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre els països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arles, del Catalunya de Nord, diguéssim, Arles, molt a sota del Canigó, que va dir. Se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla, sí. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja havien encès, que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé, l'any 66, el 1966, ell i tota una colla se'ls va acudir, doncs, diguéssim, home, aviam, i si els focs de Sant Joan de tots els països catalans s'encenguessin amb la flama del Canigó? Perquè llavors, diguéssim, seria, doncs, crear un nou símbol de germandat entre tots els països catalans. I bé, va començar, doncs, a la Catalunya Nord, i doncs hi va anar passant en comptagotes, diguéssim, cap al Principat i al País Valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment, doncs, una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens germana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això, doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica, doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etc. Com moltes coses que es feia, doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut, diguéssim, la simbologia de la flama del Canigó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans, perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs, ara, amb el foc que es farà del Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
0: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
1: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiva oficial, i que a Coll d'Ares començava i anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs, doncs, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, com vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi a nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser el farà uns 20 anys, ara no t'ho puc dir segur, diguéssim, pues que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, baixar-la, tindre a ballar, i l'endemà a la tira, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues, doncs, vaig llogar. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revella, pot dir que és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des d'allà surt, que és el que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
0: Doncs Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
1: Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol, i el foc representa, i està representat en les fogueres, perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs, que i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador, i llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc conegut, no? Llavors va ser una persona, Nemesi Solà, que sempre he dit que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure'm. No sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just, amb l'Albert Cortés de Sant Just, a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just es fes per primera vegada la portada de la flama, no? Va ser, no és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. És a dir, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó. En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà la gent que la passava d'estranquis, no? per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... no podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Bueno, a veure, quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també era gent, penseu que aquella època la majoria d'edat era els 21 anys. Llavors, jo en aquella època tenia 18, i per tant doncs, no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament. Jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fés uns papers, i li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir, solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos, amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar cuatro palos i ja està, no?
0: Perquè si no recordo malament, l'any 72-74 el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, sí, sí, era el Català, sí, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, com si diguéssim, on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns allà vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja, eh?
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè, clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses. Finalment, com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments ens donaven 50 pessetes, i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el més ho fèiem nosaltres, no hi havia grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo alguns, ara m'han vingut, eh? Rocador, no sé si Laboratorios, sí, Rocador, Laboratorios Squip, i hi havia també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És a dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però, bueno, vam recollir força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues. Tampoc ens van donar ni un duro, eh? No. I llavors sí que al cap de... Jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens... Bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'Associació Sardanista també.
1: També, exacte, època. Col·laborava a l'Esbar d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard. És que clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit o s'us fa tot massa gran i heu de fer ja un traspàs a altres companys, altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Batoliva, a partir d'aquí ho organitza la Batoliva, i els 2 anys, el 74, fundem l'agrupament escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, Abat Oliva, de la parròquia, es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues, I ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de la flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè, com molt bé ha dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs, encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre i és un moment d'unitat. O sigui, puges allà al Canigó cansat, arribes patat, i quan veus que ja baixa tothom amb la flama, és com una, no sé, com una unió que bueno, que tots som amics, col·legues, germans, tots ens estimem i tot és, bueno, no sé, és un sentiment que és molt difícil d'explicar, no sé, Josep, tu sí.
2: Al Canigó pugem a buscar la flama directament al Canigó, això ho sap el Pep millor que jo, però jo diria que des de l'any 1991. El 92 segur, perquè a l'exposició ja surten fotos, però crec que des del 90 o 91 ja vam començar a pujar al Canigó. I perquè clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74, però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no? Al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90, que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la Revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23, com a tal, és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumaneia. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim. I llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent, i llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
0: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
2: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que volguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya. I per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones doncs, fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
0: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
3: Home, i tant. És, nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs de, truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23 o tal hora heu d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, amb bicicleta, amb patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila. I bueno, i és un treball de coordinació, clar. També hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, doncs perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
0: I arriba la flama, arriba a la tarda de la revetlla de Sant Joan i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza, així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea, i també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
2: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt... molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent, des dels francesos, que estan cantant l'estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat, i clar, i després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha milers de persones que l'estan escampant per tots els països catalans, doncs ja és una certa emoció, no? I després saber que aquí Esplugues es repartirà al Baix Llobregat i a cada poble la repartiran pels barris que fan fogueres, doncs té molta gràcia, no?
3: Una mica de coca, moscatell, sí, i llavors sí. Quan arriben els que porten la flama del Canigó, llavors doncs, bueno, hi ha l'encesa del gresol, es llegeix el manifest, es reparteix la flama als pobles i la gent dels pobles ja marxa.
2: La flama, aquí cal dir que des de fa ja bastants anys tots els actes de la flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la flama, sempre es fan un passadís al tal, no? Després hi ha un cercavila, que hi ha, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participen moltes entitats.
0: I un cop arriba la flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles esperant que arribi la flama, es fa tot l'acte i després seguidament es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
2: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
3: el màstil
2: i et posa una terra perquè el posis tot, però des dels primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant, bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan, ni on la deixen, però estan recollint llenya.
3: Darrere la biblioteca, em sembla, no?
2: Sí, crec
3: sembla
2: que la deixen...
3: Darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que recollint.
2: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardàvem en el mateix cau i llavors venia el de transport fuster, el fuster de transport fuster, el dia abans venia amb el camió, perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell, com era l'amo, agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
0: Perquè Encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya? Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
2: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera, llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar a dormir dins de que li vam dir, però tio, tu estàs sonat o què, com te l'encé? Però vull dir, perquè els joves de l'Arubavent en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
0: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres, o les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la Pista Vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris?
2: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu ho sabràs això, a la Pista de l'Avenç, un any.
1: Un any, un només.
2: Imagina't a la Pista de l'Avenç.
1: Sí. Tampoc era força gran, però no era,
2: no, clar,
1: com
2: no era...
1: les que fèiem.
2: Sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Vam reduir les dimensions aquell any.
0: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la flama del Canigó per primera vegada. Gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria estendre'm gaire més.
1: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies, i us esperem el dia 23 a tots, no?
1: Exacte.
3: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
0: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la flama encesa.
4: La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba.
5: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco. Avui a les 9.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estaríem més bé dintre de l'Avenç, i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç, doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem, bàsicament, ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes, i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i en fi, aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entri en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem, no sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faria una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicar sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix un entrenament, has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això, què és el de repartir, en què consisteix.
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot, que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posat en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen de tenir-los allegats, se't cansen. t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans, perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugas FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 9.
1: Bueno, Manolito, ya sabes lo que hay, ¿no?
2: Sí, sí, da.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig sent lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
7: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
8: Sou una entitat?
9: Organització sense ànim de lucre?
10: Associació de veïns?
11: Artista?
12: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gràcies!
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Bona nit, Jordi Bonell.
1: Bona nit.
0: Aquesta cançó té uns quants anyets, la gravació.
1: Sí, sí, sí.
0: Que va ser gravada per un event especial, també, un event important. Era el de Palabra de Guitarra.
1: Va ser la primera trobada així de guitarristes espanyols, organitzada pel Joan Bibiloni, no sé si seria l'any 90 pocs, 93, i que vam fer un disc que tots versionàvem temes així coneguts, i després vam fer com una petita gira.
0: Que hi havia el Raimundo Amador,
1: bueno, van haver dos discos i dos gires diferents. En aquesta primera hi havia el Marc Grau, recordo el Manuel Díaz d'Eivissa, el Raimundo Amador, bueno, ara mateix no ho sé, però anem una bona pila de...
0: Però aquí toques la guitarra de manera com orquestral, no? O sigui, amb un so molt, molt ple, molt ample, amb els dits, no? És...
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, estava investigant una mica també, perquè per mi va ser una cosa nova fer aquest tipus de versions, no?
0: Eres més un guitarrista de grup.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. De grup i de groove.
0: I de groove, sí. Necessitaves la bateria i el baix.
1: Sí. Però vaig a obrir una mica camí amb aquesta línia així de guitarra sola, no? De core melody, que li diuen.
0: Core melody, sí. Que és molt important també el so que es aconsegueix.
1: Sí, i bueno, vaig tenir la sort de gravar-ho amb la Telecaster, una Fender Telecaster que tinc dels anys 60, i vam posar molta cura en amplificar-la amb micros i va quedar molt bé el so.
0: Sí, és una versió molt bonica del Mount River. Doncs... A partir d'aquí, el 2006, si no estic errat, vas treure el disc Àngel, en solitari.
1: A quin any has dit?
0: Jo he dit 2006, però puc estar equivocat.
1: No. Sí, sí, sí. Més bé seria això, el 93, 94.
0: Ah, val. Mm. Que va ser produït pel Bibiloni, també.
1: Exactament, sí, sí, sí, sí.
0: I perquè jo sé, va ser fet d'una manera una mica...
1: Sí, recordo que em va trucar... Hola, Jordi, què fas? Bé, bé. T'agradaria fer un disc de guitarra sola, només tu tocant temes? Dic, home, sí, no estaria mal. Vale, quedem dijous aquí a Palma de Mallorca. Llavors, clar, recopilar el repertori i composar es va fer tot en 4 o 5 dies. I gravar-ho amb un. I està tot fet a pressió, no?
0: Ah, sí, a correcuita, que hi ha recordings, hi ha alguns temes que hi ha diverses pistes.
1: Sí, no gaires, hi ha un o dos temes que hi ha diverses pistes, sí.
0: Sí.
1: I recordo també que tenia febre quan ho vaig gravar. Sí.
0: No, no es nota.
1: Per colmo de tot, ho vaig anar a gravar amb febre, però bueno.
0: Sí. Doncs d'aquest disc escoltarem Suenen campanes.

0: Un tema preciós, on es veu molt bé aquesta característica lírica que té el Jordi Bonell amb la guitarra, tocant les melodies, i ens comentava que té una altra versió d'aquest tema gravat a Amèrica.
1: Sí, de l'època que vaig estudiar a The New School, vaig tenia un combo que el profe era el Bernard Pardi, baterista famós.
0: El mític baterista, sí, de funk i de soul, sí.
1: I vam triar aquest tema per gravar-lo, vam anar a un estudi a gravar-lo, li vaig escriure arranjaments per metalls, i ell mateix va gravar la bateria. No tinc la cinta aquesta.
0: Caldria recuperar-la. Bueno, és incomptable la quantitat de grups que han comptat amb la guitarra del Jordi Bonell, perquè hi he fet un llistat i bueno, no acaba, se m'anava de la pàgina. Però un dels músics en què has col·laborat bastant és el Víctor de Diego, el saxofonista. Sí. Mm-hmm. I en un dels discos del Víctor de Diego hi ha un tema teu que es diu Cambios.

0: Bueno, aquest era el Jordi Bonell amb la seva faceta més jazzera.
1: Sí.
0: Amb quartet, amb saxo, baix, bateria, contrabaix, bateria i guitarra solista.
1: Sí. És un, bueno, és un tema que vam gravar, no sé si el disc és el Amaya, potser de Víctor de Diego.
0: Sí.
1: Però és un tema que vaig composar per Azúcar Imaginario i està també inclòs en el disc d'Azúcar Imaginario. Recordo el Rai Ferrer en el contrabaix i el baterista, ara mateix, el David Gómez, crec que va ser, sí.
0: Ara no et prodigues tant en aquests settings de grup de jazz relativament tradicional, no?
1: No tant, sí, és veritat.
0: Perquè, bueno, han passat moltes coses mentrestant, no?
1: Clar, i també és, sí, hi ha tanta, és el que tu dius, hi ha tanta diversitat musical, no?, que és difícil.
0: I bueno, perquè tu vas començar com a guitarrista de blues rock.
1: Exacte, sí.
0: Que de tant en tant et surt el rampell, no?
1: Sí, allò ja queda per tota la vida.
0: Sí, és una marca.
1: A foc, sí. El que és el blues i el rock queden ja sempre.
0: Sí. I aleshores, bueno, és que amb els anys estic una mica despistat perquè jo he buscat unes fonts que potser no són molt fiables, però va ser un disc molt ambiciós, que era el disc Agua Madre, amb un munt de col·laboracions, la Carme Canela, Miguel Poveda, Ceci Duquende, Chicuelo, Luis Salinas...
1: Bueno, molta gent, sí.
0: Aquest va ser un projecte ambiciós que vas trigar temps a elaborar.
1: Sí. Va ser, bueno, amb l'ajuda del Bruno Figueres, que va ser el productor. Ens ho vam prendre en calma, llavors anàvem a gravar quan teníem un rato a l'estudi, al KS Studios, i es va prolongar la gravació durant mesos, però bueno, tampoc... no és que estiguéssim sempre allà, fiquets a l'estudi, no? De tant en quant fèiem coses, no?
0: No, però sí que és un disc que no és ni de guitarra sola ni de quartet, és un disc...
1: està molt més produït, sí. Més de disseny, no? Diguéssim.
0: Sí. Sí, pensant per mostrar diferents maneres de fer música.
1: Sí, no és allò d'entrar a l'estudi amb un quartet i dir, vinga, un, dos, tres, i toquem, sinó que era més elaborat, anar veient a veure aquí què farem i què no farem, no?
0: Bueno, doncs d'aquest disc hi ha un tema que a mi m'agrada molt, que es diu JSB, dedicat, imagino, a Bach,
1: sí.
0: I el sentim.

0: Bé, hem sentit a l'Olaf Sabater, una introducció sí, de piano, sí. Ara fent un sol, sí. I Luis Salinas.
1: Sí, senyor. Sí, sí, sí.
0: Luis Salinas és amic de la casa.
1: Sí, sí, sí. De casa...
0: De casa teva.
1: Sí, sí. Ens vam conèixer fa molts anys, però jo havia sentit molt parlar d'ell quan anava a Argentina. I finalment ens vam conèixer just... Ah, clar, en el disc del Bibiloni estava ell també.
0: Ah, ah, el disc de Paraula
1: sí,
0: de Guitarra.
1: Sí, sí, sí, sí. I ens vam fer molt amics de seguida, de primera.
0: És un músic natural, escoltant, sí, no? Sí. Autodidacta 100%.
1: Al màxim, i és un fenomen. D'aquests... va aprendre ell de nen, tocant en els assadores, no? Allà als restaurants, cantant i tocant música popular, que és el seu, realment, el que millor toca és...
0: La música argentina.
1: Música argentina, sí, sí.
0: Sí. Home, aquest era un tema molt elaborat dedicat a Bach, no? Que al principi sí, hi ha tota una melodia molt...
1: Sí.
0: Que vol ser clàssica, o...
1: Sí.
0: I després passar a Latin.
1: Sí, exacte, sí, com un ballao d'aquests brasilenys, sí. Sí, bueno, això va ser l'època que vaig descobrir l'ordinador i tot allò. Llavors, per fer melodies va molt bé, no? Segons com... et pots imaginar com sonarien...
0: Melodies llargues.
1: Llargues, exactament, sí, sí. I, bueno, posats a experimentar, doncs em va donar per aquí. Sí.
0: I en aquest mateix disc hi ha un tema que a mi m'agrada molt, que hi canta la Carme Canela, i es diu Rumba i Ritme en Blues.
1: Sí.
0: Que, bueno, per allò de la rumba, no sé si et ve del Gato Pérez, o perquè la rumba és una cosa molt catalana, i barrejat amb el Ritme en Blues, o és només un títol?
1: Bueno, és, el ritme de la cançó és rumba. Bé, jo vaig tocar molts anys amb el Gato i, bueno, com sabràs, i el ventilador, més o menys, l'he fet bastant, no? I llavors, l'estructura del tema és Rhythm Changes, estructura A-B-A amb 32 compassos, i els ponts és un blues, o sigui que té les tres coses, no? Per això li vaig posar rumba, rhythm, blues.
0: És fusion.
1: Sí, sí.
0: Doncs escoltem aquest tema fantàstic, Rumba, Ritme en Blues.

0: Això era Rumba Rhythm and Blues amb el gran Chano Domínguez al sol de piano.
1: Exactament, sí, sí, sí.
0: Un músic amb el que has col·laborat. No hem posat aquí, a part de cap alt, un tema que hi havia un grup de flamenco jazz que, dirigit per Chano, que tu hi vas participar.
1: Ah, sí, el New Flamenco Sound.
0: Sí, que hi ha, un disco, no l'hem posat, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Molt interessant, també, sí.
0: Tu t'has barrejat molt amb els flamencs i amb els jazzeros flamencs i...
1: Sí, des de fa uns anys cap aquí, amb el món del flamenc he tingut molts contactes. No sé quin és el motiu. Certament ha vingut així i...
0: Bueno, ho tens a prop i suposo que t'agrada i...
1: A mi m'agrada molt, sí, però també em fa molta vergonya perquè no coneixo el gènere com ells, no? Ni molt menys. Però, com que funciona, lo d'ells i lo meu barrejat, no? Crec que funciona.
0: Home, ells admiren el jazz i el blues, l'admiren els flamencos. Sí. Sempre els ha interessat, també, perquè sí. És una manera d'enriquir.
1: Sí, sí, sí, sí. I en aquest sentit, com que hi ha molts músics de flamenc a Barcelona d'un nivell, vamos, altíssim, estan molt preparats, no? És un gust, sempre s'aprenen coses, no?
0: Sí. I tu, que has col·laborat en tants músics i tal, hi ha gent que t'ha impressionat més que altre, que has pensat, aquest músic em posa en la onda, vull col·laborar, vull participar... Qui són els músics que més t'han impressionat?
1: Per tocar amb ells?
0: Sí. Sí, quan has tocat, sí. Que has sentit afinitat, que has sentit admiració...
1: Bueno, segurament, si te'ls digués, no els coneixeries. Sí. No els coneixeria ningú. Bueno, sí, però sí, una vegada vaig tenir l'honor i la sort de tocar, per casualitat, amb un pianista de Nova York, que ja és mort, que es deia... Larry Willis.
0: Ah, Larry Willis, de Blood, Sweat and Tears i...
1: Bueno, Fort Apache tenia amb el...
0: Ah, sí.
1: Eddie Gomez i companyia.
0: Sí, Larry Willis és un pianista molt conegut, sí.
1: I recordo que jo estava tocant molt malament, però sonava glòria perquè el que ell tocava darrere meu era tan guai.
0: T'ho arreglava.
1: M'ho arreglava i dic, hòstia, no, això sí que és sabidoria, saps? Maestria, no? Fer que algú xungo de repente soni a glòria, s'ha de ser molt bo per fer això.
0: I qui més?
1: Bueno, a part del Chet Baker...
0: Chet Baker, que és una anècdota famosa, que et van cridar d'ara per demà o d'ara per la nit per tocar amb el Chet Baker.
1: Sí. Jim Hall, també, tocar amb ell és com una cosa molt, molt, molt especial. Pels nivells que ell té de creació musical...
0: En el moment,
1: real, no?
0: En el moment, sí.
1: I això t'exigeix molt, estar molt pendent i... I, bueno, i tants altres, no? Jo què sé, el Jorge Pardo, el Carles Benavent, el Chano, tants músics aquí, no?
0: Sí. Doncs justament amb el Carles Benavent, que has col·laborat molt sovint, heu fet un quartet i participes en diversos dels seus discos, tenim, jo he triat Blustorius, baix i guitarra,
1: sí.
0: Carles Benavent i Jordi Bonell.

0: Sara Blustorius, un tema dedicat a Jaco Pastorius, que crec que és una de les grans influències del Carles Benavent.
1: Exactament, sí, sí, sí. Bueno, ell... ens coneixem des de que érem, jo tenia 15 anys, pràcticament, bueno, 17 anys, per ahí, no? I sempre ha sigut un dels músics que jo he admirat més. Així com abans et comentava que el Luis Salinas també... Bueno, són d'aquesta gent que tenen alguna cosa especial, no? Un altre de seguida, quan, amb la seva manera de tocar l'instrument, no? És com si se'l mengessin, no? L'instrument. Sí. El masteguen, no?
0: El masteguen, sí.
1: Sí, sí. O a Jorge Pardo també té això. I clar, quan ens ho pegues amb algú així, és un gustàs, no? I vaig aprendre, i aprenc molt d'ell. Ell després va créixer molt amb tota la història del Chic Corea i Paco de Lucía. I, bueno, i s'ha convertit en el que és.
0: Sí, bueno, una figura del baix elèctric, sí, i del sí, jazz llatí, del
1: una,
0: jazz espanyol.
1: Sí, sí, una veu dins de, sí, del món aquest, no? I té una forma de tocar que és inconfusible, no?
0: Sí, que en el flamenc ha influït molt, també.
1: Molt. Hi ha molts que
0: l'imiten. Igual,
1: sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, igual que va fer el Pastorius, no? En el sí, seu moment. I és un gustasso, sempre, sí.
0: Un altre company de ruta, en qui va ser moltes coses, era Roger Blàvia.
1: Ah, exactament, sí.
0: Roger Blàvia, baterista, sí, que ens va deixar fa un parell d'anys. O...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I amb ell havies fet diversos discos, havies fet diverses col·laboracions.
1: Sí, sí, diguéssim que des de que va tornar ell de Suïssa, que vivia allà fins a finals dels 80, principis dels 90, vam estar col·laborant amb tots els projectes pràcticament que jo feia, ell estava, no? Érem com germanets, com qui diu, no?
0: Perquè un bateria sempre és una font d'energia important, no?, per un músic, un baterista,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sí, com el guitarrista pot ser més líric, més intel·lectual, més introvertit, sí, però el bateria sempre et dona...
1: Et pot pujar a dalt o et pot enfonsar, està en les seves mans, no? I quan trobes un que et puja cap a dalt, doncs clar... És...
0: I com era ell treballant?
1: Era, bueno, com, igual que el Luis Salinas també era molt intuïtiu, no? I no llegia música tampoc, llavors recordava molt les coses, tocava molt de memòria i d'orella, i això està molt bé, perquè el cervell treballa més, no?
0: Sí.
1: I les coses les toques amb més seguretat. I a part també tenia un component molt de cantant i d'humorístic.
0: Ah, sí?
1: Que es notava molt en la seva forma de tocar, ah, no? Tenia molt de xiste tocant.
0: Ja.
1: I tímbricament, molta riquesa també, saps? Molt original, molt original.
0: Roger Blàvia, d'aquí escoltarem el tema L'Urbanauta.

0: Bueno, aquest era un tema molt boig amb el Roger Blàvia, urbanauta, que ens explicava el Jordi que van allà i et va dir, toca.
1: Sí, sí, sí, perquè com ja m'havia passat anteriorment amb l'Àngel Celada també, ell havia gravat la bateria ja de dalt a baix del tema, tot, a la seva manera, no? I jo havia de gravar el resta i no sabia per on començar.
0: Bueno,
1: no?
0: És una manera d'entendre la música, no?
1: Clar, clar, clar.
0: Per ells. Sí, que no sí, volen sí. Estructures, ni volen...
1: Sí, sí, sí, és una mica... Sí, sí.
0: És un cert free, no? Free rock.
1: Va ser un repte per mi, sí, certament.
0: Bueno, ara anirem cap a aigües més tranquil·les del darrer disc del Coral Pulse. Mm. Un tema molt, molt bonic, jazzístic, que es diu Breakfast at Meles, amb Matthew Simon a la trompeta...
1: Sí. I... A veure, hi havia Roger Gutiérrez a la bateria... Pedro Campos al contrabaix, que són gent que vaig tenir d'alumnes al Liceu. Ah. I...
0: Aquest disc té 2 o 3 anys, o...?
1: Sí. I Iñaki Sandoval al piano. Sí, va sortir el 2017, si no recordo malament.

0: això era Breakfast at Meles amb Matthew Simon i aquest pianista.
1: Sí, Iñaki Sandoval.
0: Sí, Iñaki Sandoval.
1: Pedro Campos i Roger Gutiérrez.
0: Bueno, un tema llarg, amb solos llargs,
1: sí,
0: una cosa...
1: Sí.
0: Latin jazz, una mica.
1: Sí. Bueno, com hauràs comprovat, el disc aquest és molt eclèctic, hi ha coses molt diferents, i aquest és una mica més així, en la línia... jazzística, però tirant de Henry Mancini, més bé.
0: Sí. Sí. Bueno, perquè hi ha aquella Breakfast at Tiffany's o...
1: Clar. Sí, no, i bueno, la música del Mancini és una mica sí, aquesta.
0: No? Bueno, ja vas fer el Moon River, no?
1: Sí. I bé, un gust tornar a col·laborar amb el Mateu des de temps de música urbana. Molt bé, molt bé.
0: I en aquest mateix disc, Coral Pools, que recordem que és l'últim que ha tret el Jordi Bonell, que és el disc en solitari, sí, hi ha una versió molt especial, molt bonica, molt ben trobada, d'un clàssic de la música brasilera,
1: sí,
0: que és Wave, de Jobim, que sí, està reharmonitzat i reinterpretat.
1: Sí, sí. La història d'aquest arranjament, en realitat, és perquè tinc un col·lega meu que viu a Menorca, que és un aficionat a la guitarra de jazz i tal, I pel seu aniversari a ell li agrada molt aquesta cançó del Wave, i molts guitarristes d'allà de Silla, de Menorca,
0: la toquen,
1: li van fer un arranjament i jo també em vaig apuntar, no? Li vaig fer. O sigui que està feta, diguéssim, per l'aniversari del Josep Maria Guibernau.
0: O sigui que al Jordi Bonell se li poden demanar regals musicals pels aniversaris.
1: Sí.
0: Bueno, el meu a veure quan és, perquè ja te'n manaré un tema.
1: A vegades he tocat jo de regal a aniversaris de gent, eh? Sí, sí, sí.
0: Ah, sí, sí, claro, claro, jo recordo. Doncs ara escoltarem Wave amb una versió deliciosa del Jordi Bonell.

0: una versió un xic esotèrica de Wave.
1: Esotèrica, bueno, sí.
0: Bueno, li has donat una volta a les harmonies i...
1: Sí.
0: Perquè és un tema que s'ha interpretat molt i volies donar-li un gir.
1: Exactament, sí. I un gir així una mica... com que vaig fer un disc tot de temàtica marina, diguéssim, el vaig incloure...
0: Wave. Vale, i ara sentirem el Jordi Bonell, podríem dir el Jordi Bonell més comercial, més melòdic, més cantant, fent una cançó que jo no sé si és dels anys 50, Strangers in Paradise.
1: Strangers in Paradise, sí, això ho cantava... T'ho diré, ostres, igual m'has d'ajudar. Un cantant així... Tony Bennett.
0: Tony Bennett,
1: que encara viu, per cert.
0: Sí, Tony Bennett.
1: I està inspirat en una música de Borodin, realment. La melodia del tema és de Borodin, d'una música molt famosa.
0: I per què la vas triar?
1: Pues va ser una... Quan jo era nen petit, la posava per la ràdio.
0: És un record.
1: I em va venir a la memòria aquest tema i el vaig voler gravar, simplement això.
0: Doncs escoltarem una versió molt amable de Jordi Bonell, Strangers in Paradise.

0: Era la cara més nostàlgica i més romàntica del Jordi Bonell, mm-hmm. recordant un tema que havia escoltat quan era petit.
1: Sí, sí, quan jo era un bebè i ma mare estava fent neteja de la casa i posava la ràdio, sonava aquesta música, no?
0: Un homenatge a uns temps...
1: Sí, anys 60 seria això. Sí. Però bueno, sempre el que sents a la ràdio quan ets petit se't queda gravat.
0: Per sempre.
1: Per sempre, sí.
0: Sí. Doncs ens ha passat l'hora volant amb el Jordi. Esperem haver pogut fer un perfil i un retrat de les músiques que ell ha fet, amb qui ha col·laborat durant aquests anys, i que els nostres oients tinguin una idea aproximada de les coses que has fet. Mm. És difícil perquè en una hora no dona molt de temps.
1: No.
0: Si convé, un altre dia tornarem a convidar.
1: Molt
0: bé. Doncs bona nit, moltes gràcies per venir, i ens despedirem amb la sintonia de sortida, que és una peça teva del Coral Pulse, on hi ha aquest cantant hindú o cantanta.
1: És una noia que es diu... Sí, sí... carai, com estic...
0: Té un nom hindú, no?
1: Ganavia Doraswamy, sí, és una mica complicat. Ganavia Doraswamy, que canta molt bé, és un prodigi. Una nena molt joveneta que canta molt bé, molt bé, molt bé.
0: Doncs estem de ple a World Music.
1: Total, sí.
0: Sí.
1: Gràcies per convidar-me, Víctor.
0: Bueno, doncs a la propera.
1: Vinga.

0: Són les 12.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina.

0: Avui estem amb la Hermínia Villena Collado, murciana. Vas néixer l'any 1951. Benvinguda, Hermínia.
1: Gràcies. I gràcies per llamar-me, trucar-me.
0: El fet de que tu estiguis avui aquí és la teva relació amb Esplugues, perquè has estat durant molts anys la pediatra del CAP de Can Vidalet, però a mi m'agradaria començar una mica, doncs, quan tu vas néixer, l'any 1951, neixes a Múrcia, passes tota la teva infantesa a Múrcia, amb la teva família. Vull que m'expliquis una miqueta i que comencem per aquests records infantils i familiars que tu tens.
1: En primer lloc, dir que sóc de Cartagena, que això és molt important. Per,
0: hi ha diferències,
1: de Cartagena, eh? Hi ha diferències, eh? Fins als 13 anys vaig estar a Cartagena i després dels 13 anys el meu pare es va traslladar a Múrcia i es van anar a Múrcia i aleshores vaig estar justament uns altres 13 anys a Múrcia. Eh? I bueno, a Cartagena vaig tornar després per fer el MIR de pediatria i ahir vas conèixer el que avui és el meu marit,

0: que es deia, no? I estaven sempre... ha sigut el poble que jo he tingut de petita. Estaven tota l'estona al carrer i, bueno, pues feien de tot i, no sé, que s'ho passaven molt bé amb els nens que havia allí també petits allà. Això va ser una infantesa de poble molt bonica. Allò de que feies el camí perquè vinguessin els reis i feies feies el camí per la muntanya amb rajoles trencades perquè brillessin a la nit per guiar els reis o sortia, havia una dona que tenia el cabell molt, molt despelufat i molt, tenia cara, li deien que era la bruixa, no era cap bruixa, clar, i aleshores sortia amb els gals d'indi a pasturar el gal d'indi i nosaltres posàvem darrere de les pedres i espantaven els gals i aleshores ella agafava, pum, corria amb el gallat i va perseguint-nos. Bueno, eren coses d'aquesta. He tingut una infantesa de poble d'aquesta bonica de passar-t'ho bé, aquesta, o d'agafar la llangardaixos i tallar-li la cua o, bueno, coses d'aquestes de boniques.
1: El que pertocava i sí, el que era, sí, no? Perquè, sí, tot i que Múrcia és una zona molt rural, però clar, si has, sí, estat a Cartagena i a Múrcia capital, sí, per tant, tu has viscut una vida, sí, urbana, diguem-ne.
0: Sí, després també he viscut, quan vaig anar a l'escola, vaig viure la vida urbana de Cartagena. De fet, una de les olors que m'has dit que recordava era quan arribava de los cuartelillos i anaven a Barcelona, a Cartagena a comprar o després a l'escola el dilluns que anava a l'escola i tal, jo recordava l'olor dels carrers recent regats del matí, i anàvem amb una camioneta d'aquestes militars del gran de la Pera, i ja em venia l'olor dels carrers mullats de Cartagena. Aquesta olor se m'ha quedat gravada i moltes vegades quan arriba a una ciutat té la mateixa olor de Cartagena, per exemple, i m'agrada, sí. Sí, és un record, sí, bonics de...
1: Tens un germà i una germana, oi? Bueno, éreu quatre.
0: Érem quatre. Es va morir un... Era esquizofrènic, va morir de càncer de pulmó, i després tinc un germà, el gran, el més gran és minusvàlid, bueno, ara com és
1: capacitat
0: diverses intel·lectuals, perquè va tindre una meningitis, va haver una epidèmia de meningitis a Cartagena i va haver-hi molta gent que es va quedar com ell. Bueno, pues val per si mateix, però està al cuidat de la meva germana allà a Cartagena. I a Múrcia, ara viuen a Múrcia, clar, ells viuen a Múrcia.
1: El teu germà té una semblança molt increïble amb el Miquel, Martí i Pol.
0: Sí,
1: fins
0: és
1: tot
0: igual.
1: Fins i tot us han parat pel carrer.
0: És igual. Sí? Sí, és curiós. Sí, a més a ell li agrada que s'ho diguin perquè se sembla a un personatge famós i ell, com que és molt curiós i mira tota la, coneix tota la política i tot el personatge de la política, se sap tot. Quan va vindre aquí a Esplugues una vegada, que, bueno, després ja parlarem d'això, però vaig ser acollida regidor d'Esquerra Republicana, va vindre i li vas presentar a tots els regidors,
1: sí.
0: Van ser molt amables, molt carinyosos amb ell, i ell estava molt satisfet i molt orgullós, i jo estic molt, bueno, és el mimat de la família, és el de la meva germana i meva, sí.
1: I recordo que l'Elisabet Millà, que en aquell moment era regidora, sí, es va quedar molt sobtada a dir, ostres, sembla Miquel Martín Pol.
0: Sí, sí, i bueno, i es van portar molt bé, va ser molt gràcies perquè tots els regidors els van saludar i tal, i me'n recordo que la Aro, com es deia la regidora del PP, li va donar una abraçada...
1: La Mercè Aro
0: va donar una abraçada molt carinyosa, i després i el Marcos també el va saludar i tal, i el José decía, del PP,
1: veia.
0: Va ser divertit, sí.
1: Val, doncs ara ja passarem una miqueta més a com arribes tu a fer una carrera de medicina.
0: Sí.
1: Hi ha tradició a la teva família?
0: Sí, no hi ha cap metge a la meva família. El problema és que jo tenia aquest germà, el José, el Josico, que jo des de petita el defensava, perquè clar, aleshores aquesta gent no estaven com ara, i la gent es reia i bueno, es burlaven d'ells i no

0: era, no era normal, entre cometes. I aleshores jo moltes vegades pues, feia ràbia i diria, quan sigui gran, seré mèdico i te curaré. I jo, la meva sessió era ser metge per curar el meu germà. Ja veus. I aleshores va ser una cosa vocacional totalment. Totalment, jo volia ser metge. I aleshores, bueno, a Múrcia vas començar la carrera, em va sorprendre el preu dos cops, no sé per què, perquè per nervis, perquè bueno, jo era d'estudiar molt perquè tenia poca memòria, però intel·ligent com per aprovar, però mira, va sorprendre. Aleshores vas aprofitar per acabar magisteri d'aquella època, i que vas trobar premi extraordinari. És que, bueno, són coses, són anècdotes que sorgeixen. Jo vaig tindre una professora que per primer cop em va ensenyar la història, la professora de magisteri de literatura, em va ensenyar la història per èpoques. I aleshores ella em va explicar totes les èpoques de la història i explicava els moviments que havia... les batalles, els pactes entre els països, els descobriments, la civilització, tot és el conjunt, i l'explicava per etapes, no? Aleshores vaig arribar a magisteri a la revàlida aquella i em van preguntar la poesia medieval i jo vaig fer un foli per davant i per darrere d'un esquema i després vaig començar a desenvolupar el tema i me'n van posar 9.5, 10 amb interrogant, 9.5 amb interrogant, un 10 i bueno, vaig treure premi extraordinari.
1: Molt bé.
0: Bueno, és allò de que bueno, són tonteries, però... I aleshores, després ja vaig tindre temps de començar medicina a Múrcia, perquè m'havia d'anar fora i els meus pares no em podien costejar que me n'anés a fora. I aleshores aquell any, que va ser el 69, va començar la Facultat de Medicina a Múrcia. I aleshores vas poder fer medicina.
1: Fas medicina, fas pediatria?
0: Sí, sí, pediatria després. Quan vaig acabar medicina, vaig examinar el primer examen MIR. També vaig agafar el primer examen MIR de tipus test. Però s'havien preparat per a fer aquest tipus d'examen, perquè era una facultat recent i moderna, i aleshores, sí, vaig treure el MIR on volia, que era a Cartagena. Per circumstàncies diverses, pues, m'interessava posar una mica de distància en la família i em vaig anar a Cartagena un altre cop.
1: I també fas neurologia infantil.
0: Això és una altra cosa. Quan vaig conèixer el meu home, bueno, pues vas pensar que aquest era l'home de la meva vida. Havia conegut un munt, havia tingut nòvios, mai havia estat una cosa... era l'amor lliure i mai m'havia plantejat aquest serà, doncs pues mira, quan vas conèixer el Jordi, doncs pues aquest serà. Aquest serà l'home de la meva vida. I bueno, aleshores havia una oportunitat de provar i era demanar una comissió de serveis a algun hospital per a ampliar la formació. I aleshores jo vaig adonar que un dels adjunts que tenia allà de pediatria al Santa Maria del Rosell, que era la residència on estudiava, va parlar de Sant Joan de Déu i de neuropediatria, que ja aleshores era ja punter al món, la neuropediatria de Sant Joan de Déu. I aleshores vas demanar una comissió de serveis de 3 mesos més el mes de les vacances, i et vaig vindre cap aquí. Ja van consultar, ja van parlar, perquè el Juli s'havia vingut un any abans a fer el MIR aquí de Medicina de Família. Ja van parlar si podia vindre, si d'alguna manera ell ja volia, perquè havien deixat un marge de temps de separació per veure si estaven disposats o no. I aleshores em va dir que sí, que tranquil·la, i vaig vindre cap aquí, vaig fer 4 mesos de comissió de serveis, vaig tornar a Cartagena, em van donar el títol, vaig demanar l'atur i em vaig vindre cap a Barcelona.
1: I això quin any estem parlant ara? Que
0: estem parlant de l'1 de setembre del 80. I l'1 de desembre del 80 van estrenar un pis a Pubilla Casas, a Severo Ochoa.
1: I arribes aquí al 80 i vas a viure, sí, a Pubilla Casas. Explica'm què et trobes, quin tipus de barri et trobes quan arribes aquí a Pubilla Casas.
0: Bueno, era un barri d'emigrants, Era el barri de Pubillacasa, era Pubillacasa, Canvi d'Alet, el barri de Canvi d'Alet era parte de Pubillacasa, o sea, pertanyia a Hospitalet i parte pertanyia a Esplugues. Vas viure una part a uns anys a Pubillacasa i uns anys a la parte de Canvi d'Alet, però de Hospitalet, al carrer Molí, i després ja al 90 vaig vindre a Esplugues. Però al principi em vaig trobar un barri que era molt d'emigrants. Es parlava castellà gairebé tothom. Un cosí meu, que era tapissador, que venia a comprar el gènere a la botiga de tapisseria que hi ha a la Rambla, de la Rambla de Catalunya, que ja no està, em sembla que ja no és, però és una botiga que havia selecta de tal, i venien allà. I quan va vindre a casa meva diria, he oído hablar en català, com una cosa rara, perquè la gent, tothom parlava. Va fer gràcia, el tipus de gent era gent molt alegre, molt maca. La gent catalana que vaig conèixer era super bien educada. Era una cosa que em cridava l'atenció a mi. Era molt educada, molt educada. Jo els veia molt educats. Els cambrers eren molt educats. Això em va cridar l'atenció, i va cridar l'atenció també al meu germà, que va vindre, el que és mort, va vindre també a passar una temporada amb nosaltres per ajudar una mica i tal, i també li cridava l'atenció. I la meva mare, que era molt senyora d'aquestes senyores, me'n recordo que una vegada, com que tenia Parkinson, es va perdre, i jo buscant-la per tot arreu, ja fa temps, ja, vull dir que ja feia temps que vivia a Esplugues, no? I me la trobo en un bar, i diu, què fas aquí? Però què haces aquí, mamà? I dice, vengo a que me sirvan. Perquè eren tan sol·licitats, tan educats, era una cosa. I això en Murcia és diferent, l'estil de servir pues és diferent. I això va ser una de les coses que em va cridar l'atenció de quan vaig vindre aquí al barri. Primer, que no se parlava català, però la gent que era catalana i que tenien comerços i tal, eren molt educades, molt educades. Em va cridar l'atenció, l'educació que tenien, no sé per què, no sé, és una...
1: T'has quedat amb aquest record, no?, d'aquesta...
0: Sí, sí, és un record, és un bon record. És un bon record.
1: Sí, i tant. I quina evolució has vist tu en el barri? Perquè ara que estàs parlant de llengua, jo recordo de molt joveneta que jo a Canvi d'Alet no sentia parlar en català. En canvi, anava passant els anys,
0: sentia, sí.
1: I
0: sí,
1: no és que et sentis, però sí que de tant en tant sense algú
0: sí, que parla. Sí, no, ara hi ha més gent que parla català, eh? I hi ha més gent més... sí. A part de que descobreixen molta més gent que parli català, perquè clar, quan t'hi dediques a la gent, aleshores ja coneixes a molta més gent que parla català, clar, perquè tu arribes allà i com que, a més, els catalans tenen el costum de canviar
1: al castellà,
0: era un barri que era catalanitzat del tot, però després ja vas al mercat i vas a d'altres llocs i ja sents parlar, i sents que la gent jove sap parlar català, sí. I s'entén, i els comerciants parlen català amb la gent que li parla català, vull dir que sé. I sí que parla, bueno, això sí que és, això que diuen de la immersió, que ha estat un fracàs, el que és molt difícil ara, perquè ha vingut 1 milió d'emigrants en 20 anys, i clar, això s'ha de notar en les estadístiques, s'ha de notar en tot, right? Jo no, però la gent parla català, vull dir, ho entén. El que passa que no és la seva llengua, hi ha molta gent, la seva llengua familiar, però parla català, i hi ha molta, i saben, i jo vaig al mercat i vaig i parlen català. Vull dir que saben parlar català, que no és tan... Jo penso que ha hagut una evolució i que ha estat bona, eh? Però la gent, vull dir, té la seva llengua materna. Jo parlo castellà, i parlo castellà amb el meu home. I anem al poble i parlem català, perquè tothom parla català. En el poble parla tothom català, tothom, els immigrants i tot, tothom parla català.
1: I
0: però
1: tu,
0: clar, aquí
1: tu
0: no.
1: Bàsicament, com has après a parlar en català? Anant al poble, a Cubells, a Lleida, o també, bueno, suposo que també has hagut de fer aquests cursos?
0: Bueno, he fet cursos de català, he fet el nivell B, he fet el nivell C1 amb la Montse Buixeda, que era la profe d'un munt de gent d'aquí de Flues, sí. De català. Sí, i he fet cursets també, i he llegit, i sí, he fet diversos cursos. Després he llegit moltíssim en català des de l'inici. Des de que vaig... jo, quan aquí no tenia plaça de pediatria, fisca... havia d'anar a tot, m'he recorregut tot el Baix Llobregat, he anat a la mina, he anat a un munt de llocs, no? Utilitzava sempre el transport públic perquè he tingut carnet però mai he conduït. Aleshores llegia, me'n recordo que la biblioteca de Pau Picasso, que estava al carrer Molí, on jo vivia en l'intermig abans de viure a Esplugues, vaig agafar de llibres, Déu meu, un munt de llibres en català, tant si eren mallorquins com si eren de València, com si eren de Lleida, com si eren... He llegit molt en català i això m'ha servit molt. I després que al poble pues, parlava tothom en català i això també t'ajuda. Aleshores parlo català, me digues si soc valenciana perquè parlo un català amb accent murcià, però de Lleida. Sembla que soc valenciana.
1: De Goells, sí. La teva relació en general amb les famílies del barri, perquè clar, tu com a pediatra deus conèixer, no m'atreviré mai a dir el 100% perquè això és impossible, però deus conèixer la majoria de població infantil, perquè més de 30 anys de pediatra a Can Vidalet.
0: Sí, eh? Sí, em coneixen. No han estat 30 del tot, és del 89, sí, perquè em vaig jubilar al 16, vull dir que el 2007. Aleshores, però conec a molta gent, conec a pràcticament tothom. Tingues en compte que encara que hi havia 3-4 pediatres al principi, després 3, les urgències, la tarda la gent venia, jo treballava a la tarda, aleshores venia molta gent d'urgències i conec a gairebé tothom. A més és que coneixia la família, perquè estàs al barri. Al principi la gent deia, és que treballar al barri sent metge no es pot ser... No, al principi li dius que tu t'agrada el barri, que vols viure allà i que vinguin a la consulta, que jo no m'importa atendre'ls d'urgència, el que sigo, que... I la gent es va portar molt bé, em van respectar molt, a les cues de tot, que mai em preguntaven res, mai tal, però, sin embargo, sí que parlaven de pájaros y flores, ¿no? Como digo. Y después a la consulta me preocupaba y yo conocía al abuelo, conocía a la abuela, conocía a lo hombre, las donas me explicaban las cosas. Conoces a tu Tommy, conoces además a la familia, porque además las nens, cuando portes el nen, coneixes a la família i has de conèixer la família.
1: A les àvies,
0: sí, sí.
1: Evidentment a les mares, pares... Anem a parlar d'això. Algun pare et portava el nen a la consulta?
0: Sí, hi havia gent, perquè segons el treball que tenien les dones, pues el pare... recuerdo 3 o 4 funcionaris, que no sé, hi havia algun mosso, havia algun policia, que portaven el nen perquè tenien la jornada reduïda de mes i aleshores aprofitaven per portar-me el nen. Venien moltes parelles, venien els pares i venien pares. Havia pares que no aconseguit conèixer, el que és la veritat, i venien àvies i avis, vull dir que venia de tot, i per això els coneixies. A mi m'agradava molt el que he fet, sí, m'agradava molt, i a més te preocupaves si parlaves per telèfon i sí.
1: Més enllà de la teva relació professional amb els veïns del barri, hi ha una relació social en la que en el teu marit hi participa.
0: Sí, bueno, hi ha diverses.
1: Heu fet feina més enllà del tracte, perquè el teu marit també és metge del cap de Can Vidalet,
0: però de Pubillacasa, sí, d'Hospitalet. Sí, bueno, ell teníem dos vessants de fora de... No, és que no és de fora, és que forma part de lo que és l'atenció comunitària dintre de la medicina. La veritat és que és una de les coses que s'havien de fer i bueno, per inquietuds o per fer alguna cosa. El Jordi feia treball a la parròquia. A la parròquia, quan se'n van ocupar a l'època en què van vindre tants emigrants, va haver-hi una secció que s'ocupava d'ensenyar tenir cura de les gent
1: cures,
0: gran.
1: Les cures
0: de la gent gran. Aleshores, eren gent que no tenien papers o que si tenien papers no tenien estudis, o no podien fer aquells cursos de la Generalitat, de les 200 hores de, per donar-te el títol de cuidador, no?, familiar, però allà feien moltes hores, eh? I aleshores el meu home ha fet curset, ha fet juntament amb d'altres infermeres i d'altres treballadors socials i tal, de, i l'ensenyava pues, de tot una mica, eh? A gent immigrant, a donar classes, a, pues, havia en la classe, m'ensenyava algunes fotos i eren de, bueno, era, aquello era l'univers, no? de gent. I homes i dones, eh? I ha tret, i aleshores van fer además algun treball d'investigació, de veure com, de lo que havia estat amb ell, amb la gent aquesta, si havien tingut treball, si no havien tingut treball, si els havia servit i tal. Aquesta va ser una cosa molt bonica. La parròquia hem tingut relació, perquè havia la treballadora social i el pàrroc de Santa Gemma, Sant Antoni, que eren, i sempre han estat molt, molt... molt treballadors en la societat en la que viuen, sobretot és que viuen en la societat, que no són cures i monges de,
1: sí, el Xavier Alegre,
0: el Xavier Alegre, i després la assistente social, que fa molt de temps que la van traslladar a la pobre la comunitat, en un altre lloc a Sud-amèrica, i es va acabar, ja no va estar aquí, però van fer molt bona feina i segueixen fent, en la parròquia. I després jo, com que havia tant nens vulnerables, i els nens vulnerables se'ls ha d'agafar abans de que sigui tard, o almenys se'ls ha de recolzar la família. Aleshores teníem relació amb la treballadora social del CAP, la treballadora social de l'EAP, de l'equip d'atenció psicopedagògica de les escoles, la Susana, i després amb el servei social de l'Ajuntament, juntament amb el centre d'estimulació precoç i amb el centre de salut mental i juvenil. Aleshores teníem un dia a la setmana, primera dijous i després va ser dimarts, em sembla, que es reunien per comentar casos problemàtics. Els nens que havien tingut a l'escola o a nosaltres i que havien parlat més de dos cops de les circumstàncies en les que es movien, i això fa moltíssims anys, moltíssims anys que es fa. Jo no sé si farà, jo vaig estar fent-ho més de 10 anys, que jo ja coneixia tot l'ambient i totes les treballadores de l'Ajuntament, per això, vull dir, des de fa molts anys que es feia, perquè era una cosa que era complementària a la pediatria, sí.
1: Al principi parlàvem dels records que tens de Cartagena, de Múrcia, de teva infantesa. Quan arribes aquí a Can Vidalet, un dels records que tens molt forts és aquesta amabilitat de la gent en general. Però m'agradaria que ara em diguessis una olor que et recordi quan vas arribar aquí a Pubillacases, poder aquests carrers regats com a Múrcia, aquesta olor del carrer mullat... Et ve ara a la ment algun record així llampant?
0: Els arbres. No és un olor, són els arbres.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè és que va haver un moviment, sobretot a Pubillacases, i aquí després en Canvi de Letes, que hi havia molts arbres també. No sé en quins anys van començar a posar arbres, perquè eren ciutats... als anys 60, en 50, 60, 70, en la immigració de la resta d'Espanya, sobretot, va haver una construcció totalment irregular, totalment massiva a aquests barris, tant de Can Vidalet com de Pubillacases, i no havia parcs, no havia jardins, no havia, sobretot, a Pubillacases, i a Can Vidalet tampoc hi havia, vull dir, eren barrancos,
1: no, perquè,
0: i cueves,
1: clar,
0: i coves.
1: El que coneixem ara com el parc de Pubillacases, que tothom el coneix com el Parc de los Patos,
0: sí,
1: allò estava totalment tancat, no era accessible.
0: No, però aquest era l'únic parc que havia a Can Vidalet, perquè aquest parc el van obrir als anys 60-70.
1: Als 70,
0: sí,
1: ja.
0: Sí, eh? Aleshores, però la gent estava apinyada als carrers i aleshores van posar arbres a tot arreu i em va cridar l'atenció perquè jo vivia al centre de Múrcia, al centre, al costat del Corte Inglés, com si visqués aquí a la plaça Catalunya, no sé, i havia molts arbres, no havia tants arbres a la vorera, no, això va ser, això em va cridar l'atenció, i olor així, no, olia, és que... no sé, era obert, era, no és, no, jo vivia a Severo Ochoa i no vaig sentir una olor especial. Quan regaven me recordava, però no era, és curiós, no tinc una olor de així com quan vas al poble ja faig sento l'olor de la llenya cremada del foc a terra i sento l'olor del timó i del romer i tal. Aquí no, ni tampoc feia olor de escombraries tampoc, no, la veritat és que no crida l'atenció.
1: I un menjar, quan vas arribar aquí a Pobia Casa, és un menjar que tinguis així a la ment?
0: És que era
1: alguna cosa que et fes la teva sogra que t'agradés?
0: Ja, això és una altra cosa, sí, perquè això és una lo que jo vaig viure aquí de quan arribé aquí, vaig arribar aquí eren les tapes, vull dir, i que eren com a Múrcia, vull dir, era, clar, aleshores no, l'ambient era de tapeo, però sí que la meva sogra em va fer les faves a la catalana i vas aprendre a moltes coses, a fer les orellanes, a fer els panellets, el Jordi ha après a fer les orellanes, perquè clar, ara ja la meva sogra no pot, i aleshores hem après coses catalanes d'aquí, a fer coses catalanes, sobretot sí, o la olla, la cassola de Setmana Santa, o la, sí, hi ha coses que he après de la meva sogra, clar, de fer, perquè allà a Múrcia, bueno, cuinava la meva mare i després jo, però sí.
1: Ara quina edat té la teva sogra?
0: 97 i mig.
1: 97 i mig. I tu ara tens dos nets?
0: Sí.
1: I en la teva vida professional amb aquests anys, com has conciliat la vida familiar i laboral? Perquè els ser tots dos metges, com us ho combinàveu amb el teu fill?
0: Molt malament, filla. Jo em sento culpable del tot de per no... Jo al meu fill li deixava a les 8 del matí i el recollia a les 9 de la nit, i quan era petit, perquè jo havia d'agafar substitucions a tot arreu i te les donaven a la tarda perquè les del matí estaven totes ocupades, i aleshores, ara després van fer una reforma de tal manera de que tothom havia de fer horaris lliscants per estar matí i tarda per conciliar una mica la vida laboral en la família, però jo, la veritat és que el meu nen, jo sempre deia que era un animal de guarderia, perquè als 4 mesos ja anava a la guarderia i el recollia moltes vegades a les 9 de la nit. Això va ser molt duro per mi, i aleshores jo ara trato d'ajudar per als nens, seguro, vamos.
1: I ara amb 70 anys et toca fer de cangur dels teus nets.
0: Sí, això és una cosa... De tota manera, mira, jo he conegut tantes dones, perquè jo estic jubilada ja, el que passa que el seu gran i costa molt de portar el nen, aquesta és la veritat, però tantes dones que han cuidat dels pares, han cuidat i dels nets al mateix temps, i treballaven en la feina de l'hogar, vull dir que de la llar. Això hi ha moltes, i jo li deia, i el diumenge és que vienen a comer los hijos, però bueno, ¿con qué vienen a comer los hijos? Però si tu ja, bueno, es que pobres tienen que descansar, y yo, que tienen, pero claro, como que treballen, y tú no treballas, i amb aquesta, jo això l'he viscut malament, l'he viscut molt malament, perquè la dona està i segueix estant esclavitzada amb les cures familiars. És que i jo patia tant quan veia aquella dona que deia, però si és que tens anèmia, no et veus? T'has mirat? Sí, tinc anèmia, doctora, sí. I treballant i cuidant dels pares i cuidant dels nets. No, vull dir, això és una cosa, a mi m'indigna això, i jo també l'he viscut perquè, bueno, malauradament sí que el Jordi al principi m'ajudava, entre cometes, ara compartim, perquè com que estem tots dos jubilats, compartim, i ja però és veritat, és una frustració que et dona, i després quan te jubiles t'agradaria tindre una bellesa plàcida que no tindré gaires coses a fer i només que fer el que tu vulguis. I és difícil, eh? És difícil perquè, a més, jo sóc la primera que vull ajudar els meus fills, al meu fill i a la meva jove, que per als nens que no estiguin tota l'estona... Ara comencen a treballar i tenen treball també per la tarda, pues, què faràs? Pues, tindré que ajudar-les. És que això és un, no sé, i bueno, sí, es costa molt
1: a nivell laboral, sí. Tot i que el teu sector sanitari és molt feminitzat, hi ha algun tipus de discriminacions, o tu has patit algun tipus de discriminació per ser dona? Ja sabem que els càrrecs normalment estan ocupats per homes, eh? Encara que les treballadores sigueu dones, pediatres, metgesses...
0: Però a la primària hi ha moltes dones directives, moltes. Jo, de fet, he estat directora quan van fer el trasllat del ambulatori que estava a Pere Peregrí, van fer el definitiu de la bòbila, jo era directora. Aleshores vaig tragar tot el trasllat, que va ser terrible, i una epidèmia de gripe d'aquí t'espero. Però són la facilitat, que no hi ha facilitat per a la maternitat. Volen que neixin nens, però si tenen 16 setmanes de baixa maternal, és molt poc. Vull dir que s'ha de protegir la maternitat, perquè encara que jo sóc partidària de que la dona sigui treballadora, però que s'acceptin les seves qualitats específiques com a dona i com a mare. És que això és absurdo. Sí, vull dir que tu no pots pretendre ser exactament igual que l'home i tindre les mateixes condicions si has de parir i has de tenir cura d'un nen, perquè fins ara els homes no, ni s'han quedat embarassats ni han parit. Aleshores, això s'ha d'acceptar. Tens unes característiques com a dona i que s'han de facilitar. Aleshores, les has de donar facilitats a la dona i als empresaris. Vull dir, hauria d'estar protegida la maternitat, tant per a les dones com per als empresaris. Els empresaris no volen contractar dones perquè saben el problema que tenen després. Pues protegeix, el mateix que protegeix és a l'empresari, quan per contractar persones amb alguna minusvalia o contractar persones de més gran de 55 anys, pues protegeix també el que tinc a la dona jove, per donar-li són idees, però
1: 7 setmanes és molt poc.
0: Sí, és molt poc.
1: Quin podria ser el model, per exemple, jo ara dic, per posar una miqueta de cronologia, fins als 2 anys hauria d'estar la mare a casa, fins als 4, fins als 5, quan podrem considerar? Perquè ho fer-ho paulatí, evidentment, perquè...
0: Jo mira, almenys una baixa, lo mínimo que ha de ser és de 5 mesos, perquè si diem que és lactància materna exclusiva, fins als 5 mesos, pues hauria de ser fins als 5 mesos, seguro. I després donar facilitats perquè la gent que tingui, pues, jornada, que la fan, ahí tenen, o sigui, tenim jornada reduïda, la donaven, la concedien la jornada reduïda i l'excedència, a l'ICS. On jo treballava, sí, aquestes facilitats es donaven. L'inconvenient que tens és després que, com no cotitzes en aquest temps, després resulta que tens una pensió més baixa. Això és una altra cosa que s'havia de solucionar. Vull dir que són aspectes teta. Aleshores, la gent, se li ha de donar a la dona la possibilitat d'escollir el que vol, el temps que vol estar amb el nen. D'acord? Des del punt de vista pediàtric, sempre consideren que fins als 2 anys hauríem de tindre més a prop a la mare, però no passa res perquè hagi, perquè vagi a la guarderia o que vagi a l'educació infantil, no passa res. L'únic que passa és que la mare ha de tindre aquesta possibilitat d'escollir. Jo penso que sí. Després dels 2 anys, no sé, els nens també s'independitzen des del punt de vista pediàtric, de lactància. Jo soc partidari de la lactància materna, que donin el pit fins als 2 anys. Jo, després dels 2 anys, és una mica fastidiós, però bueno, jo tinc l'experiència del meu net i veig que no, la meva jove l'ha fet bé, i encara que li donen el pit per dormir una xupadeta o tal, però no és un nen dependent de la mare. Però jo he vist, això s'ha de mirar bé, perquè he vist dependent de la mare, però bueno, això és un altre problema. Penso que la cosa ha de ser que la dona tingui la possibilitat d'escollir si vol estar quant de temps. I obligatori, per suposat, 6 setmanes, perquè és que si no... I després que la baixa del pare sigui obligatòria, perquè molts pares no fan la baixa aquesta paternal, eh? Vull dir que si l'empresa no el dona facilitats, el posen pegues i tal, pues no, per por de que dels que acomiadin, no fan la baixa i s'ha de fer obligatòria. I 5 mesos seria obligatori. I després, hombre... sí, perdó, surt el castellà. Els països nòrdics hi ha possibilitats aquestes fins als 2 anys, hi ha molta facilitat, sí. Però aquí els funcionaris tenen facilitat per la jornada reduïda fins a que són grans els nens, eh? No sé quina edat és, però alta, eh? Vull dir, sí que és veritat, però clar, això és en detriment després de la jubilació, clar, de les cotitzacions de la mare.
1: Això no hauria
0: clar.
1: De ser així. Sí. L'estat hauria de cobrir tot.
0: Sí.
1: Jo sempre ho dic, si els estats rescaten els bancs, han de rescatar les persones en l'àmbit que sigui.
0: Sí. Sí, sí.
1: I si volen, poden. I és tot qüestió de voluntat.
0: A mi em sembla que també, sí. Sí.
1: Aquí estem d'acord. Armini, al principi, quan hem començat, ens has dit que el teu pare era militar.
0: Militar, sí.
1: Has tingut una educació molt estricta en aquest sentit?
0: La meva mare era filla d'un roig, va ser governador i tot, de Cuenca, era un mestre i era roig. Bueno, jo sempre dic roig perquè, bueno, i el meu pare era militar de franquista, eh? El que passa que la meva mare va tindre un caràcter que era molt autoritari, molt castrant, diguem. I el meu pare no. El meu pare, és curiós, va educar en la llibertat. Em va educar en la llibertat, de pensament. Va haver una època que jo no la vaig agafar perquè jo estava allà fora de casa, que es va fer de Força Nova juntament amb la meva mare. I m'imagino que això va ser una mica... Sí, sí, sí.
1: Y me estás hablando de palabras mayores.
0: Sí, sí, sí. Però abans, quan li havia de dir alguna cosa a la meva mare, jo se la deia tranquil·lament, ja sabia que me tiraria alguna cosa al cap o jo què sé, però amb el meu pare... És que em feia una nosa demanar-li alguna cosa perquè sabia que em diria: no m'agrada, però fes el que creguis convenient. Aquesta era l'educació que em va donar el meu pare.
1: I aquesta vessant que tu tens de dona d'esquerres,
0: sí,
1: dona't bé, perquè de la mare segur que no.
0: No, va ser... És que jo he tingut una història personal.
1: Però tampoc cal que filem tan prim, eh? Vull dir...
0: La història d'esquerra... Jo sempre he tingut moltes inquietuds. Sempre. I jo vaig tindre una formació catòlica, cristiana. Jo vaig estar a l'Opus Dei 4 anys.
1: També?
0: Sí, també.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, em van pescar, vull dir, i jo no me'n penedeixo, vull dir que va ser una decisió que vaig prendre per responsabilitat, com sempre, i vaig estar formant-me i tal, i van dir que no servia, que me n'anés, perquè no fallaven moltes coses, sinó, mira, afortunadament van ser... Van dir que no. I aleshores, quan vaig arribar a la facultat de nou, pues, bueno, entre un novio anarquista que vaig tindre i després que vaig fer amistat amb gent del PC, d'aleshores del PC i tal...
1: Del Partit Comunista.
0: Sí, del Partit Comunista. Me'n van obrir una mica els ulls entre tots de lo que passava, de lo que era la universitat, de lo que era la brigada social, que jo... És que no tenia ni puta idea.
1: Perdón. ¡Ay! ¡Que esto lo tendré que cortar!
0: Perdón.
1: És que l'Armínia, per qui no la conegui, és així. Però ella, amb un somriure que no l'estem veient, ho arregla tot.
0: Bueno, és que és veritat, és que no tenia ni idea. Aleshores, jo vaig... Bueno, fixa't si que en 3 anys em van demanar, l'últim any de la carrera, em van demanar lo del PC, que si volia ser del PC. I jo vaig dir que ni hablar, que ja amb una experiència d'afiliació ja tenia prou. I no, mai, de fet, mai he estat mai he estat afiliada a cap partit ni a cap...
1: No,
0: no mai.
1: Però tu, la teva ideologia sempre ha sigut
0: sí,
1: de...
0: l'esquerra,
1: després,
0: d'esquerra, sí.
1: Eh? De, sí. De, bueno, pues...
0: Bueno, després vaig estar amb el, amb el meu home, era marxista-leninista. Sí, era d'esquerra, aleshores, quan el vaig conèixer. Sí.
1: I tu fas, diguem-ne, una evolució política, ja sí. De més gran.
0: No, no, ja... Bueno, no, als 20 i tants anys, als 30 anys ja era jo d'ideologia tirant de marxista, comunista. Sí.
1: Molt bé. I vas fent aquesta evolució fins que arriba un moment que... Bueno, bueno, t'impliques políticament amb un...
0: lo del comunisme va ser, vam anar a Rússia a l'època de Perestroika en el 89. I vas veure el comunisme. Jo sempre explico una anècdota que no sé si te l'he explicat a tu. Vaig arribar a un gran magatzem i va ser lo que a mi va, bueno, a un gran magatzem com podia ser el Corte Inglés o cosa d'aquestes, vaig arribar amb una secció que era la secció de ropa interior femenina i tenien com aquesta sala, tot una taula, eh? Sí, tendria pues unos 3x3 metres o por ahí, de o más, una mica més. Era una taula i havia tot de sujetadors de sostenidors, sí. De sostenidors de color beige, de color carn, eh? Tots iguals, col·locats, apilats per talles, com les hueveres vacies, com les hueveres de cartró, aquestes, buides, totes posades així, tot per talla, tots exactament iguals.
1: O sigui, formació militar de sí. Sostenidors.
0: Era tal uniformitat
1: sí.
0: Que això... bueno, em vaig marejar, em va donar angúnia, eh? Vull dir, va ser una sensació d'uniformitat, de falta de llibertat, encara que fos en una mena de, nada, una misèria de sostenidors, que, i això, i després ve com ja veus, com eren, havia gent que veia els capitostes entrar a los restaurantes de luxe que no tenien dret a la resta de les persones, havia la, ja costava la corrupció que hi havia i tal, i ja després vas llegir i vas estar llegint, i clar, posa, me'n recordo que una de les coses que em vaig sentir, perquè de Stalin no se sabia coses, mira, jo em vaig enterar, m'haig adonat de que havia hagut aquest, l'holocaust aquell de la fam de Ucraïna,
1: sí.
0: L'Holodomor.
1: Sí.
0: Vaig entrar aquí per l'associació que hi ha d'ucraïnesos.
1: Sí.
0: No sabia que existia això. I després vaig enterar de totes les persecucions que havia tingut, perquè jo havia tingut un cosí que se'n va anar a l'exili a Itàlia, allà se quedó, perquè estava perseguit per la policia i per partits de seus, d'estalinistes. Vaig llegir la Inés i l'Alegria, que és, allà surt la persecució aquesta que van patir molts comunistes per els estalinistes, les fraccions i tal, i després molta lectura sobre la guerra d'aquí, i que surt tota aquesta... I aleshores van desenganyar una mica del comunisme.
1: Has dit que vas estar a Moscú?
0: Vaig estar a Moscú, a Leningrado, que és Sant Petersburg d'ara, i a Kiev, un any després de Txernòbil. M'imagino que van,
1: Kiev.
0: Que van agafar.
1: S'ha de dir Kiev.
0: Kiev, Kiev.
1: És com dir Gerona o Girona.
0: Girona.
1: Kiev, Kiev és rus, Kiev. I Kiev és en Kiev. Ucraïnès.
0: Sí.
1: És pacífic. Sí, Kiev. Quins altres viatges has fet, Hermínia?
0: Per tota Europa. Tota Europa, perquè no som de viatjar a llocs exòtics, eh? Hem viatjat per tota Europa. Ens queda la part de Bulgària i de Romania i Grècia. Però tota la resta hem anat. Hem fet viatges, per exemple, a l'antiga Iugoslàvia. M'han fet fa un pocs anys, 15 dies, i recorres tota l'antiga Iugoslàvia i et dono una imatge.
1: I l'últim viatge abans de la Covid, què veu fer?
0: A veure, no sé si va ser aquest. Van anar també a Madeira, em sembla. A Madeira.
1: París sí. Heu estat?
0: París 8 o 9 vegades. París... L'altre dia, en la Fuga Viva, quan parlaven d'un dels relats de l'Àngel Viladot, que parlava de relats quotidians, i parlaven de París i tal, i van dir que nosaltres, quan eren joves i van anar a París, va ser com un descobriment de la llibertat i de la democràcia i resulta que després vaig vindre a Barcelona i París va passar un segon pla, perquè Barcelona m'agrada molt més que París, però bueno, París sempre serà París i sempre quedarà París, com diuen.
1: Sí. Ara que parles de l'Espluga Viva, tu quan arribes a ser regidora de l'Ajuntament d'Esplugues coneixes un altre món d'Esplugues, sí, i coneixes un altre tipus de gent i descobreixes moltes coses.
0: Sí.
1: I descobreixes que la gent, més enllà de Can Vidalet, també són amables.
0: Sí, saps què passa? Que, clar, nosaltres, no, jo vivia a Can Vidalet i Can Vidalet és un gueto cultural. Bueno, ara s'està suavitzant, però era un gueto cultural. Aleshores, jo vivia, i resulta que cap de setmana se n'anaven a Lleida, i treballar tota la setmana, clar, i treballes tota l'hora, no tenia temps per a res, perquè passaves, entre que feies cursos, entre que arribaves a casa i t'havies de fer coses, entre que estudiaves, i perquè havies d'estudiar i tal, jo no tenia temps de més. El cap de setmana se n'anaven a Lleida, perquè tenien horts, tenien... Bueno, ahir he treballat jo, mare meva.
1: Encara de tant en tant sento que diu... Aquest cap de setmana he d'anar a collir olives.
0: Sí.
1: Aquest cap de setmana hem d'anar a collir ametlles.
0: Sí, sí, clar.
1: I alguna vegada has vingut a
0: ametllers, i espurgar els arbres, i espurgar els olivers, sí, perquè no tenim allò de la torre amb quatre arbres, no, tenim terra. I aleshores sempre hem cuidat la terra dels pares, del Jordi.
1: Aleshores això et limitava a la
0: teva... Em limitava i jo no coneixia... Perquè sí, que havia molt cap de setmana, nosaltres ens agrada molt passejar. Coneixem totes Plugues i tot el hospital, sí, de Bisu, sempre hem anat. Inclús quan havia obres, pues el Jordi li agradava, abans de jubilar-se, a inspeccionar les obres, a veure com anaven. I aleshores això hem fet. I coneixia Plugues físicament, però no coneixia la resta de la gent que havia, perquè no teníem. I aleshores m'he dedicat, sí. I he conegut tanta gent bona, tanta gent amable. M'ho ha passat molt bé, molt bé, molt bé, molt bé en aquesta etapa. Sí, he conegut moltíssima gent. Ha estat molt interessant, molt, molt interessant, sí, sí. Sí, m'ha vingut humanament, m'ha vingut. Ara el que passa és que tornem a cuidar els nets dilluns, dimarts i dimecres, i dijous anem al públic, en la qual cosa estic una mica perduda, però bueno, ja.
1: Hermini, hem d'anar acabant ja, sí, perquè se'ns està fent
0: que
1: salat, que
0: jo
1: diem.
0: xerro molt. Sí.
1: M'agradaria que em diguessis els teus records musicals, perquè aquesta entrevista s'ha d'acompanyar a l'inici i al finalitzar amb els teus records musicals.
0: Bueno, tinc molts records. A mi m'agradava molt la música clàssica, la romàntica sobretot, del segle XIX, després m'agradava molt... jo vaig viure la meva adolescència amb el Serrat, amb el Serrat. I amb paraules d'amor, quan era allò de l'amor platònic, no? L'amor platònic i tal, paraules d'amor.
1: Sí.
0: Després vas créixer, vas tal, i aleshores ja se va diversificar molt la música, també m'agrada. El meu germà era Jack, era de Jack, jo era de Serrat i ell era de Jack, de tota la vida. Tenia tota la discografia del Lluís Jack. I jo era de Serrat. I després tinc una altra cançó que és d'Entre Amigos, de Luis Eduardo Aute, que és un disco preciós, preciós, que fa amb molts cantants, el Luis Eduardo Aute, i té una que és Venga, Venga, o Anda, Anda, Anda, i la canta el Silvio Rodríguez, el cubano. Li posa un... Aquesta ja és quan ja coneixes l'amor ja de... No el platònico, sinó el real. I és una cançó preciosa, preciosa. I després hi ha un disco, que és A Flor de Tiempo, de Paco Ibáñez. Aquest disco és preciós. Jo ploro, ploro moltes vegades, perquè és preciós en gana, sí, també. Doncs... Són tres discos que... O sigui, són la cançó de diverses cançons de Joan Manuel Serrat, i aquests dos discos són dels que més m'han agradat de sempre. De sempre.
1: Busco Silvio Rodríguez, que tinc alguns CDs jo d'en Silvio Rodríguez.
0: Passa que aquesta és una versió d'una cançó de Laute, Anda.
1: Ja la buscaré.
0: És preciosa.
1: Hermínia, i en sí. Els teus nets els hi cantes cançons?
0: Sí.
1: Què els hi cantes, va?
0: Bueno, per dormir-los hi canta Habaneras.
1: Habaneras?
0: Sí, Habaneras, que me cantava el meu pare. I a part, le canto, bueno, le canto cançons monòtones per dormir-los. Aleshores, per exemple, le canto les cançons del Colors del Mic.
1: Això és molt de pediatra, que sabeu els trucs,
0: Sí,
1: perquè s'adormin, s'han de cantar cançons monòtones que no tinguin molt de ritme.
0: Jo, al meu fill, li cantava Santa Bàrbara bendita, la la la la la la la.
1: Han de ser, són repetitius.
0: I les habaneres, perquè tenen una cadència també que és molt... molt repetitiva i molt... també, sí. Sí, le canto, sí. I le canto cançons del Mic i la... Però sí, que són...
1: Hermínia, amb aquesta sèrie d'entrevistes,
0: sí.
1: El que volem fer és donar veu a dones d'Esplugues.
0: Uh-huh.
1: I m'agradaria que em diguessis el nom d'una dona que entrevistarem aquí.
0: Jo la primera que te hagués dit seria la Neus, però la Neus...
1: La Neus Oro.
0: No, és la Neus Oro, i no, però no hi és a nosaltres ja.
1: No.
0: Aleshores, bueno, mira, he estat pensant un munt de dones, hi ha un munt de dones, però penso que és una de les que passa més desapercebuda, per exemple, i que deu saber una quantitat de coses d'Esplugues increïble, és la Marta d'Arxius, no sé per què.
1: Doncs buscarem a la Marta,
0: sí.
1: I la convidarem a que vingui,
0: sí.
1: Perquè una de les coses que a tu també t'agrada és el patrimoni.
0: Sí, sí.
1: I el patrimoni cultural,
0: sí.
1: Sempre.
0: El patrimoni cultural i el patrimoni
1: artístic també, arquitectònic.
0: És una de les coses que he après d'Esplugues. Jo no coneixia totes les tradicions i costums catalans. És un gran mèrit. Te fa de 20-25 anys... 30, que m'imagino, no, 30 no, a mi em sembla que ni arriben, tu. Han recuperat tota la tradició i les han actualitzat, i a més, aquesta tradició les han donat, com si diguéssim, per exemple, la tradició del ginjolé, per exemple, aquesta és nova, aquesta no existia abans, sin embargo, ja s'ha fet... tradició d'aquí, no?
1: Sí.
0: Com si fos de tota la vida, això és molt bonic. I la gent s'ha preocupat d'investigar, de fer el cançoner típic, de posar partitura o cançons d'aquí, això és molt bonic, m'agrada molt.
1: Han descobert partitures, noves cançons, i segueixen investigant tot el grup, i estan fluint noves idees.
0: El recital aquell que van donar va ser preciós,
1: sí.
0: Va ser molt bonic, el Joan Tomàs, el cancioner.
1: El recital que es va fer...
0: A l'avenç van fer, i va ser curiós perquè van utilitzar instruments i era molt bonic veure tot tipus d'instruments, inclús un cello, i no sé, sí, m'agrada molt, sí. Aquesta cosa sí que la he valorat molt perquè és cultura i el patrimoni. Bueno, és lo que menos me gusta d'aquí d'Esplugues. Lo que más es todo, los parques y todo pero el poco cuidado que se té del patrimoni per part de les autoritats municipals, la veritat és que és una pena.
1: Hermínia, ho hem de deixar aquí.
0: Sí.
1: Suposo que d'aquí uns mesos tornarem a quedar i seguirem parlant de més coses i de més dones d'Esplugues.
0: Uh-huh.
1: Però allà sí que donar-te les gràcies per haver vingut, per estar aquí amb tots nosaltres. I les persones que no l'esteu veient, com sempre, l'Hermínia té el seu somriure, que no decau mai. Ella, quan s'equivoca, sempre fa un somriure i
0: se me perdona.
1: Ja està perdonada.
0: Gràcies, gràcies a tu per trucar-me, per cridar-me. És que...
1: Un petó i una abraçada molt gran.
0: Una abraçada.
1: Ens seguirem veient pels carrers i les places d'Esplugues.
0: Sí, sempre.

0: banda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Hidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.